Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre...

escoltes, Icar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Ivan.
1: Escolta, Zicat.
2: Guess I'm gone.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

out of here. Beat Zucchini.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true that man has no control.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el guant. El PSOE desvincula rotundament Pedro Sánchez de la trama, afirmant que el sumari revela comportaments individuals d'aprofitats, farsans i ressentits que s'han aprofitat del nom del partit en referència a Leire Díez i Santos Cerdán. Pachi López es el portavoz socialista al Congrés.
2: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els milicians de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions.
1: A les 12 del migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La participació ja supera el 50%. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
3: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i la possibilitat de batre rècords de temperatura.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Ja han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Guineta i els internacionals Llar Act i Wetleg. La taxa de fumadors a Catalunya cau al mínim històric. Ara fumen un 20,6% dels adults, 1,5 milió de persones.
3: El percentatge ha anat baixant progressivament des del 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que no pas les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que no pas les rendes altes. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin els establiments que venen cigarretes electròniques als menors. El tabac provoca 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: Esports, en marxa a aquesta hora el primer partit de la final de l'NBA entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs, que recordem que és a una sèrie el millor de 7. En aquests moments, en el tram final del darrer quart, els New York dominen el marcador per 94 a 93.
3: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid si guanya les eleccions a diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat anunciat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
1: I a la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 4 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dijous tindrem un canvi de temps contundent. Si bé durant el matí el cel serà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Moia el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 4 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què et passa, la veu?
2: Però què ha sigut això?
0: Va, arrenquem.
1: Estic una mica encostipada, però estic bé. Vinga, bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari d'Angelina Jolie, recordem aquesta cita seva. Fes eleccions valentes i equivoca't. Tot això contribueix a la persona en què et converteixes.
0: Doncs molt bé, avui amb la cita d'Angelina Jolie arrenquem el programa d'aquest dijous. I en un món on hi falta amor, avui inundarem l'antena de Catalunya Ràdio precisament d'amor, perquè al llarg de la història s'han escrit grans cançons d'amor, però d'entre totes n'hi ha una que precisament escampa amor a tots els vents. I és aquesta.

0: És la cançó Love is All Around, una de les peces més conegudes del grup escocès Wet Wet Wet. Però siguem clars, el mèrit no és seu, perquè la cançó original era de The Trucks i dels anys 60. Això sí, la seva popularitat va créixer enormement gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, convertint-se en un gran èxit internacional. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui, un 4 de juny de l'any 1994, i alerta, s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives, convertint-se en una de les cançons més exitoses de la dècada dels 90 al Regne Unit. I no ens estranya, el seu missatge universal sobre l'amor i la seva melodia enganxosa fan que continuï sent recordada i escoltada, encara a dia d'avui, per moltes persones. Ja veieu que arribem al penúltim dia de la setmana amb amor per donar i per vendre. Obriu el vostre cor i deixeu que l'amor dels matiners entri a les vostres vides. Prometem no decebre-us.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Escolta'm, per cert, Àlex Bosch, també bon dia.
2: Bon dia.
0: Ahir estàvem parlant de matar els mosquits amb una tovallola.
2: Sí.
0: Una cosa d'aquelles que molts oients segurament recorden i que fan habitualment. I l'altre dia, bé, de fet, ahir a través de Twitter, em deia un usuari que es diu Via Fora, diu, sentia allò dels mosquits, diu, tovallola, diu, no, diu, raquetes a piles i patam. No sé si no sé què deu ser més terapèutic, si la tovallola o les raquetes aquestes, que a més quan el mosquit...
3: És molt divertit, eh?
0: Ah, sí, és divertit.
3: Sí, és divertit, ara, molt bé.
0: Maiol?
3: Sí, és molt divertit.
2: No les he provat, per tant, no puc dir. Tampoc faig servir una tovallola, faig servir un matamosques de tota la vida, que a més em vaig comprar en diferents colors, i per tant els puc tenir repartits per la casa. I les solucions aquestes químiques que endolles a un endoll, sí, perquè la redundància... I, no, això no és bonic, és pràctic.
0: Sí, sí, és bonic. Hi ha d'aquests que els poses a la tauleta i queden molt estilosos, eh?
2: No és el cas.
0: Queden molt bonics.
2: No és el cas. Ara, avui t'he agafat per aquest efecte de so.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol?
2: Doncs mira que parlarem del cas Leire, que ahir va sortir al sumari amb novetats sobre la implicació del so, i tu mateix la teva decisió editorial de posar aquest so pel cas Leire, ja t'ho trobaràs, diguem-ne. Després tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ara que falta un any per les municipals i just abans que el papa visiti la ciutat. Precisament del papa en parlarem amb el president de la comissió organitzadora del seu viatge a Barcelona. I després parlarem dels ninis, recordeu el fenomen dels ninis? Que ni estudien ni treballen, i dels nininis, que són els que ni estudien ni treballen ni estan en cap procés per fer-ho, no estan a l'atur, estan completament fora del sistema. És un fenomen residual, però que hi ha gent, diguem-ne, que treballa perquè sigui directament inexistent. En parlarem a les 10, després serà hora d'obrir la taverna, i a les 11, atenció, En aquest estudi hi haurà Rigas Rostrell, hi haurà Jordi González i hi haurà Josep Cuní. Ara, podries haver fet-lo. I ja està, després l'humor i cap a casa, que ja és dijous.
0: A partir de les 6 amb Ricard Rostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu com mates els mosquits amb tovallola, ets com Maiol...
4: No en tinc molts de mosquits, jo.
0: No en tens molts de mosquits? Sort, escolta, sort, però quina sort. Però digue'ns...
4: En tot cas, si no, poso això de l'endoll, amb aquella substància que no saps si la respires o no.
3: Exacte.
4: No tinc aquest dubte.
0: Sí.
4: Però sí que faig servir això dels endolls, sí.
0: Quina sort no tenir mosquits, ja t'ho dic ara.
4: No en tinc.
0: Ara és aquell any que ho estem comentant.
4: Sí, ara, la setmana que vindré amb...
0: Un arsenal de mosquits.
4: Piquen els turmells.
0: Piquen a tot arreu.
4: Aquests són molt dolents.
0: Jo l'altre dia en tenia com 3 o 4 a l'esquena del mateix mosquit, que estava inflat, abotifarrat. M'havia absorbit la meitat de la meva sang. L'explosió a la paret va ser apoteòsica. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, entre altres coses, estàvem pendents una mica del partit aquest de la NBA, el primer partit de la final de la NBA que s'estava jugant. Guanyaran els Knicks, perquè faltaven encara 10 segons i ja guanyaven de 10 contra els Spurs. Recordem que és el millor de la sèrie de 7. En tot cas, no sé si esteu al cas d'un búfal del Zoo Nacional de Bangladesh que s'ha fet viral i ja és tota una celebritat mundial.
0: I tant.
4: És un búfal albí de 700 quilos que es va fer famós fa poques setmanes perquè té un pentinat prou curiós.
0: És Donald Trump en animal, tio.
4: És Donald
0: clar,
4: Trump,
0: no passa res.
4: És clavat.
0: És Donald Trump.
4: Bàsicament té un floc de pèl ros aquí al cap i un posat altiu que fa pensar en l'inquilí de la Casa Blanca. La cooperació, és evident, i ha fet fortuna a les xarxes. I, a més, tot va començar quan un vídeo del búfal va començar a circular per internet. Era un animal destinat inicialment al sacrifici per una ofrena religiosa musulmana, que aquesta matinada finalment l'han indultat.
5: Pobret.
4: Han decidit que...
5: No el maten.
4: Que amb els diners que estaven traient al zoo, gràcies...
5: És que hi ha la caseta de Bad Bunny i el búfal ara mateix.
3: Encara apareixerà el búfal a la caseta de Bad Bunny.
4: Podria ser. En tot cas, que era una mina d'or, el búfal, i han dit, escolta'm, aquest no el sacrifiquem, el mantenim. I no només el mantenen, sinó que li donaran un tracte VIP. L'han traslladat de zoo, l'han posat al zoo més important de la capital de Bangladesh, i a més l'han posat en un recinte especial, li han posat ventiladors, li fan cures sanitàries cada dia, massatges... O sigui que...
5: Búfal.
4: Directament. Búfal Trump està triomfant.
5: Que estava pensant ara que potser Donald Trump també demana drets d'imatge. Que passaria que aquest home, amb les sorpreses que ens prepara cada dia, no m'estranyaria que de cop i volta demanés paguem un percentatge de la venda de les entrades.
4: No demani un test de paternitat.
5: Quarantzels... T'imagines? Pobre búfal. Deixem el búfal tranquil. Pobre. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
5: Pràcticament arribarà un quart de sis del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui volem saber, a part del búfal, perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor. És cert que les grans ciutats cada cop són més un aparador pensat pels turistes i no pels veïns, però de tant en tant encara hi ha algun detall que ens permet tornar a connectar amb la seva essència. A Barcelona això passarà a una vintena d'esglésies, centres cívics i espais públics de la ciutat d'avui fins diumenge, amb el tradicional ou com balla. La tradició de Corpus es manté i ens permet recordar que darrere del decorat encara hi viu gent.
5: Un altre clàssic també que torna com cada any, l'ou com balla. Moltes gràcies a Andreu, i a aquestes hores volem saber de què parlarem poc.
3: Doncs de la quantitat d'escombraries que la gent deixa a la muntanya. Tots els que haguem anat a la muntanya ho hem vist. L'últim cas el trobem a l'Everest i que ha fet públic l'alpinista Angelina Angelova, que ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest. Això està a uns 7.900 metres d'altitud, i allà realment el vídeo fa vergonya, perquè si veu en tot d'ampolles d'oxigen buides, tendes de campanya i tot de brossa allà, just a la muntanya.
5: Vinga, i aquestes hores del matí, amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la taxa més baixa de delictes, infraccions i incidents d'odi. Segons dades del Ministeri d'Interior, l'any passat es van registrar 311 casos, dels quals 110 van ser per racisme i xenofòbia, 99 per orientació sexual o de gènere i 48 per motius ideològics. Concretament, la taxa és de 3,82 casos d'agressions per cada 100.000 habitants. A escala estatal, el rànquing de delictes d'odi el lideren Melilla i Navarra amb 21,8 i 15,6 casos per cada 100.000 habitants, i mentre que la mitjana espanyola se situa en 4,9 casos. Andalusia té la taxa més baixa de moment, amb 3,4 casos d'agressions.
5: O sigui, com sigui, només que n'hi hagi una, sí, ja... Bé, ja és greu. Per tant, aquí, cada agressió, sigui per racisme, per xenofòbia, per orientació sexual o de gènere o per motius ideològics. Escolta'm, les xifres també fan fredar, eh? Perquè 110 per racisme, 99 per orientació sexual i 48 per motius ideològics.
3: Són moltes.
5: Són moltes, són masses. Mentrestant, quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és veure l'exposició Neix en l'aire la primera flor al Museu Can Màrio de Palafrugell. S'hi mostren escultures toves en què l'aire es converteix en el material relacional. Anna Irina Rossell n'és l'artista.
8: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen, i que sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat. No?
7: Rossell convida a reflexionar sobre el fet que la respiració és un gest que ens fa compartir un mateix aire i que també afecta els cossos. Es podrà veure a partir de dissabte i fins al 22 de novembre.
5: Vinga, va, que fem camí cap a 6:15 del matí. És moment, als matiners de Catalunya Ràdio, d'obrir la revista del cor, la nostra particular, la de cada matí, per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Mercedes Milà, ha passat pel programa Poco Passa de Carlota Corredera, el podcast, i ha deixat anar moltes perles, com ara que què cobrava a Gran Hermano.
9: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
10: 60.000.
9: Sí, hombre, yo estaba dando muchísimo dinero. Totalmente. A ganar, ¿eh? Muchísimo más generaba que cobraba.
10: Ah. Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
9: Muchas gracias.
10: ¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?
9: No. Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que todavía no nos escribimos y tal, que me gustó mucho.
10: ¿Y no quieres decirnos su nombre?
9: Matías.
11: ¿Te gustaría entrevistar ahora a Pedro Sánchez?
9: Mucho, porque le adoro. Le quiero mucho a Pedro Sánchez. Estoy totalmente a favor de él.
5: Podeu recuperar l'entrevista del podcast de Carlota Corredera, perquè el cert és que Mercedes Milà, com ja és habitual, deixen algunes perles importants i, escolta'm, cobrar 60.000 euros per programa. Ella diu que pot semblar molt, però és cert que el revulsiu que tenia Telecinco Mediaset per fer Gran Hermano, imagina't el que es devia multiplicar. De fet, la primera edició de Gran Hermano, recordem que va obtenir un 80% de share. Això vol dir que pràcticament tot Espanya estava mirant el programa i no em vull ni imaginar que devia ingressar en publicitat la cadena italiana. I alerta perquè el cor també batega amb Miguel Bosé. Sí.

0: De fet, per cert, també Mercedes Milà en aquest podcast estava comentant que s'havia emprenyat moltíssim amb Miguel Bosé, que li havia fet les grans entrevistes de la seva vida, però que en època de Covid es va enfadar bastant amb el cantant. Què passarà amb Miguel Bosé?
1: Doncs que ha començat els tràmits a immigració per residir a Andorra, que mira, el cantant volia anar a viure, ja se sabia des de feia uns mesos, però ara es veu que les últimes hores, els últims dies, ha visitat ja el servei d'immigració per començar tota la paperassa.
2: El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar y a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Jo, de veritat...
1: És
0: que Miguel Bosé se l'estarà al cap totalment.
1: Molt, molt. Aquest és un vídeo que ha penjat just a l'acabar la gira, però l'heu vist quan es converteix en lleó? És com... Bueno, va.
0: Ha perdut el nord, és que ha perdut el nord, no passa res.
1: No, total.
0: Bosé, ens encanta la teva música, però fill, és que has perdut el nord.
1: Sí, ja
0: està. I quina casualitat que te'n vagis a Andorra.
1: Sí, sí, sí. Es veu que ja estava buscant casa, viurà a Escalde, serà un xalet pel qual pagarà un lloguer d'uns 10.000 euros anuals i també ja té l'escola a punt pels seus fills.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. És que estava recordant, a més, les paraules de Miguel Bosé, que fotia de volta i mitja a Espanya i als seus habitants. I te'n vas allà un raconet petitó d'Andorra a viure?
1: I falta gent a Andorra.

0: No sé jo si els andorrans estan gaire contents amb tot aquest...
1: Bon tema, bon tema.
2: Jo no ho estaria.
0: En tot cas, quins sons deixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer programa especial per la visita del Papa a la Sagrada Família. L'antiquari divulgador Artur Ramon ens va parlar de la figura d'Antoni Gaudí.
3: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi del que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio.

0: amb aquesta cançó de Bruce Springsteen, per cert, Glory Days, deixeu-me felicitar el xef Raül Balam i també la cap de la sala Granja Helena pels Premis Nacionals de Gastronomia 2026. També el xef Jaume Subirós, però especial al Raül Balam. Li enviem un petonet des d'aquí. Premi merescudíssim per aquesta fantàstica carrera. No crec que ens estigui escoltant aquestes hores del Raül, tot i que es lleva bastant d'hora per anar a córrer. Sí. En tot cas, Raül, si ens estàs escoltant, enviem un missatget, que potser truquem en directe.
1: Clar, i tant.
0: Mentrestant, Glory Days, la música de Bruce Springsteen, Marta.
1: Sí, perquè un 4 de juny del 84, Bruce publicava el seu 7è àlbum d'estudi, Born in the USA, i és, sens dubte, un dels àlbums més venuts de la història, amb grans èxits, també precisament Born in the USA, que dona nom al disc. La portada molt mítica, aquella vestit amb texans, ell d'esquena, es veu que el cul que es veu és el mateix cul del Bruce, per decisió seva.
0: Ah, perquè pensava que no era seu.
1: Sí, doncs va dir que sí, que ell volia que fos el cul, perquè diu ell mateix que era molt millor que la seva cara. Recordem que...
0: Un cul espectacular en aquella portada, t'ho dic.
1: En aquella portada ara no sabem com serà.
0: L'haurà treballat.
1: Del disc seran venut més de 30 milions de còpies a tot el món, per tant, història d'aquest disc.
0: Amb aquesta música seria complicat fer els exercicis de glutis, que són tan meravellosos, amb les bandes elàstiques, que són tan reconfortants pel cos mentre els estàs fent.
1: Quina tortura.
0: Si vosaltres aneu al gimnàs de la sauna, no foteu res.
1: Que no fotem res. Avui anem a boxa.
2: Què fem?
1: Boxa, xaval.
0: Sí, després esteu al gimnàs i em diuen que esteu allà xerrant tota l'estona i passeu de tot.
1: No, no. Només
0: vaig a consultar-ho amb els astres, a veure què és el que em diu avui en Sergi Tous, perquè volem saber què fan aquestes dues al gimnàs i també quin dia ens espera astrològicament parlant. Molt bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 4 de juny, s'ha perfeccionat una quadratura entre Mercuri i Neptú. I això pot fer que la ment estigui una mica més ennuvolada. Mercuri busca lògica, dades i explicacions, i Neptú obre la porta a la intuïció, als somnis i a tot allò que no sempre podem tocar amb les mans. És una energia molt bona per crear, imaginar i deixar-nos inspirar. Però per decidir coses importants, millor no córrer. Avui, menys conclusions definitives i més escolta interna. Bon dijous!
0: Doncs el que us dic, veus? Poc a poc i bona lletra, verdader, ho veurem al gimnàs avui. Qui bufarà espelmes, Lara?
1: Quin atac! Avui felicitem a l'actor americà Bradley Cooper, esperem que el truqui Lady Gaga per felicitar-lo. En fa 51. I qui segur que no trucarà Angelina Jolie per felicitar-la és Brad Pitt, l'actriu també en fa 51. Ella és model, presentadora, actriu i empresària israeliana i a més ho fa tot bé. Bar Rafaeli arriba als 41. I acabem felicitant Toni Soler. Sí, està passant. Avui és el seu aniversari i bufarà 61 espelmes.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Una mica de música per arribar a 6:15 del matí, per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels Matiners de Catalunya Ràdio. Dels seus bons èxits, ja esteu escoltant els primers compassos de Sani. Vinga, va, que és dijous, amunt els cors. Són...

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan falta un any per les eleccions municipals. A les 11 ens visitarà el periodista Josep Cuní. Francesc Garriga a la tarda connectarà amb la Patum de Berga i amb el Primavera Sound. Al Catalunya Nit entrevistarà l'economista i consultor polític Antoni Vives, que acaba de publicar el llibre El País Secret, sobre la seva experiència a l'Aràbia Saudita. I Àlex Gorina obrirà la sessió golfa a pioneres en la direcció de pel·lícules arran de la mort de Josefina Molina.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous, penúltim dia de la setmana, dijous 4 de juny. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Israel i el Líban han fet un pas cap a un nou alto al foc després d'una reunió a Washington amb mediació dels Estats Units, ara sí.
3: L'acord inicial queda pendent que es freni l'activitat de la milícia pro-iraniana Hezbollah, tant contra territori israelià com dins del Líban. Mentrestant, es planteja crear unes anomenades zones pilot controlades per l'exèrcit libanès i sense presència de grup armat. Les converses continuaran el 22 de juny a la capital nord-americana amb la mirada posada en un possible acord de pau més ampli.
2: I Donald Trump envia un missatge d'esperança sobre les converses de pau amb l'Iran.
3: Ho ha fet des del despatx Oval en una compareixença inesperada. Se l'ha vist cansat i ha insinuat que aquesta mateixa setmana es podria tancar l'acord.
4: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: Trump, a més, desvincula les converses amb l'Iran del conflicte entre Israel i el Líban.
2: Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
3: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
2: Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
3: Els investigadors dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
2: I mentrestant, i des de Barcelona, Sánchez ha mirat d'esquivar els escàndols que envolten el PC, el PSOE i ha intentat exhibir normalitat en un acte davant d'empresaris.
3: Va ser ahir durant les jornades del Cercle d'Economia. Lluny del soroll, Sánchez va voler demostrar que està disposat a acabar la legislatura i va anunciar que ja comença a preparar els pressupostos del 2027.
5: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: I parlem del cas Isaac Andic. El jutge vol que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort.
3: La magistrada ha encarregat a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i va trigar 8 minuts a trucar a urgències.
2: S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: De moment, dilluns, s'acaben les obres dels túnels del Garraf, s'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Ho deia Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe de la consultora independent South 180, que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya. Granollers, Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic a la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Aquestes hores cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui Canalies amb Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris. Les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen a la novetat d'ahir. Els pressupostos, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos d'aquest any, diu el diari del Grup Godó.
9: Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu. On se'l veu millor, però, és a El Periódico, acompanyat del president Illa. També a El País i El Mundo. Els primers parlen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez.
8: Altres temes de portada. Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim a El Periódico i l'Ara.
9: I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent. I El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i l'anunci de pressupostos de Sánchez.
9: L'editorial de l'Ara explica que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
8: També exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes, i la dels pressupostos no és una arma menor.
9: El periodista Joan Tàpia escriu al Periódico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però no hi ha sentències.
8: Així com tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
9: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
8: És una referència a l'escena absurda de la pel·lícula dels germans Marx, en què dos d'ells no paren de demanar dos ous durs, mentre el cambrer els ofereix un luxós menú.
9: A El País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat la porta que l'opinió pública sàpiga que es facin les coses malament, no pas el fet que es facin malament.
8: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
9: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
8: Explica que la guerra bruta afecta de ple al govern i que és la pròpia UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
9: A l'ABC, l'editorial es titula El camí del PSOE a la seva imputació.
8: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
2: Moment, també aquestes hores del matí, per fer un repàs a la premsa digital. Alerta, qui es va quedar atrapat al cementiri?
8: Doncs una família de Vic, que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van primar el timbre d'emergència, però no funcionava, i van passar 2 hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents aconseguissin la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien dit que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar quan van marxar. Ho explica el 9-9.
2: És a dir, que tot ve l'operari i et diu, escolta'm, aneu ràpid aquí, en aquest moment que estàs tu, per, sí, anar, per controlar els temps.
9: Exacte.
2: No? Aneu ràpid que hem de tancar. És a dir, que els operaris, entenc, que sabien que hi havia gent del dins del cementiri, devien tenir gana i van dir, escolta'm, fotem el car.
8: D'aquí 10 minuts tanquem, eh? I van interpretar que havien marxat i no, encara
9: era allà. 10 minuts, no?
2: Molt bé. Anem a mi. No, sí, aquest 2026 ens està quedant rumor.
8: Molt bonic.
2: Qui volia vendre gat per llebre?
9: Un home d'Els que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional el va començar a investigar perquè feia una oferta d'un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior al de l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa aquest mateix cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Ho llegim al periòdic.
2: Quan veus que els preus no són els que...
9: Aquí hi ha alguna cosa que grinyo.
2: Et trobes al mercat, sospita. Qui té recompensa?
8: Mira, els que ajuden l'estat a descobrir herències, descobrim una nova paraula, com dic jo, intestades, és a dir, herències sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar en mans de l'estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
2: L'estat n'ingressa 7, però en paga 437.000,
8: En premis.
2: Un altre clàssic.
8: Sí, sí.
2: Per cert, ahir us vam fer una promesa.
9: Sí, et vam fer una promesa i...

0: Posem l'oient també en situació.
1: Aviam, dimarts vam sentir el cargol ja no treu banya, ahir sentíem el Mohamed ha matat el Patufet i avui et portem, com vas demanar, que n'havies ahir, una altra entrega d'aquest jove d'origen marroquí, que és d'Avinyó, que és en Naïm, i que ho està petant a les xarxes, s'està fent superviral. Avui sentim el Joan Petit ja no balla.
0: La lletra tampoc no és per tirar coets, eh? Ens està perdent essència, eh, Naïm?
1: Sí, sempre hi ha Mohamed, eh? Sempre és un dels protagonistes i és una crítica també, a, jo crec, a la societat i en clau d'humor tot plegat, eh? La veritat és que aquest noi, de manera improvisada, perquè segons ell diu no esperava que aquestes cançons tinguessin tant d'impacte a TikTok, doncs ho està patant molt.
2: Vaig veure que actua divendres demà a Vic, en una sala de Vic.
0: Ah, dic, no, al cementiri, no? Dic,
2: no, no, pobret.
0: Potser se'l
2: no,
0: troba, tancat. Gràcies. Vinga, Marc, quin temps ens espera per avui?
2: Va, mira, dijous amb canvi de temps. Al matí tindrem cel variable i serà a partir del migdia que arribarà la pluja. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les precipitacions marxaran cap a mitjanit.
0: Marta Oriana, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem aquest matí de dijous, Marta?
3: Doncs amb una estrena mundial com és la nova producció de Marta Pazos al Gran Teatre del Liceu. Avui s'estrena Les noces de Figaro de Mozart amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni o el baríton André Schun. Avui, per cert, es podrà veure l'òpera en una sessió especial amb espectadors més joves de 35 anys, amb el segon repartiment en aquest cas. Tot això ho podeu veure fins el dia 21 de juny.
0: Vinga, va, més estrenes.
3: En aquest cas, tres obres de teatre. La primera, el Tantarantán, amb el muntatge Quería ser maricón pero nací Sudaca, està creada i interpretada per Mazorra. Això es pot veure fins el 19 de juny al Tantarantana. També avui al Teatre Condal s'estrena l'Auca del senyor Pere amb el gran Joan Pere, ell sol a l'escenari amb un monòleg que repassa doncs, tota la seva trajectòria, tota la seva vida. Això es pot veure fins el dia 28 de juny al Teatre Condal. I avui també al Maldà i fins al 12 de juliol podreu veure El meu germà, una obra escrita i dirigida per Marc Artigau, interpretada pels germans Robert i Llorenç González, i ell mateix, el Marc, ens ho explica pels matines de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, matiners. Soc el Marc Artigau i avui estrenem al Maldà El meu germà, una comèdia sobre tenir germans o no tenir-ne, que combina teatre, cançons, contes i balls per passar-ho molt i molt bé. Veniu amb germans o sense, que nosaltres hi serem fins al 12 de juliol.
0: I si us agrada la música, els festivals, aquesta setmana...
3: És la vostra setmana.
0: Batquiel,
3: avui dia gros al Primavera Sauna, i es va fer el primer concert d'inauguració amb els concerts aquells gratuïts, avui ja és de pagament, amb totes les entrades exaurides, amb caps de cartell com Batquiel, Massive Attack o Doja Cat.
0: 2:03 del matí, molt bon dia, matiners. Avui movem el dial fins al 2 de setembre del 2013, el primer dia d'una nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio i el primer dia de Mònica Terribas com a presentadora. Mireu com arrencava.
5: Prendre decisions no és fàcil. Decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai no surt de franc. Tots els que compartim l'espai-temps d'aquest país tenim al davant reptes individuals i col·lectius que impliquen decidir. Però un cop analitzades les conseqüències, i sempre amb ull crític. I és amb ull crític que les analitzarem i compartirem amb vosaltres tot el que passi aquí i a fora. Als Estats Units, Obama n'ha pres una de decisió. Atacaran els objectius militars de l'Assad després de consultar el Congrés, però sense esperar que les anàlisis dels inspectors de Nacions Unides confirmin l'ús d'armes químiques. Aquesta intervenció unilateral tindrà conseqüències, segur, sobre la població siriana i també sobre les Nacions Unides i la seva capacitat d'exercir la política multilateral. En parlarem amb Bernardino León, enviat especial de la Unió Europea pel sud de la Mediterrània.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Perú falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim, com cada dia, el nostre corresponsal mundial, Guillem Soler. Bon dia.
6: Bona nit, matiners. 15 figures de sants i verges sortiran avui de diversos punts de Cusco i arribaran a la catedral de la capital del Perú per saludar el cos de Crist en la festa del Corpus Christi, una de les més importants del país.
7: Música.
6: La festa la van instaurar els espanyols el 1572, però va molt més enrere. En aquell mateix dia, els inques ja li dedicaven la festivitat al déu del sol i es treien diverses mòmies sagrades pels carrers de la ciutat. Els conqueridors van aprofitar la festa i van canviar les mòmies pels sants. La festa es fa exactament 9 setmanes després del Dijous Sant i omple la ciutat de locals i de milers i milers de visitants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: 3:45 del matí, Maiol Roger, que ens espera al matí de Catalunya Ràdio, avui dijous 4 de juny.
7: Doncs mira, tots els detalls del sumari del cas Leire i la reacció de Pedro Sánchez. També tindrem l'alcalde de Barcelona, just abans que arribi el Papa, i a un any de les municipals, o gairebé un any. Després parlarem de la realitat laboral dels joves i d'un fenomen que són els ni-ni-nis, que ni estudien, ni treballen, ni estan en procés de fer-ho, que estan en mínims històrics. Obrirem la taverna i després Josep Cuní, Jordi González,
0: oh, va,
7: i Ricardo Estrell, els tres en una conversa conjunta a partir de les 11. Els temes pendents a una mica d'humor i cap a casa. Això farem a les 6 hores de matí.
0: I abans d'aquestes 6 hores extenses de ràdio en directe des de la Pública i Nacional, arriba com cada matí la dada Maiol. A veure, Maiolet.
7: Doncs ahir em vau demanar una dada sobre animals, per tant, dada sobre elefants.
0: També perquè us hi foteu. També,
7: i en concret, quants ossos...
0: Oriol, ja també després del xinxany ja em pots ja canviar la cinturina.
8: No, està molt bé, que ens agrada molt.
7: Està fantàstic, gràcies, Oriol.
0: Molt bé, està molt bé. Decidiu vosaltres tot el programa.
7: En concret, quants ossos té un elefant?
0: Quants què?
7: Ossos té un elefant.
0: Vale, vinga, ara què? És que també tenim una bocota...
8: És tot creix.
0: No sé...
8: 45. Bèstia, no? L'està xivant a la Sara.
0: No, la Sara i jo anem amb equip. És que a veure si ho enteneu.
8: Més.
0: Jo diria,
8: 130.
0: Jo diria que... Què?
8: 130.
0: No, jo diria que... 400.
7: Aviam, doncs, entre la Marta, la Lara i el presentador matiners, que és incapaç de dir una xifra per ell mateix i necessita que li xivin, avui...
0: Això no li diries a Ricardo Estrella, eh?
7: Això que li diria. Sí, això qui ho té més a prop, precisament, és Sara Llobet, per tant, Xavi Canalies.
8: Això
7: un elefant adult té entre 326 i 351
0: ossos. El doble pràcticament que un ésser humà.
7: Per comparar-ho, un humà adult en té 206.
0: Clar, molt bé, Sara.
7: I un gos en té uns 319, una cosa així, segons la raça.
0: Per cert, jo faig molt bon equip amb la Sara.
7: La trompa està formada per músculs i no conté cap os.
0: Veus? Mira, perfecte.
8: Tu
7: veta. Que
0: ai, que bé, escolta, estem en ratxa, Sara. Tenim una setmana fantàstica. És que, perquè estem connectats i més o menys anem per les mateixes xifres. D'aquí uns moments repassem alguns dels moments... Ah, per cert, que hem de parlar de la casita de Bad Bunny, que està sent tema aquesta setmana, i n'ha parlat Carmen Lomana i també Amaya. D'aquí uns moments les escoltem.
9: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
9: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: I després, quan guanyes, què més hi ha?
13: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
10: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
14: I el moment de retirar-se va ser complicat?
10: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
15: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
16: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
10: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
17: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
10: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
18: Tot fa la mateixa olor de sempre.
19: Cinema.
20: Estem en una situació crítica.
19: Sèries.
21: This is the most dangerous period I've ever seen.
19: Documentals. Plataformes.
22: Vinga, va. Selfie. I marxem.
1: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
19: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
22: Memoritzeu la cara del nostre home.
1: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
19: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
23: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
24: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
25: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
24: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
26: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
24: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
27: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
1: Solidaris.
28: Amb Mercè Folch.
24: Desnonaments silenciosos.
1: Dissabte a les 10 de la nit.
25: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
28: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
0: Què et passa, Lara? Arrenca l'Anna Baca, ho aconseguiràs.
3: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah,
3: no,
0: això segur.
3: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, Lara, sisplau.
3: Que no sóc jo, Ara ja semblaré aquí. Això té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: Sap badallar i parlar.
3: És que la veritat,
29: Els matiners.
0: No minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta setmana. Ho estàvem comentant, per cert, no sé si heu vist les imatges de Lola Lolita barallant-se a la casita de Bad Bunny per estar a primera fila.
3: I que la gravin. Ai, és que ell té una casita...
0: Ella n'ha parlat, no per això?
3: Sí, sembla que n'ha parlat i que, a veure, que és el típic vídeo que està tret fora de context i que en realitat no s'està barallant, però certament, si veus el vídeo, veus com està increpant a una altra noia o l'altra noia amb ella.
25: Està a primera fila, no?
3: Per estar a primera fila i que la gravin, a veure.
0: Aquests dies la casita de Bad Bunny està sent protagonista de molts titulars pel tipus de gent que hi ha, pel tipus de gent que vol deixar-se veure, i hi ha hagut dues persones que n'han parlat. Primer... La nostra estimada Amaya.
30: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
31: Pues fíjate, no he ido a verle al concierto y me gustaría ir a verle al concierto porque...
30: A su casita.
31: Uy, yo la casita no quiero ir, no, porque... Sí, pero es que, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Yo creo que es muy incómodo estar ahí, bueno, yo por lo menos estaría incomodísima, ¿sabes? Pero me encantaría ir a verle, bueno, es que no he podido ir, pero a mí él me encanta y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
0: Molt bé, Amaya parlava de la casita de Bad Bunny, ja veieu el que acaba de dir, és a dir, que no tindria moltes ganes de que la gravessin a primera fila, i a les antípodes d'Amaya, quins hi hem trobat? A Carmen Lomana.
32: Está invitada, pero no he ido.
30: Estabas invitada a la casita famosa. Que ha dado mucho que hablar la casita.
32: Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita, pero no menos mal, porque yo era allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico. No, en teoría es divertido. Yo podía haber ido a la casita, pero dentro, a merendar. Te van a tomar el té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero.
3: La millor.
0: És la millor. És la
3: boníssima.
0: Carmen Lomar, ens encanta també. Com cada matí, ganes de saber què feu desperts a aquestes hores. 9-3-2-0-7-4-7-4. Ens podeu trucar cada dia per saludar-nos, que ens encanta. Aquestes hores del matí hi hagi gent que ens expliqui què està fent precisament ja engegant el dia. Núria, molt bon dia.
33: Bon dia.
0: Com estàs, Núria?
33: Molt bé.
0: Ui, em diuen que ets del Mercat Central de Sabadell.
33: Sí.
0: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat o no, tu?
33: Digue'm, perdona?
0: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat de Sabadell o no?
33: Sí.
0: Et ve a comprar o no?
33: No, a mi no. Vaig jugant al que està al costat meu, però bé.
0: Hem de fer campanya, hem d'anar parlant amb tots...
33: Sí, bueno, que vingui a saludar, aunque sigui un dia.
0: Sí, que de tant en tant vagi fent una miqueta de gasto a cada establiment que hi hagi al mercat, no?
33: Sí, no, bueno, però tots tenim molt bon producte, que compri on vulgui.
0: Això sí, però li direm que vingui a saludar un dia... Ja n'heu passat uns quants del mercat i quantes del mercat de Sabadell, per tant, li direm al Ricard. Núria, a quina hora et despertes tu habitualment?
33: Jo a les 2 del matí.
0: Mare meva, es queixem nosaltres, sí. Per favor, Verge Santa.
33: Jo m'aixeco a les 2, m'arreglo i a quarts de 3 a les... Sí, una cosa així, depèn del dia, eh? Però saps què passa? Que és el meu moment. Jo estic solet a casa, m'aprenc el meu cafetet tranquil·lament, miro els encàrrecs, aleshores a quarts de 3 me'n vaig cap a Mercabarna.
3: I què feu tant d'hora a Mercabarna i al mercat? Explica'ns una mica.
33: Bueno, Mercabarna és un altre món.
0: Mm-hmm. Home, allà és on hi ha la vida, sí. En aquelles hores de la nit,
33: aquelles
0: no?
33: Aquelles hores és una locura. Allà és un altre món. És, que és com si siguessis normalment a les 12 del migdia de qualsevol puesto.
0: Clar, perquè quan ens pensem que el món dorm, hi ha moltes parts, sí, no, d'aquí a Catalunya, sí, que estan absolutament despertes i, com Martí, estaves dient, suposo que a Mercabarna hi ha l'ambient nocturn de Catalunya, el trobem allà.
33: Sí, i tant, correcte, sí senyor.
0: Núria, fins a quina hora treballes?
33: Jo normalment fins les 2, menys els divendres, que estic fins les 8 de la nit.
3: Uau, i després
33: que... Perquè el mercat obre tot el dia i no tanca al migdia.
3: Clar, Déu-n'hi-do. Després fas migdiada o com tu fas?
33: És com tot. No, pues res. Jo quan plego normalment a les 2, me'n vaig a casa, me faig una siesta i aleshores després m'aixeco, sopo i me'n torno a dormir.
0: Déu-n'hi-do.
33: Jo faig les 8 hores a tothom, però partida.
0: Sí, home, però a més el divendres has dit de les 2 fins les 8?
33: Sí, els dissabtes són molt d'usos.
0: Mare meva. Doncs escolta'm...
33: El que passa que el dissabte t'aixeques amb l'energia de dir, bueno, ja és cap de setmana, ja només queda una emputxareta.
0: Sí, i tant. Menys mal que ets una persona optimista, sí, perquè el cert és que són unes quantes hores treballades, Núria?
33: Sí.
0: Escolta'm, doncs el que podem fer, com sempre, és animar els oients que vagin al mercat, perquè ja veieu la feinada i les hores destinades que hi ha.
33: Sí, s'ha de reivindicar el mercat.
0: Sempre.
33: Sempre, correcte. Perquè tenim molt bon producte, tenim preus de tota mena i la gent que vindrà al mercat, això sempre.
0: Doncs, Núria, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé la jornada. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell.
33: D'acord, doncs moltes gràcies, que tingueu molt bon dia, guapos.
0: Una abraçada, Núria.
3: Adéu.
0: Adéu. Tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
2: I mateix, present.
0: Home, com estàs, Eloi?
2: Bon dia, bé, i tu?
0: Bé, home, de dijous. Dijous sempre és un bon dia.
2: Sí, sí, sempre.
0: I anem de cara a barraca cap al cap de setmana. Escolta'm una cosa, m'han dit que tens anècdota?
2: No especialment, avui.
0: No, però sí que és anècdota, sí que és anècdota.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A la muntanya pot passar de tot, Eloi.
2: Pot passar de tot, sí. Avui volia invertir el temps a la previsió meteorològica, però no passa res.
0: No, simplement et comento... Si tenim 3 minuts, i t'he donat més minuts que mai, Eloi.
2: Mare meva. Simplement et comento que se n'acaba d'anar el llum aquí a casa meva.
3: Oh, carai!
0: Ara mateix?
2: Sense gaire motiu. Sí.
3: I què vas, amb una espelmeta?
2: No. Vaig posar una petita bateria, un SAI, no es diu? I llavors això em dona cobertura d'internet i em dona l'ordinador per poder treballar unes quantes hores. Per
0: però escolta'm, doncs,
2: el matí de Catalunya Ràdio està garantit.
0: Que heu tingut, temporal aquesta nit, el que ha passat?
2: No, acabo d'entendre què ha passat. Sincerament, no ho sé.
0: Has aprofitat que ha marxat l'electricitat o no? No sé.
2: És que acaba de marxar fa 2 minuts.
3: No li ha donat temps.
0: I no hem sigut nosaltres, ja t'ho dic ara,
2: Ha estat una cabra que s'ha menjat el cable de la llum.
0: Ai, per cert, com van les gallines?
2: Una cabra rostida.
0: Com van les gallines i la recuperació del pèl?
2: Doncs mira, estic content perquè les gallines ja comencen a treure una plometa petita.
0: Oh. Comença per la plometa,
2: que s'estan recuperant. Per què? Perquè te'n recordes, que el gall les muntava tota l'estona i llavors havien quedat desplomades de la part de l'esquena, per on s'agafava el gall amb les urpes. I ara s'estan recuperant. Jo les veig felices i contentes, excepte una que crec que sí que el troba a faltar.
3: Clar.
0: Devia ser com l'amant, no?
2: Deu ser això.
0: La que estava enamorada, de veritat. Mm-hmm.
3: La bona.
2: Què? Fem el temps?
0: Sí, tant. Deixem que abans digui adéu a la Marta Viana i a la Lara Garcia. Gràcies,
3: adéu,
0: noies,
3: adéu.
0: I tornem demà. I, home, evidentment, mira, si tens temps de sobres, Eloi, avui...
2: Mare meva. No, és que, a veure, avui és un dia una mica delicat.
0: A veure.
2: Avui es treuen tempestes i, a més, seran tempestes fortes. Llavors, ara mateix ja comencem el dia amb molts núvols a molts llocs, Comarques de Barcelona, de Tarragona, fins i tot Catalunya Central, els núvols són baixos, hi ha molta humitat, és un primer senyal de que hi ha inestabilitat i que poden passar passar coses, i després l'altre senyal el notarem a partir del migdia, que començarà a créixer grans núvols i tempestes en qualsevol punt del país, però les més fortes, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. I fins i tot avui hi ha avisos activats d'intensitat de pluja, més de 20 litres en mitja hora, i s'estrena un nou avís, que fins ara no s'havia fet servir, que és el de pluja de 60 litres en 3 hores. Per tant, estem parlant de quantitats de pluja molt importants, que en alguns casos poden passar de 50 a 100 litres per metre quadrat, eh? El nord-est. Nord-est de Catalunya, Girona, Barcelona, és on hi ha més risc que això acabi passant. I, per tant, també baixarà la temperatura. Vaja, que serà un dia una miqueta mogut.
0: Doncs n'estarem, com sempre, pendents. Moltes gràcies, Eloi.
2: Adéu-siau, fins ara.
0: Fins demà, Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, vas amb la meva samarreta?
0: Sí, que me la va regalar.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 4. Americans.
1: Aviseu els de la científica. Vull aquest ganivet aquí ara mateix. I que algú ens busqui un lloc on poder passar la nit. Em sembla que la cosa anirà per llarg. Caporal, lideri tot això, si us plau. He de fer unes quantes trucades urgents.
2: D'acord, sergent, així ho farem. Agent Sánchez, vingui amb mi.
3: A les seves ordres, caporal.
2: Ja ha sentit a la sergent. Ens hauria de buscar com més aviat millor un lloc per dormir. Vostès, de quina comissaria venen?
3: De la de Premià de Mar.
2: Doncs m'haurà de passar el contacte de l'oficial de guàrdia. Tot i això, m'ha dit que la jutgessa era de Mataró, igual que els companys de la científica.
3: Sí, Mataró és la capital de comarca. I a més, és una ciutat gran. I ells tenen jutjat. Més recursos i una bona comissaria. Nosaltres, una àrea bàsica policial. Aquí al Maresme, la majoria de les nostres instal·lacions són els pobles de mar, que són els més habitats durant tot l'any i que, a més, multipliquen la seva població exponencialment a l'estiu. Suposo que per això es va dissenyar així el pla de desplegament. Els pobres pobles de dalt gairebé no els toca res. I és curiós, perquè sempre he pensat, potser m'equivoco, però ho dubto, que els pobles de dalt hi viu la gent amb més pasta que els de mar.
2: I això què té a veure amb el desplegament dels dispositius?
3: Que, amb bona lògica, haurien de ser més a prop de la gent més rica i amb més poder.
2: Vol dir?
3: En aquest país, els rics sempre solen ser els qui tenen a prop els millors serveis. Les millors escoles, els millors hospitals, bons sistemes d'autobusos perquè les minyones puguin arribar-hi sense problemes. Que ja se sap que ells sempre van en cotxe a tot arreu. I així amb tot. Seguint aquesta teoria, no entenc per què les nostres instal·lacions no són els pobles de dalt, que és on hi viuen els poderosos.
2: Segurament perquè aquests rics i poderosos el que volen és que vigilem la gent que viu als pobles de baix i evitem que pugin. Pensi, agent Sánchez, que si els pobles de dalt són les mansions, nosaltres som els gossos que vigilen el jardí i eviten que ningú aliè no entri a la propietat. Ens tenen exactament on ens volen tenir. No es preocupi, que aquesta gent se les empesca totes. Per això són rics. I alguns, els quartos, els venen de força endarrere.
3: Està ben vist, caporal. Tingui, el telèfon de l'oficial de guàrdia. Segur que la sergent Forés estarà encantada de rebre la seva trucada a aquestes hores.
2: Ha dit sergent Forés? Es diu Esther Forés, l'oficial de guàrdia?
3: Sí, és l'oficial al càrrec i la cap de l'àrea. És de Tortosa, però ja fa 6 anys que és aquí. La van ascendir a sergent l'any passat.
2: I tant que la conec, massa i tot. Va, busqui un lloc on puguem quedar-nos aquesta nit. Gràcies.
1: Estanislau, ja tenim algun lloc on poder quedar-nos a dormir aquesta nit?
2: Sí, ens han trobat 2 habitacions aquí mateix, a l'hostal de la plaça. Hi estarem molt bé, però intueixo que hi dormirem poques hores.
1: Molt bé. Ja he parlat amb l'inspector i li he explicat tot. Vol que fem totes les investigacions possibles aquí. Però demà a la tarda vol que siguem a Figueres per establir un pla d'acció amb ell. Ha posat els informàtics a treballar, a veure si aconsegueixen saber alguna cosa del missatge i ens poden ajudar amb això. Tot i que ja saps que les esperances de poder saber alguna cosa a partir d'una missiva com aquesta són molt minces. I és clar, farà el que pugui per intentar contenir la premsa, però segurament serà complicat. I a partir d'ara tindrem una pressió afegida. I a tu, com t'ha anat amb l'oficial de guàrdia?
2: Prou bé, tenint en compte les circumstàncies.
1: Què vol dir això, de les circumstàncies?
2: Que la sergent Esther Forés i un servidor ens coneixem des de fa molts anys i que en fa 10 que vàrem sortir junts. Un amor d'estiu, en concret. Els seus pares estiuejaven al poble. Eren uns petits industrials tortosins que no suportaven trobar-se la gent del seu encontorn a la platja a l'estiu. I varen descobrir l'Empordà com a refugi. I per festa major va ser quan l'Esther i jo varen viure un bonic estiu plegats, que es va allargar fins a prop de Nadal. Després, ella se'n va anar a estudiar uns mesos a Canadà i a l'estiu ja va venir al poble amb un nòvio canadenc i jo vaig optar per substituir-la per una estiuejant italiana, crec, aquell estiu.
1: I això suposarà alguna mena de problema per poder fer la feina ben feta?
2: No crec que ho suposi per part de cap dels dos. Tots dos som grandets i tots dos guardem un molt bon record. De fet, hem anat seguint les nostres carreres professionals una mica i jo ja sabia que estava destinada al Maresme, però no sabia exactament on. Demà, a primera hora, serà aquí amb els efectius que pugui dedicar-nos a la investigació.
1: Perfecte. I què hi diuen els companys de la científica?
2: Que, efectivament, tenen l'arma homicida. I que, tot i que és bastant comú en el món del submarinisme, no deixa de ser un ganivet específic. Potser en alguna botiga poden recordar qui el va comprar. No en deuen vendre pas cada dia. I no hi deu haver tantes botigues especialitzades en articles de submarinisme al poble.
1: Aviam si així podem començar a posar fil a l'agulla.
2: Tant de bo. Bon dia. Com va tot? T'has dormit bé? Oh, mira qui tenim aquí. I quan has arribat, tu, bonica? Que no podies estar sense la mama?
1: Sí, li vaig dir a la cangur que la portés cap aquí a primera hora. Així li he pogut donar el pit i estar una mica per ella, que encara és ben petita. I tu, com estàs? Has pogut descansar?
2: Bé, si no entrem en detalls. I mira, em pensava que no, però he dormit com un soc. La llàstima és no tenir roba neta per posar-se després de la dutxa. Això sempre m'ha molestat molt. Puc dur la roba del dia abans, sí, però no poder canviar-me els mitjons no ho suporto. Deu ser que en una altra vida vaig ser un nen de casa bona i m'han quedat alguns vicis.
1: Ja ho diuen, que val més matar un home que perdre un bon costum.
2: No et dic que no tingui raó, però el que sí que faré és aprofitar i aprofitar l'esmorzar d'hotel a càrrec de l'erari públic. Que això no passa pas cada dia. I per una vegada val la pena treure el ventre de pena. A més, tot fa una fila espectacular.
1: Sí que és veritat. Tot és molt bo. Jo ja t'he agafat avantatge. Així que vinga, esmorza bé, que ens espera una feinada. Hem quedat d'aquí a mitja hora amb la sergent Forés i el seu equip.
2: En mitja hora tinc temps d'arruïnar l'hotel i que surti el cuiner desesperat com el capítol aquell d'Astèrix i Cleopatra.
1: Ara no t'entenc.
2: Res, coses meves. Sortir el cuiner desesperat dient «S'ho han menjat tot, s'ho han menjat tot!» Què és el que dirà aquest d'aquí a no res?
1: Va, Carpanta, aquí t'espero.
4: Sergent Siqué, Estanislau, com esteu? Heu pogut descansar una mica?
1: Molt bé. Crec que vostès dos ja es coneixien, veritat?
4: Sí, és una llarga història. Ara feia força temps que no ens vèiem. Però em sembla que vostès necessiten anar per feina. Si hi ha temps, en algun moment ja surfejarem per la memòria dels bons temps. Però de moment hauríem d'intentar atrapar l'assassí. Abans no torni a actuar. I a més, avui em sembla que tindrem forces visites.
1: Què vols dir?
4: Que les versions dels diaris digitals ja han publicat la notícia i han afegit el comunicat de l'assassí. I no, abans que ho preguntin, no hi ha hagut cap mena de filtració per part nostra. El mateix assassí ha rebotat el comunicat als principals diaris digitals, a les ràdios i a les teles. Fa estona que aquesta és la notícia més vista i comentada en molts mitjans. I és clar, no estem sortint gaire ben parats de tot aquest merder. Em perdó de l'expressió.
1: No m'estranya. Ens haurem de posar de valent si en volem treure el trellat.
4: Com vol que ens repartim?
1: Hem de fer unes quantes tasques decisives. El caporal Vaireda anirà a Barcelona a parlar amb els editors de l'escriptora, com ja va fer en l'anterior ocasió. Els serveis informàtics estan analitzant el missatge per si trobem alguna pista. Cap a migdia tindrem l'informe del forense, que potser ens donarà alguna clarícia més. I vostè, jo i el seu equip hauríem de ser capaços de trobar en quina botiga va comprar el ganivet i veure si algú recorda res o si hi ha alguna càmera propera que ens pugui servir per tenir una imatge del nostre home.
4: D'acord, ens posem mans a l'obra.
1: Proposo que quedem tots aquí cap a 2:15 per intercanviar-nos la informació i dinar tots plegats i decidir per on continuem. Jo faré l'escudella amb galets de primer i de segon la tintorera a la planxa amb amanida. Vosaltres què voleu?
4: Jo també vull la sopa, de primer. I de segon... Bé, menjaré les croquetes de pollastre.
5: Vinga, us acompanyarem la sopa, que des de Nadal i l'escudella de la mare que no en menjo. Bé, en realitat hauria de dir que fa un mes que no en menjo. Que la mare, quan fa l'escudella de Nadal, en fa perquè duri fins ben entrat l'any. Ep, i jo ben content. I de segon la galta de porc al forn. Aviam què. Estic segur que aquí menjarem bé.
4: I què t'ho fa pensar?
5: He vist les puntuacions i els comentaris que té a internet. I tothom el deixa molt bé. I a més, és ple d'obrers. Gent que busca bon menjar a un preu raonable. Avui en dia ja no en queda cap de barat de lloc d'aquests. Però a més, hi ha una cosa fascinant. I és que no hi ha ni un sol plat que porti suplement.
4: I això què vol dir?
5: Que és un restaurant que té respecte pels seus comensals, que els tracta a tots per igual, que no distingeix entre qui pot pagar 4 euros més de suplement per un entrecot amb pebre o amb rocafort. No hi ha cosa que em posi més nerviós. Ja sé que hi insisteixo sovint, però un suplement en un menú és com una escopinyada a la cara, un insult de primer ordre. Si no pots posar aquest plat al menú, no l'hi posis. Però no tractis els teus clients fent distincions entre els uns i els altres. No ens mereixem que ens tractin com a imbècils i que ens recordin cada 2x3 fins on arriba la nostra economia.
4: Això és el que sempre m'ha agradat de tu. I ho dic aquí, a davant de la sergent Siquier, perquè no se me malinterpreti.
5: El què?
4: Que encara ara, tants anys després, continues sent un idealista.
5: Bé, se suposa que per això tots ens varen fer mossos, no?
1: Bé, ara que ja estem tots ben servits de sopa, convindria que ens anem posant al dia. Li he demanat a l'Ester que sigui ella qui obri foc, tot i que hem estat una bona part del matí juntes, així que si vols...
4: I tant. Gràcies. Els nois de la científica ja varen localitzar ahir l'arma homicida. Es tracta d'un ganivet de submarinisme, que l'assassí assegura en el seu missatge que havia comprat en alguna botiga de Cabrils. El primer que hem fet ha estat buscar totes les que venen aquest tipus de producte. I ha estat relativament senzill. Només n'hi ha dues. Analitzant el model i el registre de producte, hem vist que el nostre home va comprar el ganivet Aquasub, que és una botiga especialitzada en esports nàutics, que hi ha aquí, a uns 300 metres. Evidentment, no hi ha cap mena de registre de propietaris de ganivets de submarinisme. Es poden comprar sense cap mena de llicència. I la propietària de la botiga, que és una ciutadana alemanya, no recorda haver venut el ganivet a ningú de forma especial. És una eina que els submarinistes fan servir habitualment i que es veu que aquest és bastant bo. Llevat d'això, no destaca per res especial. El que sí que està bé és que hem pogut fixar la data de la compra i que ara demanarem les còpies de totes les càmeres de seguretat que hi ha a la zona. No crec que la jutgessa posi cap problema, però no sol ser ràpid. Això ja ho sabeu.
1: Mentre la sergent Forés i el seu equip anava fent aquesta recerca, jo m'he encarregat de dos assumptes. En primer lloc, he parlat amb el forense, que ha confirmat més o menys el mateix que ahir a la nit, que les ganivetades rebudes per la víctima eren prou precises i encertades i que estem buscant algú amb una alçada superior al 1,80 m i amb molta força i bona traça a l'hora d'executar les seves víctimes. Algú que sap què fa i com fer-ho. Que encara és molt més important.
5: O sigui, que si fa no fa, el doctor ha confirmat la mateixa hipòtesi que ahir a la nit.
1: Sí, exacte. No ha canviat gaire la cosa. L'autòpsia no ha portat res de rellevant que ja no sabéssim.
5: I dels missatges, en sabem alguna cosa?
1: Això ha estat una mica més productiu. El nostre home és molt intel·ligent i va deixar el missatge preparat per enviar-se a una hora concreta. Estava programat. Per tant, ho havia planificat tot a la perfecció. El missatge es va enviar des d'un locutori del barri del Raval de Barcelona. Després de dinar ens hi atensarem amb un grup d'intervenció abans de marxar cap a Figueres. De totes maneres, han pogut seguir el rastre del compte i es veu que el missatge es va programar fa exactament 2 setmanes. És a dir, el nostre home compra el ganivet, pensa l'escenari, obre un compte de correu, programa un missatge, l'escriu i el deixa preparat per enviar-se ahir a la nostra bústia i poc després a la dels mitjans de comunicació que li interessen. Tot això fa pensar que és algú molt calculador, que ho planifica tot molt bé, fins al darrer detall. Però encara comença a voler jugar amb nosaltres. Ens posa reptes. Es creu millor que nosaltres. I això el pot dur a cometre algun error. Tot i que, de moment, a no ser que ens emportem alguna gran sorpresa a la tarda, no sembla que sigui el cas. I tu, caporal, has trobat res que ens pugui ajudar en la investigació?
2: Veient com heu avançat vosaltres el que jo he trobat, em sembla que no és ni de bon tros, tan rellevant com el que heu trobat vosaltres de cara a la resolució de l'assassinat. Però, en canvi, m'ha servit per veure que en el món de la literatura catalana nostrada no n'hi ha ni un pam de net.
1: Què vols dir?
2: Doncs que de portes en fora se suposa que tot és bon rotllo i que tots són molt amics els uns amb els altres, però que a l'hora de la veritat hi ha força marro. I la política ho contamina tot. Com a mínim això és el que m'ha dit el teu amic Riera, que per cert envia records. Sort que hi he anat de part teva i l'he pogut treure d'una reunió. I em sembla que ha estat molt content que ho hagi fet i de tenir més informació de primera mà per part nostra. Així és com he sabut que la Morta era un peix gros d'una associació d'escriptors, però de retruc he sabut que en total n'hi ha tres de grans i un munt de més petites.
4: Perdoneu que m'hi fiqui, però no ho acabo d'entendre.
1: Tens raó. El senyor Riera era l'editor d'en Joan Daniel Bessonov, el primer escriptor mort, i quan el vaig anar a veure em va donar algunes pistes interessants sobre el món editorial. Ara he enviat l'Estanislau a parlar amb ell. Bé, de fet, tu hi eres quan ens hem repartit les feines per veure si ens pot dir alguna cosa més.
4: D'acord. I ara resulta que els escriptors del país són com els taxistes.
2: Com els taxistes?
4: Sí. Al principi de la creació, Déu va fer dos taxistes. I sabeu què va passar?
2: No.
4: Doncs que cada un dels dos va muntar una associació de taxistes. I van dir que ells eren els únics interlocutors vàlids en el sector. Us sona? Doncs això dels escriptors deu anar més o menys per aquí.
2: Si ho mires bé, no vas gaire desencaminada. L'ADA estava a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, on hi ha també escriptors que escriuen en castellà. Aquesta entitat s'hi havia integrat recentment els membres del col·lectiu Escrivim, que són un grup d'escriptors sobre literatura infantil i juvenil que reivindiquen tot un seguit de drets i la professionalització de la literatura. Aquests estan bastant picats amb els de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que originàriament, i segons que m'ha explicat el senyor Riera, havia sorgit com una espècie de sindicat d'escriptors, però que en els darrers temps ha crescut molt i ha perdut una part d'aquest caràcter reivindicatiu, perquè s'ha convertit en una entitat més inclusiva, on no només hi ha els escriptors professionals i els que volen ser-ho escrivint en català, sinó també el que ell ha anomenat els escriptors de diumenge.
1: Escriptors de diumenge?
2: Sí. Es veu que, com tantes altres històries d'aquest país, això ve d'una polèmica amarga que va encetar una vegada més en Josep Pla, que va fer la distinció entre els escriptors professionals, que sovint per viure havien de treballar també en castellà, i els escriptors de diumenge. És a dir, aquells que tenen una altra feina i que escriuen quan poden, els caps de setmana i en altres moments. Res, una altra d'aquestes discussions bizantines del país de la que no en traurem el trellat.
1: I aquests com es duen amb els primers?
2: No es poden veure gaire. I a més hi ha tot el tema de la llengua pel mig. O sigui, que el resum que podríem dir és que conviuen amb tensió. I no t'ho perdis, encara hi ha una altra, el Centre Català del PEN. Aquesta és internacional i vetlla per llibertat d'expressió des del punt de vista internacional. I bona part dels seus membres són de l'una o de l'altra, també. Tenen doble militància, diguem-ne.
1: Ostres, sí que ho fan complicat, aquesta gent. Jo em pensava que es dedicaven a escriure i prou.
2: Pots comptar. Tot i que es barallen per les engrunes i per aconseguir una certa notorietat, hi ha en joc un cert poder. I també, per què negar-ho, una certa estètica del mandarinatge cultural.
4: Que dit en cristià, què vol dir?
2: Que sempre hi ha qui vol tallar el bacallà.
4: La qual cosa és una superba collonada, perquè qui tallava el bacallà no era res més que un esclau, amb certs privilegis, però tanmateix, un esclau.
1: No calen més preguntes, senyoria. Sigui com sigui, la Castells podria haver-se ficat en algun merder per haver estat dirigent d'una de les entitats? Què n'opina en Riera?
2: Que segurament no, però que sempre s'acaba trepitjant algun que altre ull de poll. En teoria és molt més fàcil que sigui obra d'un xalat que no pas d'algú que actuï seguint motius polítics o similars. És una altra mena de patró.
1: Sí, pot ser un xalat, com tots pensem. Però el molt fill de puta ja porta dos morts. Ens fa ballar el so que més li agrada i, de moment, va mostrant-nos les misèries de la classe intel·lectual del país, que, pel que sembla, no són pas poques.
5: Ja us ho dic, quatre que es barallen per les engrunes, però que fan molt de soroll. Que ja se sap que repartir-se la misèria sempre et dona una pàtina de respectabilitat.
1: Va, deixem-nos de filosofia barata. Acabem-nos el segon, que se'n gira feina i... Avui m'agradaria arribar a temps a dormir a casa i abans encara hem de desmantellar un locutori al Raval.
5: Vinga, doncs, jo no faré postres. Però el cafè sí que no el perdono.
4: Ni jo.

0: Això ha estat una bona merda, i mai millor dit, perquè mira que el lloc era brut i estret i ple de merda fins al sostre.
1: Ja ho pots ben dir. Més que nosaltres, el que hi hauria d'haver anat és una patrulla de sanitat i una brigada de desinfecció nuclear.
0: Ja ho pots ben dir. El resultat ben minso. Dos treballadors detinguts per no tenir permís de treball ni de residència. El propietari detingut per falsedat documental i per estafa a la Seguretat Social. Unes quantes postures de xis intervingudes i dues navalles i tots els ordinadors perquè els companys trobin exactament des de quin va enviar i programar el missatge al nostre home. Tot plegat, misèria i companyia, i demà tornaran a ser al carrer amb un antecedent més, pel qual mai pagaran, i nosaltres ens tornaran a acusar de racisme, xenofòbia, i vés a saber quantes coses més. Que ja se sap que aquest país és un país de merda en què governa l'esquerra caviar...

0: Tot indica que si no el parem abans, tornarà a matar. Però no tenim encara ni una sola imatge possible d'ell, ni sabem quin ordinador va fer servir, ni res de res. Estem bastant perduts. També anem descobrint en cada un dels casos que el món de la literatura nostrada no és un camp de roses, precisament, sinó un pedregar per on tots es revolquen.
1: Jo no hauria estat capaç de fer un millor resum.
0: I encara podríem afegir-hi que hem desmantellat un locutori on es cometien petits delictes i n'hem sortit prou ben parats, perquè ningú ha pres mal, i això que hi havia un cert risc, que el Raval sempre imposa un respecte. Saps què deia una iaia del poble i avui m'hi ha fet pensar?
1: Sorprèn-me.
0: Que això cada vegada s'assembla més a Amèrica. La dona sempre deia que cada vegada eren més gent i hi havia menys quartos a repartir. I això no era sostenible. I que en els darrers temps això s'havia desbordat i que arribaríem a ser com Amèrica.
1: En quin sentit ho deia?
0: Deia que per ser normals només ens faltava tenir un psicòpata com el de les pel·lícules, que anés avisant els de la tele del que faria, deixant pistes i posant un repte als policies que l'investigaven, i mira per on, ja el tenim. La punyetera ho encertava tot. Un dia la vaig veure llegint el diari tota sola i comentant-lo per ella mateixa. Amb més de 90 anys deia: i és clar, si puja el barril de brena, això no pot ser bo per ningú. L'electricitat i la calefacció pujaran una barbaritat. I just a la fusta l'encertava sempre la molt punyetera.
1: Així doncs, ja hem americanitzat tant el país que ja tenim l'assassí en sèrie, missatges als mitjans de comunicació i una parella de polis perseguint els dolents. Això sí, ara ja podríem anar tancant la peli i fent que guanyin els bons, que per això ens paguen.
0: O això, o posar-nos filosòfics i demanar-nos com ens aguantem.
1: Què vols dir?
0: Que quan la dona es posava transcendental no parava de demanar a tort i a dret que li expliquéssim com era que ens aguantàvem amb la translació i la rotació de la Terra, que ho havia descobert en un llibre de text d'un net seu i que no entenia gaire bé com acabava de funcionar tot plegat.
1: Boníssima! L'hauria de conèixer jo, la iaia aquesta. Me l'enduria a les reunions amb els inspectors i fliparien. Com ens aguantem? Bona aquesta, me la quedo. No crec que l'inspector li faci ni puta gràcia, però me la quedo.
0: En el seu cas, ens hauríem de preguntar i com és que l'aguantem a ell. Però això, això ja són figues d'un altre paner.
2: Heu escoltat Americans, capítol 4, de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus de Cris Cantal, Abel Font, Joan Brugués i Maria Negra. I al capítol següent, l'assassí comença a deixar missatges als mitjans de comunicació, complicant la investigació. Les amenaces arriben a cada festival literari del país. Cap escriptor és impune. Serà el capítol 5 de Mar Negra, el lletraferit.

Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana?

Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels molins i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i en Pere Sant Romà, saurí.
2: Molí, del llatí molinum. Un molí és una màquina desintegradora. S'utilitza per la mòlta de grans o també en general per qualsevol material sòlid.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Al capítol d'avui resseguim el riu a la recerca de molins, unes construccions fonamentals durant segles per alimentar la població i que ens permeten entendre la forma de vida i també les estructures socials amb el domini dels senyors feudals.
2: Quan parlem de molins, podem fer referència als edificis on es troben instal·lats els molins o bé als tallers o fàbrica on es fa la mòlta dels cereals. També hi ha els molins de sang, que són els que es mouen gràcies a l'esforç d'un animal.
0: Ramó de Pedra.

0: Per a conèixer els diferents tipus de molins del Gaià, us recomanem la guia publicada per l'editorial Piolet. Hi figuren multitud de construccions.
1: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per l'editorial Piolet, també se'ns parla dels tipus de molins. Parlen del molí hidràulic, que és un mecanisme tècnic que utilitza l'aigua com a font d'energia per moldre, trinxar, esmicolar o desfer l'estructura de qualsevol cosa. Segons el producte que s'ha de moldre, podem parlar, entre d'altres, de molins fariners o bladers, que molen el gra per fer-ne farina. També de molins batans o bataners, que treballen els draps per fer-ne teixits. També hi ha el molí draper o paperer, que tritura draps vells, cànem o cotó per fer-ne paper. També hi ha el molí polvorer, que tritura per separat els diversos components de la pólvora. I també trobem la farga, que és un establiment industrial de forja de metalls que adapta i especialitza el molí hidràulic.
0: Per entrar a fons en aquestes construccions, comencem per donar veu al periodista de la Riera de Gaià, Joan Boronat. Ell va néixer en un molí i en coneix de primera mà les característiques principals.
2: Molins es construïen i es situaven en corrents fluvials, a vegades de poca quantitat, però com que els molins havien d'embassar l'aigua perquè després tingués pressió, encara que el cabal fos mínim, doncs omplir una bassa i després deixar-la anar perquè fes anar el rodet, que en deien, doncs era suficient, no? Era emmagatzemar l'aigua per després utilitzar-la amb pressió per fer rodar les moles.
1: Tocant a la paret del molí, normalment hi ha la bassa on, en forma d'un embut, es troba el cub. Aquesta és una construcció sòlida de pedra carejada, de planta quadrada o circular, situada a l'extrem de la bassa o bé separada, tocant el molí. Allà s'hi acumula l'aigua en el moment de la molta i serveix per aconseguir la màxima pressió de l'aigua. Al fons hi ha el pany i la canal que porta l'aigua al rodet, la roda horitzontal. Per allà l'aigua cau al carcabà, que és el corredor sota l'obrador del molí, per on entra l'aigua damunt el rodet i surt després a l'exterior, ja sigui al riu, al torrent, a la bassa o al rec.
3: Remor de pedra.
0: Com són els molins per dins? Quin era el seu funcionament?
1: Tal com s'explica a la guia del riu Gaià, publicada per l'editorial Piolet, l'edifici del molí consta de dues plantes i a la inferior, que acostuma a ser semisubterrània, hi ha el carcabà, la sala on desemboca el cub. L'aigua de la bassa hi entra a gran velocitat i amb aquesta força mou la roda d'àleps, que són les pales de fusta o de ferro. Aquesta roda està fixada sobre un banc de fusta mitjançant una peça metàl·lica anomenada dau o got. L'eix de la roda transmet el moviment cap al pis superior, on hi ha les moles, que són pedres circular, estriades a la cara de moldre amb un forat al mig. També mouen tot l'equipament per a la molta. El darrer pas de l'aigua és sortir per sota de la volta del carcabà i tornar al riu mitjançant el canal de desguàs. L'entrada d'aigua des de la bassa i el cub no és contínua. El doll es pot interrompre gràcies al pany que trobem a la paret i que s'acciona des del pis superior, on hi ha l'engegador de ferro, dit aviador.
0: En Joan Boronat, de família de moliners, ens ho comparteix amb l'experiència de qui ho va viure.
2: Al petar l'aigua directa en aquestes pales feia rodar aquesta roda. Llavors hi havia un eix que anava, en diuen l'arbre, fins dalt el joc de moles. El joc de moles és una mola sotana, en diuen, que és la que està fixa, i a sota ja ho diu la paraula, i damunt la volandera, que aquesta és la que rodava. I llavors es feia la molta.
0: I quin és l'origen dels molins històrics que podem trobar vora el riu? L'investigador Pep Saragossa ens en descobreix les arrels i com el feudalisme representa un canvi en aquestes estructures.
4: Hi ha pocs elements, vull dir, a Catalunya hi ha pocs, diguéssim, poques restes andalusines, no? Segurament van aprofitar, hi havia, però ells encara doncs eren uns molins molt, diguéssim, senzills, no? I, clar, al llarg dels anys aquests molins han anat evolucionant. Això no vol dir que en un dels molins que encara hi ha actualment doncs, hi hagués restes d'aquests molins antics. És una mica difícil, però n'hi ha un, al Gaià hi ha un molí, que les restes d'un molí, que és el molí de Pinyana, que és sota Querol, que jo, el que he arribat a veure de molins, que són molts, crec que és el molí més antic que existeix, el Gaià. Té un carcabà, és el que queda, del carcabà, i esclar, és un carcabà petit, que allí hi havia, una roba que feia uns 80-85 centímetres, i feia anar també unes moles relativament petites. Vull dir que és una mica com funcionaven tots aquests molins. Clar, al llarg del temps, al moment que s'estableix el feudalisme, el senyor fa fer uns molins importants, no? Molins importants com són el molí de la Torre aquí a Ardenya, el molí del Catllà, el molí que hi ha a Puigtinyós, no? Són els molins voltats, amb carreus, no? I, clar, les restes que hi havia dels molins antics desapareixen.
3: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: alguns molins es van transformar i van adaptar els seus usos amb finalitats industrials. En Joan Boronat ens posa l'exemple del seu molí i d'altres que han evolucionat i continuen actius a la zona del Penedès. El periodista ens mostra particularitats, curiositats i la disputa per l'aigua. Un petit trajecte per la història.
1: Aquests molins, si ens concretem en aquesta zona del Baix Gaià, tot eren molins bladers, és a dir, fariners, no? I com bé has dit, doncs es molia tots els aquests cereals, sigui blat, sigui ordi, sigui tot això. I són d'origen medieval, vull dir que això fa molts anys, no? El que passa, doncs, que tot això doncs, va anar plegant, i en el cas meu concret, perquè jo sóc del molí de la Torre, que diuen, aquí a la Riera de Gaià, diuen del molí de la Torre, perquè el seu propietari va ser el marquès de Santa Coloma, que tenia propietats a la Riera, Torredembarra. Aquest molí va anar a parar a mans de l'administrador del comte de Santa Coloma, que era un tal Safont de Torredembarra, i com que el propietari era de Torredembarra, li va quedar el nom del molí de la Torre, que perdura encara fins avui dia. Bé, fet aquest parèntesi, el molí de la Torre, que és allà on jo vaig néixer i treballar durant uns 8 anys, es va transformar de molí blader a moldre minerals. Llavors, doncs, bueno, el meu avi, a principis del segle XX, doncs el va reconvertir en molí de pulverització de carbonat de calç. I és el que jo vaig conèixer i vaig treballar, no? Però amb la particularitat de que, bàsicament, la maquinària era la mateixa. És a dir, les moles de pedra. Avui dia continuen, hi ha moltes indústries importants, sobretot el Baix Penedès, que fan la pulverització del blanc d'Espanya, que és conegut popularment el carbonat de calç pulveritzant, no? Però nosaltres ho van adaptar amb les mateixes moles i lògicament després amb unes altres màquines complementàries, però el bàsic era el mateix del molí blader passat a minerals, no? I continuava l'aigua com a força motriu, però evidentment una indústria d'aquestes característiques no podia dependre només de l'aigua, perquè la Riera, que és un poble agrícola, ara no tant ja, o gaire, o poc, però en aquella època doncs hi havia uns cultius, uns conreus intensius d'hortalissa, un regadiu important de moltes hectàrees, i la disputa sempre estava amb els drets de l'aigua, perquè des de temps immemorial està escripturat que l'ús de les aigües superficials del riu Gaià, que són les que baixaven o baixen per la séquia principal, de dia era pels pagesos i a la nit pels molins. Però, clar, a diferència dels altres molins, dels quatre molins d'aquest Baix Gaià, el nostre, el molí de la Torre, treballava dia i nit perquè era una indústria dedicada a una altra activitat, no pas només a molí fariner, no? I llavors, doncs, bé, lògicament ja als anys 20, ja a principis del segle XX, ja es va incorporar la força elèctrica. En temps de la postguerra, jo ja vaig agafar de refiló, ja no vaig conèixer gaire, i fins i tot hi havia un motor de dièsel que era gairebé com una locomotora, allò de gros, i en temps de restriccions de l'electricitat per estalviar energia elèctrica hi havia unes hores al dia que hi havia talls d'electricitat. Per tant, llavors, sense aigua el de dia, perquè no en tocava, perquè era pels pagesos, i sense corrent elèctrica, aquell generador doncs feia funcionar el molí.
2: Ramó de Pedra.
0: I ara seguim per Torredembarra, on l'antropòleg Jordi Soller ens parla dels molins d'oli. Alguns d'ells no utilitzaven pas l'aigua per a funcionar.
3: Aquí tenim molins d'oli. N'hem documentat 3 o 4 i l'últim va estar situat a un lloc on la gent que ens vingui a visitar segur que queda sobtat, i segurament la majoria de veïns d'aquest municipi també. El molí d'oli de Torredembarra, el darrer en existir, estava situat on ara fem els dimarts al Mercadet, a l'Hort del Torrents. Precisament ell va ser l'impulsor i propietari. La mola d'aquest molí d'olives ara està situat com a decoració a la plaça de l'oli dels Munts. Però vam tenir també premses per fer vi al carrer Nou, i també vam tenir una mena de molí per fer farina que funcionava amb tracció animal. Amb tracció animal, a principis del segle XX, va venir a treballar a Torredembarra Miquel Aleu, que era metge, i un descendent seu, crec que un net, va fer un llibre sobre les seves memòries a Torredembarra i va dibuixar fins i tot encara com funcionava aquest molí de tracció animal, com si fos una sínia per moure la mola i produir farina del blat dels cereals que es cultivaven aquí a Torredembarra i a la rodalia.
0: Precisament, qui s'està encarregant de documentar el Molí del Mig i promoure'n la museïtzació és l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc.
4: S'està a les Beceroles, en principi, no?, d'aquest futur centre d'interpretació dels molins de la Riera de Gaià. Actualment funciona la primera planta, la que està arreglada, com deia abans, aquesta planta funciona com a llar de jubilats, que en un futur aquesta llar de jubilats s'ha de traslladar a un altre edifici. Llavors, el que és tot l'edifici en si seria aquest centre d'interpretació, i en aquest cas el que queda per rehabilitar és la part inferior, la part subterrània, la part on hi ha l'antic molí medieval i tot el seu espai del voltant, i després la part superior seria qüestió d'adaptar-la a les noves necessitats expositives que requereix aquest centre d'interpretació, igual que la de baix.
0: Un dels molins que sí podem visitar és el molí fariner de Santa Coloma de Queralt. Una de les seves veïnes, la Júlia Ramon i en Galo, el guia del municipi, ens hi conviden.
5: De què estan parats perquè l'electricitat va arribar aquí, s'ha mantingut i s'ha museïtzat una farinera que arribava al gra, es molia, ara ho han tornat a recuperar i es pot visitar. És un al·licient més per venir, a més de que el Jaume apunto i a veure el d'allòs, l'arquitectura i tot això de Santa Coloma, ara es pot visitar també aquesta farinera. Sí, que hi ha totes unes explicacions que disfruto també, explicant.
6: Fet anar al compte, l'últim moliner, que és jove, és més jove que jo, fa els comentaris, vull dir que... interessant conèixer el funcionament d'una farinera que no té res a veure amb un molí fariner. I aquesta farinera havia anat amb vapor, també.
0: Amb el guia de Santa Coloma, en Galo, ens atencem a algun dels molins més destacats. El primer, el molí d'Anna Bruna.
6: Allí, més o menys, on pugem a aquella casa era el molí d'Anna Bruna. I per sota hi passa el torrent de la Barquera. Ara ho veurem per l'altre cantó. Aquest és el torrent de la Barquera. Passava per damunt del molí d'Anna Bruna i després també va seguir a Duverier, una aquí i una més avall. Doncs aquest és el per on passava l'aigua, del primer afluent del riu Gaià.
7: I ara estranyament passa aigua, molt de tant en tant.
6: No, va de ploure molt, però ja fa anys i anys que no el veig que hagi rajat gens per aquí. Ara hi ha tanta secada que el que plou ho engoleix.
2: Ramó de Pedra.
0: Continuem pel molí de la Torre, un molí de dimensions més grans que en Galo coneix molt bé i comparteix amb nosaltres part de la seva història, amb algunes anècdotes i curiositats que podem trobar al seu llibret de Els molins de l'Alt Gaià.
6: Aquest és el molí de la Torre. Ja estem amb aigua de la dreta del riu Gaià. Veiem la bassa triangular. Al fons de la bassa ens ho tapa una mica els arbres, però ja hi ha aquest pou, o pouet, o cacau, o sal, que és el que donava la força al rodet per fer anar les moles. Es conserva tota l'estructura bé. Això, uns anys hi abocaven els purins d'aquesta granja, ara sortosament ja no els hi aboquen, però bueno, està tot deixat i abandonat. I a l'altra banda de camí, si caminem una mica veurem la porta, hi ha el pou de gel o pou de neu, d'aquí Santa Coloma. I això més o menys és d'allò. I d'aquí passava l'aigua ja al següent molí, que seria el tercer, que conduïa les aigües a la resclosa. I el tercer seria aquest que està cobert i sembren al damunt. Hi ha la volta apuntada i s'hi pot entrar dintre.
8: Sorprèn la dimensió, és com molt gros aquest molí.
6: No és dels més grossos, però doncs n'hi ha de... Però aquest era molí habitatge, o sigui, les moles eren un pis més avall, al damunt es distribuïa la farina, o sigui, es passaven sedassos per fer la més gruixuda amb la més fina, i després hi devia haver habitacle, segurament, perquè són molins fortificats ja. Ja em diu molí de la torre perquè és una torre. El dels Requesens també era en forma de torre, amb matacai tota damunt de la porta, dovellada. El vell de Sant Gallar també era en forma de torre, vull dir que tots eren fortificats perquè a l'estal descampat corrien el risc de que els assaltessin i els robessin i inclús matessin. Vull dir, ja hi ha hagut algun cas i tot. Però bueno, aquest és general als molins. Els primers que vaig començar a treballar, vaig publicar primer llibret Els Molins de l'Alt Gaià, que et va ser, bueno, el que més carinyo hi vaig posar, d'allò. Els molins ja desapareixen amb l'arribada de la llum. Uns ja amb vapor ja es van fer grans farineres, ja van anar decaient els molins fariners. A l'arribar a la llum és quan la decadència ja és total. En zones apartades que va costar més d'arribar a la llum, van aguantar més. I ressorgeixen en temps de l'estraperlo. Acabada la guerra, hi ha alguns que, untant a qui fos, a la Guàrdia Civil i als qui manaven, els feien funcionar per estraperlo, perquè per poder menjar pa blanc segons qui. No tothom podia menjar el pa blanc. Però, doncs, pràcticament amb la llum desapareixen.
0: Acabarem la ruta a Mangalo, al Molí Nou.
6: Bueno, estem davant del Molí Nou. Ha estat documentat també el segle XIII com a Molí Nou. Al darrere, al damunt, hi ha la blassa. El funcionament d'un molí també és bastant tècnic, vull dir, no entrem en l'explicació. Aquest molí jo el havia vist sencer, el van desmuntar per una masia de Cal Mateu a la carretera d'Igualada. Bueno, doncs molien i l'aigua que sobrava després de moldre creuava aquest aqueducte que veiem, i l'aigua que venia des de l'esquerra del riu passa a la dreta, seguia per aquesta vora i seguia el que és el camí. I ara aquí a la cantonada veurem el molí de la torre, i passarem també per la font de Cartés, i des d'aquí el molí de la torre veurem el pou de gel, una bassa, bassa d'aigua, on sí. Recollien l'aigua per
7: donar-li més pressió.
6: Sí, bueno, llavors, al capdavall de la bassa hi ha el pou, el cacau, el carcabà o el sal. Com més baixa és la bassa, vull dir que està molt a prop del molí, aquí ja no hi ha cap pou ni cap cacau. O sigui, tota l'aigua va dirigida en un espai, en una finestreta, que és l'estellador, que s'obria des del primer pis. Llavors, el pes de l'aigua era el que feia funcionar, feia caure el rodet i feia anar les moles. Amb altres molins, que l'alçada és més d'allò, els cacaus són ja rodons o quadrants, però com més altura tenen, més petits són. N'hi he vist un de 40 centímetres jo, però amb una alçada de 14 o 15 metres. La pressió que feia aquella aigua al baixar era increïble. En canvi, la d'allò aquí en concret era del pes de l'aigua, el que era d'allò. Volia entrar tota l'hora i això donava l'energia suficient per fer anar el rodet i les moles, en aquest cas. Sí, bueno, també el primer paperer que es troba aquí al riu Gaià és a Seguer. Jo ja em despreocupava dels molins paperers o indústries tèxtils que hi havia. El Pep Calçó te'ls dirà, tots els de Catalunya, els que hi ha de molins de paper. Hi ha un altre, un ex-amo d'un molí paperer que els han seguit tots. Aquí, doncs, no d'allò. Els deixava a banda. Només mirava perquè el cacau, el sal aquest, és el que jo en dic el carnet d'identitat d'un molí fariner, perquè els iguats s'han endut molts de molins, no s'han tornat a restaurar, però el cacau és la part més reforçada i és el que ha quedat. Per tant, he sabut sempre distingir el que era un molí fariner o les restes d'un molí paperer o indústria tèxtil.
0: I avui hem escoltat com els molins han estat font d'economia adaptant-se a cada època. Edificis, alguns, que s'han pogut rehabilitar, que formen part del nostre patrimoni i que estan lligats a l'aigua. I és que aquesta és font de vida, imprescindible també per als ocells que viuen entre nosaltres o que ens visiten per fer parada en les seves llargues migracions. Ja heu endevinat quins hem escoltat en el capítol d'avui?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
9: Pardal roquer, Petronia petronia.
2: Ocell resident als camps oberts i zones de conreu.
9: Mallarenga cua llarga, Aegithalos caudatus.
2: Au que resideix als boscos totes les estacions de l'any.
9: Gratapalles,

0: Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'associació mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
4: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
2: Salut Activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas dels problemes, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud, i obre desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però, hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. A la Ronda Litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí, i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre, i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de Seat a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, Seat té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
11: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
10: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Un quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
10: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
10: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
1: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
13: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics i, a més, serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
14: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
13: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
15: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
16: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
17: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
1: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
18: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
19: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
18: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
20: Hi ha una ofensiva de los fondos buitre por tirar a la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
18: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip

0: i campió d'Europa, respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
1: Després d'haver perdut el dimecres anterior, el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
0: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador a l'última jugada.
2: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
0: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
3: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Birgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
4: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
3: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard H i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 9:45 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball.

0: Cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Un a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen 4 minuts de 7:45. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
7: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
8: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
7: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
9: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
7: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
6: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
11: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
12: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistes catalanes i nacionalistes tant en Euskadi com en Catalunya.
11: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
12: La llei d'amnistia, al igual que les medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
11: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
6: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
13: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
14: La setmana passada va ser molt desmesurat, molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
13: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
15: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
13: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
6: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
16: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
17: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
16: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
6: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
18: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
19: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
18: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
6: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, rebutgen de ple i aposten per les previsions jubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dawn ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 300, de les 700, ara ho dic bé, de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
20: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
21: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
20: Actualment a Catalunya, segons la patronal de metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
6: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
0: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per apagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
6: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
2: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
22: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
2: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
6: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026, promoguda per la xarxa i Ràdio 4, i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching, promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial deixa. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
23: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i, sobretot, de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
24: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
23: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
25: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunitat creativa i professional de l'audiovisual.
23: El podcast també ha tingut espai en el MAC. S'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
6: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciencs ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a les Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya al Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
1: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
3: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
1: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
4: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
1: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
6: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic. I ens ho apropa el David Navarro.
5: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
8: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
5: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
9: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
5: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
6: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 2:15 de la nit. Aquest dimecres la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant als accessos nord, a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord. En sentit Girona, també dels accessos del Vallès, com cada matí, aturades a la C58, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana. I d'aquesta zona dels accessos nord, també la Pota Nord, retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les rondes molt plenes, també, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta. També dels accessos del Baix Llobregat hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
3: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
5: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament... tempestuós. De moment, aquest matí, no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants en molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formaran amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses. Però ja diem, quan vagi acabant la tarda. I també la temperatura caurà en picat, estrepitosament. Al llarg d'aquest vespre, de fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
6: Bon dia, Helena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
7: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la comissió en la que es debatran aquestes propostes d'esmena, i la previsió, efectivament, és que el dia 2 de juliol pogués portar-se a terme el debat definitiu d'aprovació del pressupost.
6: I uns pressupostos que pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre de l'any, tenint en compte que s'aprovaran tot coincidint amb la fi del curs polític i l'inici de les vacances d'estiu. Uns pressupostos també suficientment ambiciosos per regular, cimentar el creixement de Catalunya, tenint en compte que el 2027 serà un any ple de curs electoral?
7: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és, els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i, per tant, estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
6: I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
7: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris, són un senyal de normalitat i el govern doncs, de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és, sens dubte, una bona notícia en si mateixa i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat de continuïtat i d'ambició perquè els comptes, en definitiva, concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar per una banda avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
6: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa que freguen uns 50.000 milions d'euros són un 22% més que els pressupostos del 2023.
3: I que ja comencen doncs, a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu, també el 2 de juliol. Gràcies, Anna. Bon dia. Fins després. I més coses. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de la Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat, com ara ens recordava Ana Ruiz, que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
3: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà, en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
10: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
11: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
10: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
3: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
12: Buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
3: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
12: Sí, tranquil·lament. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina, sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que esté en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto. La droga nicotina es terriblemente adictiva. Le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado, y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
3: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
12: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Y nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. I, además, diga.
3: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
12: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente, al tenerlos a su alcance, los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años, o incluso más jóvenes, se está viendo, siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante, incluso antes de lo que el tabaco hacía.
3: Doctor, li agraïm moltíssim doncs, que ens ho hagi explicat. Nosaltres hem intentat contribuir-hi, deixar-ne constància, si més no. Alejandro Frino, gràcies i bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
13: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
14: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
15: Seria efectivament la ampliació d'uno de los túneles del lado montaña, para convertirlo en un túnel

0: del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a les Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els vertinegres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya al Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
1: La veritat que es pogués donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
0: I arribarem a dos quarts de nou explicant-vos que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vellesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
3: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
4: Ja està aquí, ja arriba paral·lel.
3: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat,

0: que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlle de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
1: Hola!
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
6: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
5: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
7: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
5: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamarsa o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciencc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
1: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes aquest matí al Parlament de Catalunya gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
8: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país d'habitatge, hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
1: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern? L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
8: Tant de bo sigui així i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Bustindú, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no?, aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge. I el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma a l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no?, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
1: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
8: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant, nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura i sobretot extendre mesures, per exemple, la rebaixa del preu del transport públic, que hem aconseguit també, fruit dels Comuns, aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les estinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
1: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Elena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
5: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.
9: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
10: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
9: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
10: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
9: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
5: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 9:15 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
11: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
11: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
5: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
7: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
5: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona, quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, però també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
13: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
14: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Torregós pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
5: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó 14 amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
15: Lleó 14 parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
3: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
16: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
17: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
16: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
5: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim el Joel Gomis i a la Paula Jansà de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que a aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
18: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt i una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
19: Bon dia.
18: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
19: Bé, doncs a 2:15 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar coca amb cireres i a veure ballar els gegants.
18: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat.
19: I després, sí, anem a cercavila, ballant pels carrers i places.
18: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
19: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial, alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
18: A més, és que hem dit que fins a 9:15 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
19: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
18: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
19: Gràcies.
18: I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Fort Cisteré, que el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
20: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on, veritablement, quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí on feien la farina i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents o la farina que no podien vendre la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
18: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
20: Exacte, tot coincidia, tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle que es va tornar a recuperar a Reus el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
18: Doncs Iolanda, moltíssimes gràcies i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus estima molt perquè a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i sobretot desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
5: Doncs és temps ara per als esports amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
21: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip entrenat per Javi Belmonte que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de la CB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquesta fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de la CB si guanya el Palau Lucan Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. I la selecció espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador Luis de la Fuente, però, es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
0: No os adelanto, ninguno de los tres va a estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres. Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto. Y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
21: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness, completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
2: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El piarenc ha aconseguit saltar durant 53 vegades seguides sobre els barrils només amb la roda del darrere de la seva Honda. El pilot de Repsol ha aconseguit la fita en el seu tercer intent.
22: Toni Bou, con un total de 53 saltos consecutivos, acabas de conseguir un nuevo récord Guinness por el mayor número de saltos consecutivos sobre barriles con la rueda trasera.
23: Contento, agradecido a todo el mundo. La verdad que tenía un poco más de nervios de lo que esperaba por no conseguirlo aquí delante de mi gente, así que súper contento de hacer este primer récord junto a Repsol en Piera, en mi pueblo, así que día increíble.
2: Al setembre és quan es tornarà a actualitzar els llibres del rècord Guinness i serà el moment en què Bou tornarà a escriure una de les pàgines de la història a nivell mundial.
21: És impressionant el domini que té sobre la moto Toni Bou, eh? Ja no havia de ser fàcil, eh, fer
24: no,
21: aquests 53 salts.
24: No, segur que no. Ja ho ha pulveritzat tot, per això, aquest home, eh?
21: Sí, no sé què li queda per fer, ja.
24: Gràcies, Marta, fins demà.
21: Adéu, Helena.
24: Parlem de cultura ara i de Wet Leg i de guitarrica de la Fuente, que han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural de la Primavera Sound 2026 davant de desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yartak i l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca. Doncs amb la música d'Wineta ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Demà ja és divendres.
25: Amb les soles una mica...
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada la GI-555, Arbúcies en direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc aquesta matinada amb desviaments senyalitzats encara. Pel que fa a la resta d'afectacions, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I en clau política, avui el ple del Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana contra els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026. La previsió és que aquestes esmenes siguin rebutjades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, fets que permetria que els comptes continuessin la seva tramitació parlamentària. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Riba, que és el portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC.
2: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost.
1: Es tracta del segon projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa després que el Mas es retiressin per manca de suports i si superen aquest primer tràmit, l'objectiu és que puguin quedar aprovats definitivament al mes de juliol. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 del migdia i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a l'acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i mantenen, per tant, les mobilitzacions que avui tenen epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267, volíem dir, els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya, de fet, concentra aquest gruix d'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. La policia revisa ara les denúncies de desaparició per comprovar possibles coincidències.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Com esteu? Com cada dia estem amb vosaltres fins a les 11 en punt del matí amb aquest viatge radiofònic que fem des d'ara i fins a aquesta hora i on avui passarem per algunes cantonades, per algunes cruïlles. Avui creuarem la mediació. Serà un dels temes que tractarem aquí avui a la ràdio. I de fet, l'alcalde em va fer referència en aquest espai i en el context d'entrevista i avui tindrem la mediadora aquí asseguda a la ràdio perquè bueno, ens faci 5 cèntims d'aquest servei que ofereix l'Ajuntament i que serveix per intentar posar una cosa molt complicada, intentar posar d'acord a dues persones, dos col·lectius, dues entitats, gent que, pel que sigui, ha tingut un enfrontament, un desencontre i que han de ser prou generosos, prou adults, prou madurs, prou conscients, prou segurs, fer una mostra de maduresa i de bé, d'autoafirmació i entendre que més enllà de la seva posició hi ha una altra que pot ser tan vàlida o no, però que en tot cas entre la seva i l'altra es pot trobar un punt de trobada, es pot trobar un camí que satisfagui tant a un com a l'altre. Però no tothom està preparat, no tothom ho pot fer, i aquest és un dels grans reptes de la mediació, una tècnica, podríem dir, una eina que no fa gaire que ha arribat al nostre país, que ve de països i de llocs molt més desenvolupats i que, malgrat tot, costa, no? Som, de vegades som molt poc autocrítics, a vegades som molt poc... ens coneixem molt poc, una cosa el que diem i una altra cosa el que fem, i com ho expressem, diem una cosa, però en realitat fem una altra, o diem una cosa, però en realitat sentim una altra. I aquesta contradicció es manifesta precisament en les situacions de conflicte i quan t'ofereixen la possibilitat d'una mediació. Avui vindrà la mediadora perquè ens ho expliqui i perquè ens en faci 5 cèntims. Però ahir en el context també de l'alcalde... Avui prenem un parell de temes, però ahir també en el context de l'alcalde ens va parlar... Parlàvem de la brossa, evidentment, no podem deixar parlar de la brossa, és el tema, és un dels temes que hi ha que plana damunt de la nostra vila. I parlant de la brossa i dels contenidors i de les problemàtiques i de totes aquestes coses, bé, explicant els motius pels quals s'han decidit posar un seguit de contenidors a determinats punts, 4 o 5 punts de la vila, deia o va explicar que hi ha al carrer d'Oeda un problema molt concret amb animals, amb gavines. Un problema que, si més no, des d'aquest espai desconeixíem i que l'alcalde ens explicava d'aquesta manera.
6: Les gavines estan concentrades, sobretot, entre el carrer Montal, sí, i el carrer Barcelona.
5: Ah, sí?
6: Tenim nius allà, tenim dos nius de molts gavines, perquè a més els mateixos veïns et diuen, els que estan al número 60 de Duedes, diuen que tenen un niu gran a dalt, que si tenen animalets petits als balcons no els poden treure perquè les gavines se'ls volen endur, i que a vegades estan sopant i que les gavines se'ls hi tiren per allà. Per tant, és una zona que vull preguntar, què es fa en aquests casos. És un animal protegit, hi ha lloc que posen com uns làsers, i ara hem de començar a posar carrers làsers, semblarà això...
5: Sí, la guerra de les galàxies.
6: La guerra de les galàxies i la festa dels anys 80.
5: Doncs què es pot fer amb aquests animals? Li ho vam preguntar en Pere Alsina al cap d'uns minuts.
7: Què es pot fer? Doncs ens ve aquí la pregunta, no? Si els retiren, no sé en quina fase estan, suposo que en pollets, si els retiren els ous, fan postes substitutòries, les coses que es feien abans, mira, quan tenen ous, els retiraven els ous i en tornaven a pondre més, eh? I el que es pot fer, doncs, bueno, és o res, o acceptar-ho, o pelar-los. Excepte conviure amb això, o pelar d'espècie cinegètica, aquest adjectiu vol dir que es pot caçar, que no vol dir que es caci, eh? Que tens permís per abatre-la, per caçar, passa que no hi ha tradició a Catalunya de caçar gavines. Aleshores, només es fa per controls, per captures, per aquestes coses.
5: Doncs aquesta és la solució d'aquestes gavines, d'aquests gavians que tenim aquí a Duedes, a pregunta feta en Pere Alsina, que no ha anat a veure-ho, però que en principi pel que li vam descriure, doncs és aquest tipus d'espècie. Doncs dues opcions, o acceptar-ho o pelar-los. La solució és clara. I aquí ja ens podem trobar amb aquell ecologisme animalista d'Avinguda Diagonal, que fa que no pelar animals, no, perquè són éssers vius i tal, que és veritat, que ells no en són responsables, és cert, al final som nosaltres qui, en alguns dels casos, els hem envaït el seu espai vital, i en d'altres, com és aquest, diguéssim, hem alterat la seva conducta habitual, l'hem alterat perquè, bueno, perquè hem deixat les bosses de... perquè hem deixat un munt de menjar, però un munt de menjar, tones de menjar, al mig del carrer. Per ells la brossa és menjar, i per tant, quan veuen una bossa de brossa, ells no veuen merda, veuen aliment, sobretot orgànica. I aleshores què fan? Doncs què és més fàcil? Esperar-te que surti un peix, ensar-te a buscar-lo, intentar caçar-lo, tal, o bé poder pràcticament escollir el tipus i la quantitat de menjar que vols només que trencant una bossa. Doncs, evidentment, són animals, però no són tontos, i, per tant, decideixen la segona opció i acaben desplaçant-se cap a llocs on habitualment abans no hi vivien. I algú dirà, home, el carrer d'Oedes no queda tan lluny del mar. És veritat. Altra cosa és quan ja són presents a Vic, o quan ja són presents a Sant Celoni, o quan ja són presents a Granollers, o quan són molt problemàtics a Parets del Vallès, o quan... però nosaltres ens centrem en els Arenys de Mar. I els Arenys de Mar... doncs han acabat fent niu en aquesta zona del carrer d'Oedes i, per tant, és evident que els veïns els generen un seguit de problemes, ja no només perquè ataquen els animals domèstics, sinó també perquè perquè, evidentment, doncs, deixen uns excrements, són animals grossos. En algunes zones del país, els nanos a les escoles no els deixen, no els han deixat durant mesos sortir al pati a menjar l'entrepà, perquè els atacaven, perquè tenien, van aprendre que si passaven volant a prop dels nanos, els nanos s'espantaven, sortien corrents i llançaven l'entrepà, i després ells anaven i se'l menjaven. Per tant, van aprendre a fer això, a llançar-se, a fer, a jucar-se als edificis a l'hora del pati, i quan sortien els nanos amb l'entrepà, fotien un parell de volades per damunt del seu cap, els nanos s'espantaven, llançaven l'entrepà a terra, i venien i se'l menjaven. Per tant, no estem parlant d'un problema menor, estem parlant d'un problema important, i que, clar, el problema és que s'afegeix a molts d'altres problemes. L'altre dia parlàvem amb els pagesos d'Arenys i tota la problemàtica que tenen amb els porcs senglars, que, per cert, la segueixen tenint. És a dir, la Generalitat segueix, que és qui té la competència, això és molt important. O sigui, aquí l'Ajuntament pot fer coses, sí. Quines? Poques. Ben poques. Aquí qui té la competència, qui ha d'actuar, és el govern de la Generalitat, el Departament que és de Territori, Protecció Civil, no sé si és un o l'altre, agents rurals, en definitiva, o agricultura, també, per tant, ordeig, són els que han d'executar algun tipus d'actuació per mirar de controlar ja no només la cabana de porcs senglars que hi ha a Arenys, la cabana de porcs senglars que hi ha al país, que no ho fan. Bueno, ho fan ara a Collserola, tots molt preocupats i tal, però bueno, la resta del país la cosa va creixent. I sent conscients de tota la problemàtica que hi ha per la proximitat d'urbanitzacions, perquè estem parlant d'un terreny privat, etcètera, etcètera. Però són els que haurien de fer alguna cosa. Però bueno, tenim problemes amb els porcs senglars, tenim problemes amb els conills als camps de conreu de Lleida, se'ls estan fotent els conreus de quina manera. Tenim problemes amb els cabirols, aquí al Montnegre i al Corredor. Encara no són plaga, però cada cop són més nombrosos i ja se'ls veu amb facilitat per la carretera i per les zones d'urbanització i tal. Per tant, cabirols que també són molt presents ja al nostre entorn natural. Si voleu, podem parlar del llop, si voleu, podem parlar de l'ós, si voleu, podem parlar d'altres espècies, el trencalós, tot d'animals, perquè dels que volen se'n parla menys, però també són importants. Tot d'animals que, evidentment, també són importants i que cal una gestió per part de l'administració, sobretot perquè, com que no volem els seus depredadors, no? És a dir, com que no volem el llop, o no volem l'ós, o no volem el qui naturalment s'esfotria o mataria o combatria els senglars, per exemple, doncs, evidentment, els senglars creixen. I, per tant, estem en una situació on, malauradament, els que ens hem, i jo sóc d'un d'ells, el que ens hem manifestat sempre en contra de la caça, jo m'he manifestat sempre en contra de la caça, comencem a veure aquesta com a una de les poques eines que ens queden per mirar de controlar determinades espècies animals molt concretes, evidentment no generalitzar, però sí determinades espècies animals molt concretes que incideixen de manera molt determinant sobre sectors molt sensibles. Per exemple, la pagesia, per exemple, l'agricultura, per exemple, la ramaderia i, per exemple, la seguretat de la gent que es mou per les zones properes a les àrees naturals o les zones de muntanya. Per tant, veurem què passa i quina decisió pren l'Ajuntament, però en aquest sentit, ahir en Pere Alsina era bastant clar i bastant contundent i meridià amb quina és la possible solució que hi hauria. Avui, coses importants a tenir presents. A les 12, quarts d'una, una, com a molt tard, se sabrà si tot va bé què han decidit els professors amb el tema de les vagues, és a dir, si decideixen donar per bo l'acord amb la Generalitat o no, és a dir, o decideixen que no estan d'acord i, per tant, l'alternativa és una vaga indefinida. Avui ho sabrem i evidentment, també estarem atents a d'altres qüestions que es puguin anar sovintejant al llarg del matí i que puguin ser interessants. Per cert, avui, si tot va bé, viatjarem també fins a La Rioja, que ja hi tenim a la gent de l'aula d'extensió universitària. Volia parlar-vos del Papa i dels aldarulls de Mataró, però crec que això ja ho anirem fent al llarg del matí d'avui. Ben trobats.
8: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: També ens ha acompanyat la Lourdes Cazorla, que avui, com sempre, ens parlarà de la literatura, de llibres, i en temps de tertúlia tindrem en Sebastià Gorriz, en Carles Pérez i en Xavier Fabre. Diuen que ve una castanya d'aigua demà. Ahir va ploure una miqueta, res, quatre gotes, i diuen que demà és quan ve la castanya d'aigua. No sé si al Maresme, crec que sí, perquè aquests de TV3 que ara pinten tot de colorins, la nostra zona també la van pintar de color groc, i amb ratlles. Quan pinten ratlles ja és groc tirant a taronja. Si no pinten ratlles, és groc-groc. Però quan pinten groc i ratlles, ja és groc tirant a taronja. Doncs estàvem ahir amb groc i ratlles. Tots nosaltres, el Gironès, la Selva, tot el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya, tot aquí, l'Empordà, tota aquesta banda. Bé, doncs, aviam què diu en Quim Serra? Aviam de quin color ens pinta la cara avui.
1: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps, de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre, aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. A les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca. Però, en general, podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança. Tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Esteu escoltant la ràdio.
0: Va, és un quart i cinc minuts a 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Com sempre, podeu dir la vostra al 93 795 79 12. Hi ha un servei que no és nou, ja fa molt de temps que... fa algun temps que el tenim a l'Ajuntament d'Arenys, i casualment l'alcalde en va fer referència. N'hem parlat també algun cop amb el cap de la policia local. És aquest servei, és el servei de mediació. És una nova eina que, per cert, cada cop s'està extenent més. La justícia ja ha decidit que en algunes especificitats del món judicial no s'arribarà a sala de judici si abans no s'ha passat per una oficina, per un exercici, per un, ara ho definirem, de mediació. L'Ajuntament d'Arenys de Mar té un servei de mediació que el porta la Mar Aro. Mar, molt bon dia, benvinguda.
7: Bon dia, gràcies.
0: Com estàs?
7: Molt bé.
0: I que serveix precisament per trobar punts d'acord entre dos persones, dos entitats, dos clubs, dos ensos, no?, que estiguin en situació de conflicte, no?
7: Correcte. Ara, mira, precisament farà un any que està gairebé obert ja el servei. Va tenir molt bona rebuda, o sigui, és un servei que està molt consolidat i precisament és cap a la línia també que anem, no?, també de que ens conegui la gent, també per fer prevenció, no només ser reactius, és a dir, la gent té un conflicte, no?, i abordem aquest conflicte, sinó també d'una manera més preventiva.
0: Correcte, és a dir, no cal acabar barallant-nos amb el veí de sobre perquè porta talons o fa obres a les 11 de la nit, sinó abans d'arribar a la bronca, mirar de trobar, és a dir, bueno, posar la trita abans que ens fem una ferida grossa.
7: Exacte, al final és treballar per la convivència, tot i que el nom del servei és servei de mediació, no només fem mediacions com a tal, també fem prevenció, i la prevenció passa doncs, per treballar amb la convivència. I això passa també doncs, per la cohesió de la ciutadania, i és el que tu comentaves ara. Si a mi m'està molestant que un veí faci X soroll, no esperaré setmanes, mesos, a que aquest soroll se me vagi inquistant a mi i em vagi posant nerviosa i al final pugi de males maneres i m'acabi barallant amb el veí, sinó doncs, que tingui eines, no? Pues, que em pugui relacionar d'una manera cordial, dialogada, i pugui abordar doncs, aquest soroll que m'està molestant.
0: Hem utilitzat tres termes que m'han fet molta gràcia, han estat prevenció, convivència i cohesió. Portem-ho a la pràctica, és a dir, què és el que esteu veient i en quins casos, ho dic perquè moltes vegades necessitem exemples per saber interpretar per què ens pot ser útil.
7: Mira, el que s'està detectant, que això no només aquí a Arenys de Mar, això és global, és que antigament tu coneixies tots els teus veïns. Coneixies els veïns, els fills, els nets, sí. Coneixies a tothom. Possiblement perquè vivíem en el mateix lloc, no? I la gent doncs, no es movia tant. Ara què passa? Que jo no sé ni com es diu el meu veí, perquè potser no ho posa ni la bústia o no m'hi he fixat. I no tenim interès tampoc per conèixer ni els veïns ni a ningú de la ciutadania més enllà dels nostres cercles. I això és important, perquè si jo conec en Martí i conec tota la seva família i hi ha algun conflicte amb ell, doncs segurament aniré a parlar amb ell abans que el conflicte escali. Ara això costa molt, perquè no sé res d'aquest veí ni tinc interès. Llavors, la prevenció també ha de passar per aquí, per conèixer, tenir interès en conèixer amb qui vivim, qui tenim al costat, qui tenim a sobre, qui tenim a la ciutadania. I això també ens ajudarà.
0: Hi ha una cosa que ja no es fa, i que abans es feia, que és quan arribaves nou amb una escala, et presentaves, ja no dic a tots els veïns, però sí a la veí de baix, a la veí del costat, a la veí de dalt. Deies, bueno, escolta'm, benvinguts, som quatre, o som tres, o som dos, o on soc jo sol, o on som vuit.
7: Correcte.
0: No? Aquests són els nanos, o aquests són els meus pares, o aquests és la meva parella, o no, tal.
7: Clar.
0: I això era una manera de també veure qui tenies al costat, que el del costat et veiés. Això ja no es fa.
7: No, ara tenim com un recel, no?, que coneguin coses de la nostra vida. Ens hem tornat, bueno, tota la nostra àrea privada, no?, doncs que ningú la conegui, perquè si no som tafaners, sembla que siguem tafaners.
0: Sí, sí.
7: I abans, doncs, això, et faltava llet, no vas a demanar llet, no? Tampoc cal arribar a aquests extrems. Però sí que seria interessant que ens poguéssim preocupar mínimament de qui tenim als costats.
0: Per tant, la primera passa és conèixer-nos i que ens coneguin. Que això també, de vegades, perdó, facilita el desencontre, és a dir, això també pot ser que millor que no l'hagués conegut perquè ja ara que l'he conegut. Però bé, en tot cas, jo penso que hem d'assumir aquest risc.

0: carrer, no? I xerràvem les nits d'estiu, i ara ens trobem amb aquesta situació. Malgrat això, és evident que un conflicte pot escalar i pot ser que... Perdó, un problema pot escalar i pot acabar esdevenint conflicte. Mm-hmm. Quins casos són els que teniu? Com hem de posar-nos en contacte amb vosaltres? Què hem de fer? Quina és l'actitud que hem de tenir? Jo abans parlava d'això, no? De la maduresa, de ser empàtic, de ser, bueno, un seguit de valors que crec que són importants a l'hora de tirar endavant una mediació.
1: Sí, al final el que busquem tots els serveis de mediació és també una corresponsabilitat, és a dir, venim d'una cultura molt des del litigi. Estem acostumats que quan tenim un conflicte ens el solucionin, no? Un jutge, un àrbitre, qui sigui, però que ens el solucionin, perquè tenim la raó, no? I ho hem de demostrar. Tenim aquesta postura i és la vàlida i la de l'altra no. Llavors, doncs això, estem acostumats a anar a litigi, no? A posar una denúncia, una demanda i au, que ens solucionin. Llavors també busquem una corresponsabilitat. És a dir, jo em faig responsable del conflicte que tinc i em formo part de buscar solucions, també. Llavors, això és una mica també el que fem. És a dir, quan ens arriba alguna persona, algun ciutadà o ciutadana amb un conflicte, el que fem és estudiar una miqueta quin conflicte és i quina solució necessita aquest conflicte, perquè no tots els conflictes necessiten d'una mediació a l'ús o d'una mediació en si. No. Hi ha conflictes que potser és simplement una facilitació o gestionar aquest conflicte. No cal que arribin tots a una mediació. Llavors, els que sí que necessiten una mediació com a tal, doncs, evidentment, el que fem és oferir un espai de diàleg segur, en el que, en aquest cas, doncs jo estic de mediadora, i d'una forma neutral i imparcial, doncs ajudem a les pròpies parts a que puguin trobar solucions per si mateixes.
0: Correcte.
1: Sí, o sigui, i tot el que es parla en una mediació és confidencial.
0: Mm-hmm. El que es parla en aquell despatx queda en aquell despatx.
1: Exactament, sí.
0: I ja està.
1: Sí.
0: Quin és el teu paper? Tu has dit facilitadora, m'has dit? Has dit abans?
1: Clar, segons cada conflicte, doncs simplement podem fer una facilitació d'aquell conflicte, una gestió, o si arribem a mediació, doncs el meu paper és que la comunicació flueixi, perquè a vegades quan ens estanquem en les postures, doncs no sortim d'aquí, i ens quedem perquè tu, perquè jo, perquè això i perquè...
0: Llavors... Perquè jo penso, perquè tu has dit, perquè tu creus, perquè...
1: Exacte. Vale. Llavors, doncs, perquè la comunicació pugui anar fluint, tinguem una escolta activa, hi hagi uns torns de paraula, i puguem anar desencallant les postures per arribar a uns acords, doncs el mediador és el que va fent. Va conduint aquesta comunicació, que s'assegura, evidentment, doncs, que hi hagi un cert respecte i que tot això flueixi per arribar a acords, posteriorment.
0: Normalment s'arriba a un acord o no? Aviam, pel que has pogut veure.
1: Bueno, ja depèn dels conflictes. No tot conflicte tampoc és mediable. Segurament, doncs, hi haurà conflictes que hauran d'arribar doncs, a la justícia. Vull dir, per això es valora cada cas, cada conflicte, quina necessitat real té. La gran majoria arriben a acords. Ara mateix em sembla que estàvem en un 10% de que no havíem pogut arribar a acords. Però que no s'arriba a acords tampoc és res dolent, perquè potser si tenia... Tornem als veïns,
0: Sí.
1: Si tenia un veí doncs, que tenia un conflicte que sí que ha necessitat mediació perquè no hem sigut capaços, no?, doncs, sense l'ajuda d'una tercera persona de resoldre-ho. Bueno, no hem arribat a un acord. Però potser ja conec una mica més aquell veí, he pogut empatitzar en algunes qüestions, s'ha establert una miqueta més aquesta relació, que en uns futurs conflictes, potser aquest concret no l'hem pogut resoldre amb aquesta via, però ja hem obert vies, no?, de coneixença, de comunicació, de respecte, i hem avançat una miqueta més.
0: Quins conflictes podem tractar? Conflictes veïnals, conflictes de botigues, de compra-venta, de negocis...
1: Sí, de comerços, comercials, d'organitzacions, també, de l'espai públic, de familiars, també, ens arriben alguns casos, escolars...
0: Baralles entre nanos que escalen a ser conflictes entre famílies.
1: Sí, exacte. Sí.
0: Llavors, la mecànica sempre és la mateixa, és a dir, agafem aquesta gent, estudiem el seu cas i a partir d'aquí mirem de seure'ls o mirem de parlar amb ells perquè es posin d'acord? Aquesta és la mecànica bàsica?
1: Clar, tu parlaves de seure i que es posin d'acord. Això seria l'ideal, però hi ha vegades doncs, que bueno, no s'està preparat encara per fer aquest pas i primer doncs, fem un treball previ amb les parts per separat perquè arriba un moment doncs, que puguem aconseguir que s'ajuntin i puguem arribar a uns acords.
0: Correcte. Quan triga una mediació? És a dir, jo ara em poso en contacte amb tu perquè tinc un conflicte i crec que el podem resoldre a través de l'eina de la mediació.

0: Recordar que la mediació es necessita la voluntarietat de les parts.
1: Ara vaig a això. Anem a això. És a dir, perquè hi hagi una mediació, amb dues parts han d'estar d'acord amb que es dugui a terme.
0: Correcte. Si estem parlant de la mediació en si, com a eina, evidentment, la mediació... La voluntarietat, sense la voluntarietat no pot existir la mediació. És un procés totalment voluntari i si una de les parts doncs, no vol, doncs la mediació no pot arribar a existir.
1: I ara ve la pregunta. És a dir, imagina't, sóc jo el que ve a demanar la mediació... És evident que l'altre probablement no vol mediació perquè ell està encaparrat amb què tal. Com t'ho fas perquè vulgui?
0: Bueno, doncs contactem amb les parts. Normalment a la part que ens ve a exposar el conflicte que hi ha, doncs ens exposa evidentment la seva postura, clar, que no vol dir que sigui la realitat total del conflicte. Normalment no ho és, perquè hi ha dos parts, tres, sí, o les que gestionen.
1: Jo t'explico la meva història.
0: Exacte. Llavors jo necessito saber l'altra part com ho està vivint tot això. Llavors fem un contacte, ja sigui telefònic o presencial, de la manera que sigui possible, i ens posem en contacte i expliquem, no? Doncs que ja ens ha arribat que hi ha un problema de convivència, mai expliquem directament, mira, és que el veí tal s'ha queixat de tu per això. No, anem a explorar una mica què està passant i quina visió en té també aquesta part del conflicte. Llavors, normalment la gent és agraïda, i t'explica i també volen dir la seva.
1: Clar.
0: I t'expliquen, doncs mira, doncs així jo no ho estic bevint així, o simplement jo no era conscient de que això estava passant. A vegades no tenim la consciència que estem molestant tant en el veí. Llavors és interessant perquè un té una visió i potser l'altre ni tan sols se n'ha adonat. Llavors...
1: Bueno, està bé que hagi aquesta feina. Escolta'm, quan triga, ho havia deixat penjat això, més o menys, quan triga una mediació així?
0: Sol ser ràpid, perquè al final és contactar amb la part, que ens expliquin cada part com ho viuen, i a partir d'aquí fem un treball previ, o no cal, o els dos estan disposats a venir, i llavors pues, una sessió, dues sessions, tres... No se sol allargar massa, també depèn del conflicte, és el que dèiem, depèn molt del conflicte. Habitualment sol ser ràpid, de fet és una dels principis de la mediació, ha de ser àgil, al igual que ha de ser flexible, també el procés. Ens anem adaptant al conflicte concret i a les persones també.
1: Últimament, parlant amb l'Ortigosa, el cap de la policia local ens parla de molts conflictes, de sorolls. De molt conflicte veïnal, evidentment amb locals, que això suposo que deu ser més complicat, no? Perquè al final és contraposar un benefici econòmic, un dret empresarial al dret al descans, i això sempre és fotut. Però ens parla de problemes de veïns, de sorolls i de crits i l'alcalde deia fins i tot algun problema de caire psicològic. Però, bueno, ens parlen d'aquest tipus de conflictes.
0: Sí, sobretot ara que ve l'estiu, doncs també se sol incrementar, perquè finestres obertes, també fem més vida també en el carrer, allarguem més, festes, a les terrasses, als jardins...
1: Els altaveus dels quinquis que van per sota casa, que aquests són també
0: exacte,
1: molt així.
0: Exacte, sí.
1: Jo què sé, alguns que van... que decideixen dir-se que s'estimen a crits, que també passa això, dius, hòstia, digue-li a l'orella com s'ha fet tota la vida, no cal que li diguis a crits a les 4 del matí.
0: Clar, per això parlàvem de la corresponsabilitat, també. Sí. No haig d'esperar, llavors, doncs si jo haig de fer una festa, doncs si tinc relació amb el meu veí, doncs pujo i l'aviso, mira, Pere, que aquesta nit tindré una festa, intentarem no allargar-ho molt, no molestar, si veus que tal, piques, no? Vull dir, bueno, el que dèiem una miqueta més, també, de ser corresponsables, perquè moltes vegades no tenim la sensació de que estem generant aquestes molèsties.
1: Altre tipus de conflictes, amb comerços també treballeu? En comerços o amb serveis, més que comerços, no?
0: De moment, amb comerços no estem tinguent. No. Sí que també ens interessa molt, i és un dels objectius d'aquest any i d'aquest any que ve, treballar més amb xarxa. Ja treballem molt amb xarxa, amb la policia local que tu comentaves, amb serveis socials, també, des de la UOC. Per què? Perquè al final potser estem treballant tots en aquest conflicte i ho estem fent per separat. Llavors hi ha conflictes que potser doncs, hi ha alguna persona de temes de salut mental o no té per què, però el mateix conflicte doncs, l'estem portant diferents serveis. Llavors és important que puguem treballar en xarxa per donar una millor solució.
1: Cal dir que el servei és gratuït.
0: És gratuït,
1: això
0: sí,
1: és molt
0: important.
1: Ho dic perquè abans d'arribar... Clar, si tu veus que jo escalarà i acabaràs anant al jutjat a posar una denúncia, això té diners, això costa diners.
0: Correcte.
1: Encara que diguin que la justícia és gratuïta, no és veritat. És gratuïta per qui és molt pobre, però qui no és molt, molt, molt, molt pobre, la justícia no és gratuïta. Per tant, s'han de pagar diners. La mediació no. La mediació, en aquest sentit, és una eina gratuïta que posa l'Ajuntament a disposició dels veïns. No?
0: Exacte, en aquest cas és un servei municipal i, per tant, és gratuït. I és el que deies, al final també arribar als jutjats també és un desgast de diners, de recursos, sí, de temps, perquè el jutjat no és ràpid, no. Tenen els seus temps i solen ser molt llargs.
1: Pots estar un parell d'anys tranquil·lament, depèn de la
0: cosa. Exacte, i tampoc sabem què resoldrà el jutjat. Depenent del conflicte, mai tenim la certesa, eh? El jutge doncs té les seves lleis i resoldrà.
1: Sí, sí. Pot ser que resolgui, i ha passat, eh? Oiga, pónganse de acuerdo, és a dir, medien, i pot ser que la sentència sigui això, eh? Ha passat alguna vegada d'un jutge que s'ha inhibit, ha dit, escolti'm, pensin-s'ho vostès i no vinguin a escalfar-me a mi l'orella.
0: Bueno, també els jutges cada vegada tenen més consciència i també les lleis ens porten cap aquí. Sí. Tenim una llei de l'abril del 2025 que ja ens ho està dient, això, que abans de posar una demanda civil doncs ens fan passar per un MASC. Un MASC és un mètode adequat de resolució de conflictes, que pot ser, hi ha diferents eines, hi ha arbitratges, hi ha mediació, bueno, hi ha diferents, no? Per això parlàvem que cada conflicte, no, s'ha d'estudiar quina és l'eina que és més adequada. Però els propis jutges, la justícia ja està per aquí també, hi ha una llei que ens ho marca. Per tant, també ens està dient a la ciutadania, escoltin, vostès han de ser, el que parlàvem, corresponsables, i hi ha conflictes que no caldria que arribessin aquí al jutjat. Al jutjat han d'arribar potser altres conflictes que no es poden resoldre ja per cap via, o perquè tenen aquesta necessitat. Llavors, també ens ho estan dient, ja, de dir... Parlin abans de... Sí. També des dels propis jutjats també deriven. També hi ha la...
1: Sí, també.
0: Sí. De fet, ara estem portant alguns casos que ens venen derivats o aconsellats. El jutge, quan rep allò, diu, a veure, això ens sembla que si medieu, que si parleu, podríeu arribar a algun acord. Això no vol dir que si no s'arriba a acord no es pugui tornar a la via judicial, evidentment. Val. Però com a mínim els jutges ja estan veient que hi ha conflictes que sí que poden fer una mediació abans de...
1: Penso ara, en qüestions en jutjats de famílies, això funciona? És a dir, sé que en els laborals, per exemple, els contenciosos administratius i els judicis laborals, aquests sí que hi ha una mediació prèvia obligada.
0: Sí, mediacions, conciliacions, es fan molt, sí.
1: En els de família també? És a dir, ja no només per separacions i divorcis, sinó també per qüestions d'herències, per qüestions de tinença, de, bueno, qui se'n fa responsable dels avis o d'animals, fins i tot.
0: Sí, exacte, això temes intergeneracionals, d'herències també n'estem portant també en alguns casos, sí. Clar, en família seria l'ideal, en el sentit de que, clar, amb la família tu seguiràs, no? O sigui, la relació... has de seguir amb aquelles relacions.
1: Sí,
0: per tant, quan tu has de seguir amb la relació, la mediació és l'ideal. El que passa que, bueno, a vegades també el que es mira més és l'interès superior del menor, i això, doncs, bueno, cada conflicte s'ha doncs, d'estudiar molt bé, però, clar, amb mediació és que... amb temes familiars, és que és molt necessari que hi hagin mediacions per restaurar tot el que és relacionals, no?
1: Pensava, sobretot, per exemple, amb aquelles famílies que tenen una persona gran que està en una situació precària ja, i que doncs, hi ha un fill que vol tancar-lo en una residència, portar-lo, perdó, en una residència, i l'altre doncs, se'n resisteix.
0: Correcte.
1: I està al conflicte. No? Jo el porto, no? Pues no vull que el portis, pues, és igual si ho pago jo, és igual que tu paguis, i jo al final també és el meu pare o la meva mare. És a dir, aquest és un típic tema, aquest és un típic tema de mediació,
0: exacte,
1: vull pensar. No?
0: Sí, sí, entre pares i fills, també, amb adolescents, també, que els pares,
1: feina,
0: a vegades, doncs, no són capaços de solucionar alguns conflictes i oferir un espai de diàleg, que ja no seria, és el que parlàvem abans, no seria una mediació a l'uso, però oferir un espai on les parts puguin parlar i escoltar-se, fer una escolta activa de veritat, no de que m'estan parlant i jo ja estic reaccionant, fer una escolta activa de veritat, doncs són molt interessants i surten coses molt maques després.
1: Sí? Amb pares i fills també, amb adolescents també.
0: Sí, exacte. Sí,
1: però si no escolten.
0: Exacte.
1: Si els entra per una vegada.
0: Sí, exacte.
1: Per
0: sí, no? Això, clar. Sí.
1: Això és el que se sol dir.
0: Sí.
1: Però el meu pare no m'entén, això també se sol dir també.
0: Clar, i moltes vegades no ens entenem perquè, clar, el pare està veient potser doncs, que no toca fer el que sigui, però per l'adolescent és una necessitat, llavors, bueno, no es tracta de cedir, no? De seguida, sinó escoltar-nos i potser trobar un acord, algun tipus d'acord.
1: És difícil, eh? És a dir, no estem parlant d'una eina fàcil, d'una eina que sigui allò, va, doncs vinga, anem a fer la mediació com aquell que se'n va d'excursió, eh? Vinga, va, agafem la... No, es tracta de que siguem conscients que és un procés, que és un procés on s'ha de ser generós, generosa, que és un procés on s'ha de ser conscient que ningú guanya i ningú perd, tots guanyen i tots perden, i que, per tant, i que hem de ser... i que hem d'estar disposats a que aquesta és l'altra, eh? És a dir, vale, jo vinc a la mediació, vinc a veure't. Marc, vinga, va, vinga amb el meu altra part del conflicte, venim a veure't a la mediació. Però, hòstia, quan arribem al final de la mediació, allò que convenim, mira, no em va bé. No? I en aquest sentit també he de ser conscient de que, bueno, si m'hi poso és perquè assumeixo el que pugui sortir d'aquesta mediació, no?
0: Exacte, sí, al final hi guanyem tots, eh? No és que no hi guanyem i perdem, hi guanyem tots, perquè és el que dèiem, eh? En el moment que estem oferint un espai on les parts poden dialogar, un espai segur, que no em jutjaran, jo puc dialogar, m'estan intentant conduir la comunicació perquè pugui, no? Que l'altra part entengui la meva postura, les meves necessitats, sobretot, perquè ens quedem amb la postura i a vegades les necessitats reals no surten,
1: sí.
0: Doncs hi estem guanyant, encara que no arribem a un acord. Però ja estem guanyant perquè estem tinguent aquest espai on a l'altre jo li puc expressar les meves necessitats. Que potser fins ara, perquè estàvem mantinguts només amb la postura, érem incapaços de que realment surti la necessitat real.
1: Ha donat una dada al principi, jo crec que és prou definitòria. Diu, no hem arribat a un acord en el 10%, ergo, s'ha arribat a l'acord al 90%. Per tant, diguéssim, el percentatge d'èxit és altíssim, del 90%. Això ens ha de fer veure que és una eina que, malgrat que puguem tenir les nostres reticències, malgrat que no la coneguem o malgrat que no la coneixíem fins ara, doncs és una eina que ens pot ser útil en el cas que veiem que tenim un conflicte o que podem tenir un conflicte amb alguna persona propera i que pugui ser mediat. A veure, com ho he de fer? Jo què faig? Si vinc al Calisai, hi ha un telèfon, t'he d'escriure, he de portar documentació, no cal... Com funciona això?
0: El primer contacte doncs, es pot venir allà al Calisai, que estem a la segona planta. Si no, ens podeu enviar un correu electrònic a mediacioarenysdemar.cat i si no, es pot fer un truc en el 671-230-298.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí doncs, nosaltres ja anem guiant. Primer ens expliqueu, llavors doncs, si requereix documentació o el que sigui perquè ens permet objectivar més el conflicte, doncs us la demanem.
1: Recordeu el telèfon, el repeteixo, 671-230-298, eh? 671-230-298, truqueu aquest telèfon i a partir d'aquí us explica la Mar, com funciona, com... Si no, per qualsevol cosa, en aquell moment no us l'agafen, podeu deixar un missatge, crec.
0: Sí, perquè, clar, el servei està obert a 3 dies de moment, els dilluns a la tarda, de 2:15 a 7:45, i els dimarts i dijous a 9:15 a 3:15. A vegades la gent va una mica perduda, perquè no entén massa, llavors, si jo tinc un conflicte, i potser no és adient la mediació, però de les altres eines que parlàvem, una eina potser més restaurativa, nosaltres també expliquem, eh?
1: Molt bé. Tu acabes amb el cap com un timbal, no? Hi ha dies que deu haver temes que dius, hòstia, això com ho me diu, no? O no? Tot té solució.
0: Bueno, tot té solució... No, a vegades no tot té solució, o a vegades no podem oferir nosaltres des d'aquest servei la solució, però sí que podem derivar, no?, a un altre servei que puguin oferir una solució adequada en aquest conflicte. Llavors, també és important per això, perquè potser detectem coses que també requereixen d'un altre tipus de derivació, un altre servei.
1: Doncs, escolteu, apunteu aquest telèfon al 671-230-298 i poseu en mans del Servei de Mediació de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Reitero, és gratuït. Heu d'estar disposats a anar-hi. No és allò de... Veure què diuen. No, hem d'estar disposats a anar-hi. És evident que la primera trucada està bé que la feu per preguntar. Escolta, mira, tinc aquest problema. Això és mediable, no és mediable. Com ho veus? Li dic, no li dius? Bé, li dius tu? No. Bueno, aquestes coses que ets tu qui ho ha de decidir. I a partir d'aquí, doncs bé, que les coses funcionin el més fluida possible i que s'acabi arribant a un acord entre ambdues parts. Jo tinc ganes, un dia, evidentment, hem de fer, el proper dia que vinguis, que pot ser d'aquí uns dies, no diré casos concrets, però sí casos, casos de bueno, doncs això, no? El soroll, un conflicte de trànsit, jo què sé, un conflicte, això, de per una herència, no? Jo recordo parlar amb gent que, bueno, que treballa això de les herències i tal, i hòstia, una herència és un merder sempre, No hi ha família que no s'acabi barallant algú en algun moment per misèria moltes vegades, eh?
0: Bueno, al final els temes de família entren també en joc els sentiments, les emocions, llavors tot el que té més emoció és complicat, perquè sí, sí, a part del conflicte hem de treballar també pues, tot el tema emocional.
1: Doncs escolta'm, ens emplacem d'aquí un parell de setmanes i fem un espai amb alguns casos que puguin ser... que puguin servir-nos també d'exemple.
0: Perfecte,
1: Mar,
0: serà un plaer.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordeu, 671-23-02-98. 671-230-298. I bé, si veieu algun conflicte a l'horitzó, doncs posem-hi remei abans que sigui una realitat.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
8: L'actualitat a la ràdio.

0: Vinga, va, fent camí cap a les 10 en punt de... Per cert, 10 en punt de matí. Avui, si teniu temps, si teniu temps, heu d'anar a la catedral, a Barcelona. Perquè és avui és el dia de la Ucombaia. Gemma Reig, bon dia.
1: Molt bon dia, Josep Maria, explica'ns.
0: La Ucombaia és una tradició del Corpus, que és aquell ou que es posa en un broll d'aigua i que es mou el mogut pel broll, i que és una de les tradicions de la catedral, que coincideix amb altres celebracions de les quals ara, si és el torn, en parlarem.
1: Sí, la
0: Exacte, la Batum. I avui és el dia de la Ucombaia. No només ho fan a la catedral, ho fan a molts llocs més, però el més institucionalitzat a Catalunya és el de la catedral de Barcelona.
1: Sap greu, perquè no hi podrem baixar avui a Barcelona, però bé...
0: Bueno, també t'he de dir que tal com tenen la ciutat, mira, saps, que s'ho confitin, també...
1: Doncs mira, ara que parlem de la ciutat de Barcelona, deixa'm dir-te, Josep Maria, perquè aquesta setmana s'ha anunciat que inauguraran les noves Rambla de Barcelona al febrer de l'any que ve, i qui dirigirà aquest espectacle és el director artístic aranyenc, en Lluís Danés. En parlarem avui per conèixer una mica el detall, però aquesta setmana es presentava oficialment i que de nou dirigirà l'espectacle que hi haurà per aquesta celebració, que si tot va bé serà el febrer del 2027.
0: Es deia La Vampira de la Rambla, la pel·lícula que va fer?
1: La Vampira de Barcelona.
0: De Barcelona, La Vampira de Barcelona.
1: Sí, de fet, darrerament també ha dirigit altres espectacles, altres premis, per tant, segueix sent notícia en... aquí, a Arenys de Mar, i en altres indrets d'arreu del territori.
0: Doncs, escolta'm, per tant, la inauguració de la Rambla, que tindrà aquesta pàtina aranyenca, gràcies a Lluís Danés, que serà l'encarregat de fer l'espectacle de la presentació i tal. Ja m'agradarà veure com anirà això. Que Rambla és estrangers, guiris, però també són ocellaires, prostitutes... la canaletes...
1: És una comunitat molt àmplia.
0: Carteristes... què més? La Rambla és tot. La Rambla és tot. El gimnàs Colón, aquell gimnàs social que hi havia a la banda de baix de Colón, el de les figures humanes de la Rambla.
1: Exacte.
0: Hòstia, què se n'haurà fet? Mira, què se n'haurà fet de l'home de Llauna? Us en recordeu, de l'home?
1: Jo no me'n recordo. Jo el que me'n recordo és que ara fa pocs dies aquí a Arenys de Mar teníem l'home arbre.
0: No sé
1: si l'havies vist, Josep Maria.
0: Veure,
1: sí, de fet es col·locava per la riera, l'havia vist sobretot en dies de mercat, també altres dies teníem l'home arbre.
0: Ah, sí, no ho sabia,
1: sí,
0: això.
1: Sí, i que es posava un mòbil per gravar-se i ens espantava una mica tots quan baixàvem per la riera. En algú fins i tot els va espantar i fins i tot van arribar gairebé a caure, si no m'equivoco.
0: Ah, això és un gracioset d'aquests que després ho penja al TikTok, eh? És que ho vull veure, jo n'he vist alguns vídeos d'això.
1: Tenia el mòbil col·locat al costat. Segur que en algun aranyenc, si ens està escoltant, segur que el va poder veure, l'home arbre.
0: L'home d'Ojalata, ja anem, però l'home d'Ojalata era molt divertit. Bueno, no era divertit perquè estava boig. Un tio que tenia un problema psicològic i estava com, estava com una campana. Però es podia fer d'Ojalata a la Rambla, no? Així com parat, vestit d'home de llauna, amb paper de plata. Si algú l'ha vist, que ens truqui, 93 195 79 12. I de sobte, passava algú i el tio havia decidit que aquest algú li havia de donar monedes i no li donava, o havia decidit que el que fos, i es baixava de la cadira, agafava la cadira i començava a perseguir el guiri amb la cadira, el crit de la teva mare és prostituta, no sé què, patatín, desgraciat i tal. I
1: anava, no t'havia passat, no, Josep Maria?
0: No, jo, perquè corria més que ell. Però sí que és veritat que era molt l'home de llauna. La Guàrdia Urbana la tenia, però bueno, els psicològics no feien bé la seva feina, o no podien. Un drama. Total, bueno, aviam, serà interessant veure què fan Lluís Danés. Tot això per dir que serà interessant veure què faran Lluís Danés a la inauguració.
1: Doncs mira, Josep Maria, ara parlem d'aquí, d'Arenys de Mar, perquè a punt per aquesta temporada d'estiu un dels serveis d'emergència que s'està preparant és el parc de bombers de la nostra vila, que denuncien l'escassetat de vehicles per fer front a la campanya. Avisen que actualment només disposen d'un vehicle propi amb una antiguitat de 25 anys. En total, aquest estiu seran 23 els bombers voluntaris i dos infermers que faran front als focs en els pròxims mesos. I és que el parc de bombers d'Arenys anys està integrat dins l'estructura dels bombers catalans en la categoria, això sí, de voluntaris, i sabem que estan immersos en aquest conflicte amb el departament. Dir-te, doncs, que en aquest cas no són funcionaris de la Generalitat ni tenen cap contracte fix, com ja ho hem explicat. Tot i així, l'encarregats són els encarregats de vetllar pels materials i serveis que s'ofereixen des de l'administració catalana. El cap de bombers voluntaris d'Arenys de Mar, que és en Ferran Puigvert, denuncia que és molt escàs el que tenen per fer front a aquesta campanya. Escoltem-lo.
2: Molts dels vehicles nous vagin a part de funcionaris i nosaltres ens quedem amb els vehicles més antics. Val? En el cas d'Arenys tenim un vehicle nou que fa 2 anys que el vam portar, però com que és un vehicle que és com ho dic, que no és destinat al parc, sinó és destinat a la regió nord, que és la nostra, llavors aquest vehicle pot anar a qualsevol part de funcionaris al moment que ens hi falti un. Llavors, a canvi d'això, ens portaran un vehicle que tindrà 25 anys d'antiguitat. O sigui, nosaltres haurem de lluitar amb un vehicle 25 anys d'antiguitat.
1: Pel que fa a la jornada assignada que tenen al Parc d'Arenys de Mar, és de 9 del matí fins a 8 de la tarda, i en el cas que s'hagi de cobrir un servei fora de la zona d'actuació, l'horari es pot ampliar fins a 24 hores amb guàrdies d'entre 4 i 6 bombers. Veurem, doncs, què passa aquest estiu, com va la campanya. En tot cas, Puigvert assegura que, malgrat les pluges de les darreres estacions, hi haurà una altra probabilitat d'incendis agreujada per 2 factors, que és el vent i també la sequedat.
0: Referència dels camions, recordeu el que ens explicava en Carles Pérez ara fa una setmana, 10 dies, al voltant que la Generalitat s'ha gastat 50 milions d'euros en comprar uns camions de bombers Scania que tenen 2 anys i que ja no funcionen perquè resulta que no estan, hi ha una vàlvula que els hi falla i com que la subcontractació la té una altra casa no se'n fan càrrec, i que recentment s'han gastat uns altres 100 milions en vehicles lleugers d'intervenció ràpida, que són unes pick-ups amb uns dipòsits d'aigua al capdamunt, que alguns no han passat la ITV i d'altres no han passat els sedars de riscos laborals perquè resulta que pesen massa i després allò un cop en marxa qui ho frena. I per tant, últimament la, com es diu, la Núria...
1: La Parlon,
0: està que se sale, vamos. O sigui...
1: Dir-te, Josep Maria, que ara que parlaves dels vehicles, en tenen 2 designats, i un d'ells, que és el més nou, a més, el tenen compartit amb el cos de bombers funcionaris. Per tant, sí, en situacions en què hi hagin probabilitat d'incendis compartits, veurem a quin parc es dirigeixen.
0: Aquest que tenen compartit és un Scania d'aquests que s'espatllen ara... de la setmana passada es va deixar tirats aquí a punt d'entrar a l'autopista perquè se'ls trenca un manguito del sistema de direcció i els deixa tirats. És un mal funcionament d'aquest camió, passa tot arreu, passa la majoria, i ara estan que volen comprar uns altres.
1: Esperem que no hagin d'anar en una situació d'emergència important.
0: Què més, Gemma?
1: Dir-te, Josep Maria, que des del Consell Comarcal del Maresme han impulsat una nova plataforma que el que fa és oferir les atraccions turístiques de la comarca. Per exemple, descobrir el Maresme a través de la gastronomia, la cultura o la natura o activitats en família és el que es pot trobar en aquestes experiències, impulsat pel Consell Comarcal i també el Consorci de Promoció Turística, i és una plataforma que reuneix les propostes d'arreu de la comarca i permet als usuaris, doncs, trobar, reservar i pagar aquestes activitats directament al web sense intermediaris. Per exemple, entre les opcions que tenim més properes hi ha passejades amb la marinada o anar a descobrir les maduixes del Maresme del productor d'Arenys de Munt, Camp Marpons. N'hi ha moltes més al llarg de la comarca, però la idea és que totes les propostes diversificades es puguin trobar a través d'aquesta pàgina. N'hi ha una 20, i dir-te, doncs, que la idea és que se'n vagin incorporant, i una de les coses positives també per les empreses locals és que no han de pagar cap tarifa per poder-se incloure aquí, i el més important és això, que no hi ha intermediaris per poder fer front, doncs, als costos de cadascuna d'aquestes propostes que s'inclouen. És un projecte finançat pel fons Next Generation a través del projecte Eurovelo 8 del Maresme, que recordem, doncs, que estan col·locant aquesta estructura aquí al Maresme, i té un pressupost de 43.000 euros.
0: Molt bé. I d'Arenys només hi ha la marinada?
1: De moment sí, Josep Maria. Veurem a veure ara, donant-se a conèixer, si les empreses locals ens ofereixen més propostes, perquè en tenim moltes aquí a Arenys. Podem incloure, per exemple, les visites turístiques es podrien col·locar aquí.
0: Per exemple, coses turístiques i espectaculars, coses de passar-s'ho bé, de gaudi i de divertir-se. Sí. Que posin al ple. Fa molt de riure el ple, també. A vegades es fa...
1: En aquest cas és gratuït, Josep Maria.
0: També el ple és gratis.
1: Saps? No dic que és gratuït, que... Sí, és una opció.
0: Jo, com a proposta puntual d'un cop al mes, jo crec que estaria... Jo Jo ho provaria.
1: A quina vessant la posaríem? A la gastronòmica, cultural, política?
0: Humorística.
1: No? A humorística.
0: A la humorística. Jo la posaria a la humorística. Bueno, en tot cas, que aviam quins són els projectes que en tenim.
1: Què I més? Com sempre acabarem amb esports. Ahir parlàvem de campus de tecnificació, avui parlem d'un altre, que és de l'hoquei, que també té inscripcions, i qui vulgui doncs, pot tenir l'oportunitat de practicar hoquei combinat amb altres propostes d'oci. Ahir parlàvem del bàsquet, també n'hi ha de futbol, però avui doncs, en parlarem a l'informatiu.
0: Doncs escolteu, teniu un ampli ventall d'activitats esportives per poder fer. També teniu els de l'atletisme, no? Els del vòlei platja, aquests que ara són, surten a córrer també els dimarts per la tarda.
1: De fet, has tingut molt bona rebuda, la proposta.
0: Sí, i tant. No està, que està molt bé. Els del hockey, vinga tots aquí a fer... Va, hem de ser una vila healthy, Arenys de Mar, vila healthy. Estaria guai, això. Producte proximitat, esports, gent, catxites... Sempre mola molt, això.
1: Com nosaltres, que ja hi podem anar.
0: Home, nosaltres ja estem en un moment on no ens pengen les pallaringues, ja. O sigui que estem fantàstics. Bueno, Gemma, que vagi molt bé.
1: Fins després.
0: Vinga, a reveure, bon dia. Escolta'm, no, que em falten 10 segons, jo ja acomiadava. Que arribem a les 10, després d'haver la Lourdes Cazorla i després la tertúlia, que no marxeu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
5: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
4: En el debat de les esmenes de la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i, per tant, mantenen les mobilitzacions avui amb epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció a Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Vinga, va, que són les 10 i 5 minuts del matí, som a Ràdio Arenys. Avui aquí estem frescos, Lourdes? Estem aquí bé. S'està bé.
1: Sí, aquí s'està molt bé.
0: Aquí s'està molt bé. Sí. He de dir que si esteu per casa, esteu passant calor i voleu venir una estona, us asseieu aquí, no cal ni que parleu. Nosaltres, mira, fem una funció pública.
1: Ja està, un tant.
0: Refugi climàtic.
1: Sí, perquè aquí no fa fred, Vull dir, s'està bé.
0: És, dir que,
1: és agradable.
0: Que sí, ara deixo l'aire condicionat posat molta estona i aquí començarà a baixar massa. Però bueno, anem jugant amb aquesta cosa i la veritat és que intentem estar frescos i intentem fer ràdio que sigui fresca. És a dir, que malgrat que pugueu estar passant calor, doncs tingueu una, com a mínim una mena de frescor sonora que us acompanyi al llarg del matí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Parlem de llibres, Lourdes.
1: Sí, avui parlarem d'un llibre que vaig descobrir arrel d'un altre llibre, de la mateixa escriptora, de la Laia Perarnau, que vam fer doncs, el mes de març, que era La Passadora.
0: Sí.
1: Doncs, clar, vaig buscar informació d'aquesta escriptora i vaig trobar un altre llibre, que va ser el seu primer llibre important, i que, a més, va tenir un premi. Va ser Arribar i Molra.
0: Ostres, molt bé.
1: Sí, sí. I es titula Francesca de Barcelona. Aquesta és, la va publicar en columna i va rebre aquest premi en el 2022. És a dir, que és recent.
0: Sí, molt recent.
1: Molt recent. Aquesta escriptora el que fa es basa normalment en fets històrics i després ella els amaneix amb pinzellades de ficció.
0: Vale.
1: Però, clar, el que tu llegeixes, dius, home, és que és veritat,
0: sí,
1: és que això va passar.
0: Clar.
1: I, clar, és una altra manera d'entrar
0: molt més fluida, no?
1: Molt més fluida, sí. I, a més, dius, oi, aviam què passa, aviam què feia. Bé, doncs aquesta està ambientada a Barcelona, al segle XIV, i segueix la vida de Francesca Torres, que era una jove de família humil, que la seva àvia feia de llevadora i preparava herbes remeieres. Llavors aquesta noia doncs l'acompanya i li agrada tot això. I què fa? Doncs ella somia anar molt més enllà. Diu, jo amb això no en tindré prou. A mi m'agradaria ser metgessa i cirurgiana.
0: Bé,
1: però clar, aquesta tasca està reservada exclusivament als homes.
0: Llavors, el coneixement
1: era masculí. Llavors, aquesta noia té relació amb el call jueu de Barcelona i en allà coneix un jove que es diu Estruc, i que és d'una família de metges, i es relacionen molt bé, i ella li transmet tot el seu saber sobre les herbes remeieres, i ell, com que ella sap llegir, li facilita l'accés als llibres de metges, d'estudis mèdics que tenen en el call jueu. Llavors, és recíproc. Llavors, paral·lelament amb això, aquesta dona viu una història d'amor molt intensa amb Martí, amb un amic de la infantesa, però clar, també ens trobem amb una edat mitja que les convencions socials, els matrimonis concertats, es sobreposa. A l'amor. I llavors, doncs, les dones han de fer el que els diuen. I llavors ella ha d'afrontar nombrosos conflictes personals. Clar. Bé, és a dir, que la seva lluita per ser doctora es barreja amb passions, traïcions i perills constants. A mesura que avança la trama, la protagonista s'enfronta en els obstacles que li neguen el dret a exercir la medicina.
0: D'acord.
1: Llavors, ella, en la novel·la, l'escriptora recrea esdeveniments històrics de l'època importants, com la pesta, les tensions contra la comunitat jueva, que esclaten en el 1391, en el CAI, i és tremendo. I llavors ens preguntarem, com sorgeix aquesta novel·la? Per què?
0: Per què
1: fa tot això, Llavors, aquesta dona submergeix en l'època medieval, estudia com anaven vestits, què menjaven, i la societat, com era la societat. Llavors, sabem, per l'escriptora, que regiran els llibres d'una professora d'història medieval que es diu Teresa Vinyoles, descobreix a Francesca de Barcelona, Francesca Torres. Llavors, aquesta senyora la descobreix i veu que és una dona singular, única. I llavors sabem molt poques coses d'aquesta dona. Sabem que havia estat casada amb un mariner, Berenguer Sa Torres, i que exercia la professió de llevadora, tot i que en aquell moment les dones... I també alguna cosa de cirurgiana, però ho teníem prohibit. Llavors, ella es va saber fer un lloc en un món realment difícil. Llavors, en aquesta recerca... l'escriptora es troba amb fets amb molt importants. I què fa ella? Els esquitxa a tota la novel·la. Llavors, per exemple, ella veu que en aquella època hi havia molta violència. Jo pensava, mare de Déu, la mort estava present, l'esquarterament també, la tortura.
0: Anar-te a dormir cada dia, era un miracle.
1: I hi havia persones penjades a les places. Jo pensava, imagina't que vas a la placeta, al mercat, i t'hi trobes gent penjada. I això estava normalitzat. Llavors, també, doncs, clar, i això sí que ho sabem, que les dones no tenien accés ni a l'educació, ni possibilitat d'ingressar a cap gremi, estava relegada a casa seva, a les ordres del marit, o bé del pare, o bé del germà gran. No pot ser cirurgiana.
0: No, clar. La societat no li ho permet.
1: I després, jo vaig trobar un fet que em va posar una miqueta els pèls de punta, la veritat. Doncs, quan una dona era adúltera, els càstigs eren tremendos. Sí, perquè les emparedaven.
0: Mare de Déu.
1: Les emparedaven. I, clar, només es castigava la dona.
0: Clar. Perquè ella era ella la que propiciava
1: l'esca del pecat.
0: L'esca del pecat.
1: De fet, clar, moltes vegades, si un home assassinava la seva dona, per adultera, el rei el perdonava. Era normal patir tot això.
0: Venim de molt lluny.
1: I llavors, què fa? L'escriptora agafa un judici real i l'inclou, que el càstig és l'emparedament, i l'inclou en la novel·la. Llavors, clar, és que... És una novel·la que té tela,
0: Molt, d'aquestes que has de deixar de llegir algunes vegades, no?
1: No, està bé. No, la pots deixar de llegir. Has de continuar. I, bé, llavors ens preguntarem què fa aquesta dona per superar tots aquests entrebancs perquè ella té un objectiu que és ser cirurgiana. Doncs, clar, ha de fer front a molts antagonistes, els dolents, i aquests li provocaran molts entrebancs que, perquè ella pugui obtenir aquesta llicència per ser cirurgiana. Llavors, cal llegir la novel·la per saber com aconseguirà poder exercir. Si no, faria d'espoilers.
0: Que fort, molt bé. Com es diu? Recorda'm el títol de la novel·la.
1: Francesca de Barcelona.
0: Francesca de Barcelona.
1: Va tenir tant d'èxit aquesta dona.
0: Sí?
1: No sabem el cognom d'ella, va agafar el cognom del marit. Perquè era així. I no sabem el d'ella. Però a Barcelona li deien Francesca de Barcelona. Que sí que va tenir un...
0: Un pes especial.
1: Era una dona... No m'agrada la paraula empoderada.
0: No m'agrada gens.
1: Però bueno...
0: Era una dona amb visió de futur, amb sentiment de superar la situació que vivien les dones en aquella època.
1: I bé, no és d'estranyar que la Laia Perarnau obtingués el Premi Néstor Luján, perquè la lectura t'atrapa, hi trobem els relats rigorosament documentats, també trobem polsims d'amor, pessics d'odi i de passions, i que ens fa gaudir plenament la novel·la.
0: Doncs, escolta, molt recomanable. Francesca de Barcelona és la novel·la que ens ha portat avui la Lourdes Cazorla, aquesta novel·la medievalista del Call Jueu, i que ens posarà en alguns moments els pèls a punta. Llegiu-la amb fruïció, amb ganes.
1: Amb moltes ganes, i tant.
0: Gràcies, Lourdes, que vagi molt bé.
1: Salut a tothom.
0: Igualment.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialça Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
10: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
9: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
10: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
9: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
11: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
12: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara: servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Un quart i cinc minuts d'onze del matí. Som a Ràdio Arenys, a Taula Rodona. Ara, d'aquí uns minuts, trucarem a la Mercè Cussó. Que no, ara passaré perquè l'aula d'extensió universitària està a La Rioja fent sortida. I havia quedat que la... Sí, sí, exacte. I menjant... Oficialment no, però ja se sap. I estan allà passant-s'ho, bueno, passant-s'ho la mar de bé. Sebastià Gorriz, bon dia, benvingut. Hola, com
2: bon
1: estàs?
2: Dia.
1: Com
2: bon
1: a
2: dia.
1: Tot?
2: Bé, bé.
1: La Rioja, és difícil anar-hi sense menjar-hi bé, eh?
2: Sí, jo soc molt de menjar també. Soc molt de tipar viatjar i tipar.
1: Home, turisme gastronòmic se'n diu d'això.
2: Sí, sí, sí.
1: No?
3: I afegeixen el cultural davant, per si de
2: cas. Ah, bé, aquí l'ha donat ja.
4: Bueno, la gastronomia és cultura, també.
3: Sí, però per això et dic, posen primer cultura, després gastronòmica, i ja està, i queda molt bé.
1: Sí, sí, exacte. Bon dia, Carles Pérez, com estàs?
3: Bon dia a tots.
1: Hi ha molta gent, jo cada cop conec més gent, que se'n va de, posa les, és a dir, se'n va de viatge, no? O se'n va, jo que se m'invento, Andalusia, no? De vacances. I anirem aquí, anirem allà, típic, que si la mezquita, que si l'Alhambra, que si, no sé, anirem a veure el Torcal, jo què sé, aquests jocs així. Però... hi ha un restaurant a Ronda, que no sé, hi ha un restaurant a Sevilla, hi ha un de Granada, a mig camí de Granada n'hi ha un que no sé què, i ja fan la reserva amb un mes de temps i ja talla sub... O sigui que allò de què menjarem... Va, ja menjarem algun... Comerem alguna cosa on no es pille, no? Ja menjarem algun... Cada vegada es porta menys, això.
4: Jo no soc gens així, eh?
1: No?
4: Jo si a l'hora de l'àpat prenent una pastilla ja t'estalviessis del menjar, jo ho faria. I quan vaig de vacances, vull dir, a vegades m'han de dir, escolta, que potser ens hauríem de parar a menjar, no? Perquè portem tot el matí aquí, ja són les 3 i encara no hem dinat.
1: Sí, tu ets de...
4: Jo soc... Sí,
3: no, és d'estómac petit. Sí, no necessita gaire cosa. No.
1: Home, doncs, hi ha gent que no. En Sebas diu que no, eh? Tu ets
2: no, no,
1: tu ets
2: jo, de... no. Jo soc de menjar i m'agrada provar coses noves, m'agrada quan vaig fora, pues, provar plats típics d'allà, m'agrada sentar-me a la taula i degustar un bon menjar. Jo crec que jo associo vacances o viatge amb menjar, com que diu. Sí, jo no m'imagino un viatge sense dinar o sense sopar bé.
1: Val.
2: Llavors fas una mica un extra de lo que fas quan estàs normal a casa, pues. Val. Llavors un restaurant que quan surtis diguis, hòstia, he gaudit d'un bon dinar, i a part d'un dinar amb plats que no són normal de la terra, pues,
1: sí.
2: Millor que millor. Pues, si te vas a Itàlia, has de provar plats d'Itàlia, si vas a França, igual, sí. I si vas a Portugal, no t'ha dit res. Allà...
1: També hi ha aquest col·lectiu de gent, que aquests també els hi van, que són aquests tios que, i cada cop més senyores, que necessiten vestir-se de licra el diumenge al matí, agafar una bicicleta, pedalar alguns 100 quilòmetres, però d'altres... 2.5, llavors es foten un tiberi de 3 parells de nassos en un lloc amb barbacoa i vins i porrons i no sé què i tal, que aquests també els veus, que estan...
2: Sí, perquè també el que busquen és compartir una mica amb la colla
4: d'amics, perquè
2: els ciclistes normalment també no van sols, igual que els motoristes, molts de motoristes van en grup i el diumenge pues, se troben i comparteixen moltes coses.
3: Són fàcils de distingir, eh? Hi ha els ciclistes que fan curses, que estan tan així.
1: Exacte.
3: I els altres que fan així. Sí.
4: Sí. La seva panxa.
3: Sí. Els hi surt una mica...
1: Exacte.
3: Tenen un tallavents molt arrodonit.
2: Sí, perquè a part és una mica contradictori, sobretot amb el cas dels ciclistes, no? Perquè dius, vaig a fer esports, vaig a fer cardio per trobar-me bé en forma, i després veus que se foten el menjat aquest, o el vermut, o...
1: Sí, ja, sí, no.
2: I els ves amb les panxes aquelles. I dius, però si és que mai perdràs la panxa.
1: Sí, si no et sona, compta.
4: Una cosa compensa.
2: Però bueno, fan esport.
1: I tant que sí, home, i tant. I de tant en tant algun control de Mossos a la sortida pels que pedalen tampoc estaria malament.
2: No estaria malament.
1: Tampoc estaria...
2: Control de semàfors tampoc.
1: Sí?
3: Sí, sí, sí. Jo m'he trobat. Clar, si no vas en bicicleta, no te'ls trobes, però jo me'ls he trobat.
1: Ah, jo que no. Jo no, això només ho he fet un cop, però d'anar en bicicleta.

0: Però deixa'm saludar un moment a la Mercè Cussó, que són a la Rioja. Mercè, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Tota la gent de l'aula de... Bueno, perdó, tota la gent. Tota la gent que ha volgut anar de l'aula d'extensió universitària estan a la Rioja fent, doncs, això, turisme cultural, turisme també de tradicions, per què no dir-ho, gastronòmic, alguna cava de vi també aneu a veure, algun productor de vi. Com us està anant, Mercè?
1: Ens està anant molt bé, ens està anant molt bé. Vam sortir ahir d'Arenys i vam arribar al municipi de La Guàrdia, que és un dels municipis més bonics d'Espanya. Està catalogat com un dels municipis més bonics d'Espanya. I ara estem visitant una església que potser doncs, no sentireu prou bé. Estem visitant una església que hem vist un pòrtic fantàstic, vull dir, amb una ornamentació que es conserva molt bé, tot ben decorat, ben colorat. Vull dir que és una meravella, és una de les meravelles doncs, del país, perquè hi ha pocs pòrtics que s'hagin conservat tan bé com aquest. Vull dir, bueno, ells estan molt orgullosos. I La Guàrdia, dic, és un dels municipis més bonics d'Espanya, si està catalogat, i passejar per allà és una delícia. Vull dir, està tot emmurallat, vull dir, tothom està encantat, de moment, i esperem que segueixi així, i la tarda anem a Logronyo, avui la tarda, o sigui, que segueix tot. I també anirem a fer una degustació amb unes bodegues on va néixer el fabulista Samaniego.
0: Ah, sí?
1: Del segle XVIII, sí.
0: Home, molt bé.
1: O sigui, que es diu fabulista justament al lloc, i és on va néixer el fabulista Samaniego. Sí, això encara no ho han fet.
0: Escolta'm, com us va anar el viatge ahir? Veu arribar bé, tot en ordre,
1: Molt bé, tot bé, tot en ordre, tot molt bé. Vull dir, ens va anar fantàsticament bé. Es va complir l'horari, vull dir, a la tarda vam visitar Calahorra, que també és interessant, la seva catedral i el seu entorn, i fantàsticament bé, de moment fins ara. Si vols, es passo a la Marga, que és una de les organitzadores del viatge, vull dir, organitzadores a nivell de treballar, Es passo a la Marga Sanz, se la passo.
0: A veure, saludem a la Marga Sanz i que ens expliqui què faran. Demà tornarem a connectar, vull dir que, per tant, tindrem l'oportunitat de saber, bueno, gairebé el minut a minut, de com ha anat aquest viatge. Marga, ets per aquí?
2: Sí, sí, estic aquí, bon dia.
0: Bon dia, Marga. Escolta'm, tot on time, És a dir, tot es va complint
2: amb complint.
0: Rigorositat militar, gairebé podríem dir,
2: Sí, bueno, però molt bé, perquè anem en vora, la guia fantàstica que ens ho explica tot molt bé, molt amè, la gent contenta, el temps també ens acompanya, i l'hotel també, doncs, bueno, la gent... Hem preguntat, heu descansat bé, esteu bé, tothom molt bé, és un hotel molt bonic, molt còmode, i, bueno, i ara, doncs, el que us ha dit la Mercè, continuarem aquí, en aquesta església, i a la tarda cap a Logronyo.
0: Molt bé, doncs escolta'm, fem una cosa, preneu nota del que us ensenyen a Logronyo i si vols demà al matí et torno a trucar, d'acord, Magda?
2: Val, doncs d'acord, molt bé.
0: Doncs fem-ho així, t'agraeixo molt que ens hagis atès, que vagi molt bé.
2: Gràcies per comunicar amb nosaltres.
0: Vinga, que vagi bé. A reveure, molt bon dia. Doncs l'aula que es troba a Logronyo i, com podeu veure, passant-ho tot bé i tot amb ordre, Per tant, bona iniciativa. Lligar l'oci i determinades activitats amb l'alcohol.
3: Exacte. Jo crec que... Bueno, crec no, estic segur. Anar a sortir en moto, anar a sortir en bici o anar a sortir en cotxe i mesclar el que és el dinar, l'esmorzar amb l'alcohol no és necessari, perquè l'alcohol no és necessari per passar-t'ho bé ni per conversar ni per res, o sigui, al contrari.
0: Sí, distorsiona moltes vegades. Te
3: desinhibe i llavors a vegades pots fer o dir coses que després, quan arribes i se te passa, dius, hòstia, l'he pifiat. Anava amb 50 i t'explicant la meva vida. Ja veuràs. No és necessària. Llavors és perillós i més quan estàs a la carretera. I cap de setmana... Bueno, jo crec que encara hi ha pocs controls amb el tema de l'alcohol, perquè... Jo crec que si muntessin un control, depèn quin horari, després ja cauríem molt.
0: Mira, l'altre dia que vam parlar precisament amb l'Ortigosa, que aquí cap de setmana passada van muntar un parell a la nit, els van deixar l'alcoholímetre i tal, i que van enganxar gent que anava beguda, gent que anava d'altres coses, i gent que per no donar positiu no va fer les proves i el van acabar
3: investigant
0: per no haver volgut fer les proves. Una de les coses que reflexionàvem primer a casa i després amb l'Ortigosa és aquest comentari que has fet, i és que falta, jo crec que falta fer més controls. És a dir, jo trobo que fa 10 anys

0: es feien més controls que no pas ara, i no només a la nit, sinó a totes les hores del dia. És a dir, es fotien algunes enganxades a les sortides d'alguns restaurants que deixaven a la gent contenta. I jo trobo que no estava malament, això. És a dir, que no sí. era una mala eina.
1: Jo t'ho dic perquè... Jo, bueno, t'ho dic per experiència, perquè jo m'agrada anar amb moto i surto amb gent amb moto. Mm. I a vegades, quan parem per fer un refrigeri, pues hi ha gent que va... Una cervesa, un... Sí. O sigui, quan acabes al matí s'han pres 4 i 5 cerveses. Sí. Anem a esmorzar i vi, i gaseosa, i cervesa, i després el xupito. I això encara hem arribat al punt de que no hem renunciat a això. Mm-hmm. I no, i ens exposem nosaltres, però també ens posem a la resta de gent. Sí. I això no és que ho faci el motorista. Jo crec que aquest costum... Sí que és veritat que hi haurà gent que ja s'ha conscienciat. Jo quan surto és 0-0, sense alcohol. O sigui que al final... no està malament. Sí. I la cervesa sense alcohol ha evolucionat de tal forma que tampoc és que sigui... I hi ha begudes avui dia per substituir l'alcohol que no te fa falta. I llavors, jo crec que una conversa amb amics sense alcohol és més lucratiu, més
0: amena, no?
1: Amena i més interessant que quan hi ha alcohol pel mig que se diuen tonteries, entens?
2: Hi ha una cosa que potser també és un factor, no? No és el mateix... parar la gent a l'autopista per fer-li una alcoholèmia, que per a la nacional que tens llocs per parar. No sé com ho fan quan tenen de fer controls a les autopistes. Suposo les entrades i sortides d'aquestes, no dintre de l'autopista.
1: Abans se feien el que eren els peatges, se feien els controls
2: peatges,
1: aquests.
2: Sí, ara és molt complicat. No peatges.
1: És molt complicat que són vies molt ràpides i un control el que pot provocar millor és un accident.
2: O ho fas a les sortides d'autopista o les entrades, o ara la Nacional 2 sé que més o menys. Però tens raó, vull dir, el que has dit tu, Josep Maria, que no... jo no és que viatgi gaire, però vull dir, aquí a Mataró així he estat anant a l'hospital per tema de rehabilitació i així, i no m'he trobat mai cap control de cap tipus, ni a la Nacional 2, ni a l'autopista, ni a les entrades, ni a les sortides. La veritat és aquesta.
0: Sí, sí.
1: El lloc ideal són les sortides. I, de fet, Canet, la policia local de Canet, ho feia a la sortida.
2: A la
1: via
2: Canet.
1: Sí,
3: a la via Canet. Jo l'únic que em van fer bufar amb un control va ser a Praga. I a més a més, érem 3 o 4 de 15 anys, i havíem volgut anar a veure una cervesa i no vam trobar cap lloc per prendre una cervesa. Evidentment, ja us podeu imaginar que parlo de fa molts anys, sí. Perquè avui dia tots són cerveseries. No. I vaig tenir la pega que jo no me'n vaig adonar i que a partir d'una certa hora no es podia conduir pel centre de Praga. Mm. I jo havia anat al matí, havia aparcat, i al vespre ens anàvem perquè dormíem als afores. Mm. I és clar, per tant, estava infringint una normativa que estava conduint, i per això em van fer bufar, és l'única vegada. Clar, evidentment no vaig donar positiu perquè no havien begut res.
0: No, però jo sí que havia vist controls. Arenys, per exemple, es posaven molts davant de Lidl, diguéssim, en aquella rotonda de Lidl era habitual que n'hi haguessin. A Llavaneres mai he entès per què, a la sortida de l'autopista, tu, tots els divendres.
1: Nosaltres ens posaven... suposo que s'hi continuen posant a la rotonda aquesta de la sortida de l'autopista a la zona industrial, la gran.
2: Alguna vegada els hi veus Mossos i policia local junts.
1: Sí, allà s'hi pot muntar perquè llavors venen els que venen de l'autopista de fora i els que venen d'Arenys de Munt, i bueno, és un lloc molt de pas, no?
0: I a part d'allà...
1: Però el curiós és que si t'enxampen begut o que hagués consumit alguna substància, o sigui, t'ha arruïnat la vida. O sigui, és que les persones assumim un risc, ja no físic de dir que puc tenir un accident, és que si t'enxampen, et quedes sense carnet,
0: et foten una multa,
1: has d'anar al jutjat, te pot caure, el jutjat te caurà un pal important, tindràs antecedent. O sigui, el dir... me vaig a prendre una cervesa i vaig agafar el cotxe, o dues cerveses, o que sigui una copa, assumeixes un risc que per mi jo no acabo d'entendre, perquè, o sigui, qualsevol cosa... Mira, si tu vas amb el... Avui dia, o sigui, tu vas amb el cotxe i vas a aparcar i li dones un cop a una moto i la tires perquè has mirat malament, ve el policia i el primer que te farà serà fer-te el control. perquè quan hi ha un accident, una topada, te faran un control.
0: Val, perquè llavors, és el protocol.
1: Clar, encara que no sigui culpa teva. Mm-hmm. O sigui, vingui un tí, pam, i te foti un pel darrere, i quan vingui la policia farà proves aquí, proves allà. I llavors, assumir aquest risc... Clar. O sigui, imagina't que hi ha gent que viu del carnet, perquè són conductors professionals, mm-hmm. Gent que li fa falta el carnet del cotxe perquè viuen a les afores, i dius... Val la pena que t'ajudis tot això per prendre un parell de cerveses o una cervesa?
3: Mm. Això no sé, és inconsciència. I el que fa més ràbia és quan llegeixo les notícies i diuen, no, accident, no, mort, i el conductor que ha xupat anava begut, així... Clar, dius, és que com som, no? Perquè, clar, vull dir, mates una persona. Vull dir, sí. És que... És una consciència. El que passa que hi ha inconsciència i molta gent és inconscient.
1: Clar, això gent això és la faceta més dura de prendre alcohol és aquesta, perquè al final, si a conseqüència d'una mala acta tuya perquè has begut i perquè no estaves en condicions, provoques un accident i mates una persona, això te queda per tota la vida. A part de les conseqüències penals que tingui. Però això te queda per tota la vida. Sí. Per això te dic, i això ho estem veient a la televisió, però... i estem veient molt sovint, o sigui, i jo pel treball, que tenia el treball que tenia.
0: Sí, sí, però... sí, sí,
1: sí. Jo ho havia vist, o sigui, que és que són molta gent la que van caient amb aquesta
0: però tenim
1: cosa.
0: Però vivim en una societat on diguéssim, tenim molt acceptat i molt quotidianitzat el consum de begudes alcohòliques.
1: Sí.
0: És a dir, lliguem moltes activitats diàries... ara que ve l'estiu, no? La quingueta i la cervesa. El, no sé, la trobada i el porronet. El soparet i amb la copeta de vi. La sortida amb el gin tònic. El xupito, després... És a dir, i estic dient coses que estan com molt integrades al que és la normalitat.
1: Sí, això, la cultura que tenim és aquesta. És una cultura mediterrània de deixar-se anar i... Però bueno, igual que la gent ha deixat de consumir el tabac, en teoria, hi ha molt poca gent que cada vegada sí. Menys que fuma. Pues amb la beguda tenia que ser la mateixa, perquè al final la beguda no t'aporta res extra. Jo... El que passa que molts anys ens estan bombardejant dient una copa de vi és bo, és sa.
0: Ah, sí, bueno, sí. No.
3: Bueno, de potenciar la beguda es fa massa. Jo sembla que sigui un altre món, perquè clar, jo bec aigua. I aquí s'acaba la meva beguda. Potser un parell o tres cops l'any una mica d'una cervesa, però ja dic, un parell o tres vegades l'any.
0: Com a cosa
3: tant,
0: extra.
3: Com a cosa extra. L'altre dia que vam celebrar, vam brindar, al final em vaig posar un ditet de xampany perquè jo vam brindar amb aigua semblava que no. Per tant, sembla que sigui una altra mona. Però és veritat, i jo hi ha activitats culturals, no sé, amb sí. Cometes, que potencien la beguda... i les pixades, que no sé com es fan.
1: Bueno, jo t'he dit una cosa.
3: Ja ho he dit.
1: Aquí anem al Correbar. Això ha sigut una lluita. Mira, escolta'm, això ha sigut una lluita meva. I ho sap en Carles.
2: I meva quan estava responsable.
1: Sí, ha sigut una lluita amb l'administració terrible. Perquè no podem fomentar que no, la gent no consumeixi alcohol i un dia determinat
3: és la cosa més absurda que, del
0: món. Sí, estic plenament
1: però deixem que la gent consumeixi al carrer.
3: Gent està en contra.
1: Consumeixi al carrer.
3: És la cosa més absurda.
1: Però fíjate, consumeixi al carrer,
3: clar.
1: En canalla,
0: clar.
1: Menors d'edat, i a sobre, com algun any ha passat, coincidint amb la trobada de gegant. O sigui, i passar al Correbar per al mig de la trobada de gegant. O sigui, són coses que són... perdona, no se pot entendre...
3: denunciable i penable.
1: Però sí que denunciable.
3: Punible.
1: Sí, però...
3: No, pels que veuen. Per les autoritats sí, que ho permeten.
1: Sí, però Xavier, és que està prohibit consumir alcohol a la via pública. I llavors, el dia que digo, bueno, pues vale, pues tothom pot consumir. I posem música perquè la gent s'animi.
0: Exacte, que tampoc es pot posar.
1: Que és increïble.
0: Carles.
2: En el seu moment, quan jo estava de tècnic de protecció civil, i jo, se'm va dir, estàs a fer un protocol d'emergència per la...
0: Per la
2: Correbares. I jo els vaig quedar mirant el polític. No he sentit res.
0: O sigui, prefereixo no.
2: Feia molt poc, havíem anat amb unes xerrades del Consell Comarcal, promogudes per Diputació, i una de les coses primeres, temes de seguretat, temes així, que sembla que no siguin coses del dia a dia, i és el principal que ens tenim de trobar. Bueno, la qüestió és de que el tècnic que va venir de la Diputació va dir sobretot. Ja sé que els polítics volen fer per quedar bé i no sé què, no sé quantos, però vosaltres com a tècnics, hi havia els tècnics de cultura i els tècnics d'emergències de molts ajuntaments. Quan es fotin un correbars d'aquests, que en cap cartell surti ajuntament, perquè si hi hagués qualsevol història, responsable civil subsidiari sempre serà l'ajuntament, i estan corrent amb un risc que després pagaríem entre tots per una activitat que és completament, com s'ha comentat aquí ara mateix i estem tots d'acord, absurda, i a més és punible.
0: Sí.
2: I està clar que si durant un acte d'aquest tipus, el que ha dit el Sebas té tota raó i ell ho sap. Jo quan feien aquestes coses jo m'amagava, no sortia de casa. Me n'anava un incendi per ahí, per no estar-hi. Però que està clar que si un menor, que ell potser no ho compra, però li donen.
0: Clar.
1: Sí, és.
2: Té un accident perquè salta un semàfor en vermell, té un atropellament i unes lesions o la mort, per desgràcia, responsable subsidiari serà l'Ajuntament.
0: Sí.
2: Que ho tinguem clar tots.
1: Jo havia sortit de reunions d'aquestes de cultura, quan s'estaven preparant les activitats, emprenyada. I, bueno, jo emprenyat i la gent emprenyada amb mi perquè no entenien per què jo estava en contra del correbar. Home, pues jo crec que la cosa és molt senzilla, no és complicada. Perquè, per mi, el fomentar la beguda alcohòlica al carrer, ja a nivell particular, ja més ja ho trobo que està molt malament, pues a la via pública, amb menors i amb activitats culturals, pues jo no li trobo el sentit.
0: Que no en té cap, que sí, estic plenament d'acord
1: amb vosaltres. Que hi hagi un munt de gent amb una cervesa a la mà, cantant i tocant el tambor i ficant-se i tirant les ampolles
3: és tan incongruent i estúpid això que veus a les xarxes socials comentaris contra gent desgraciada, vulnerable, bevent a la plaça, a l'església, no sé què, criticant-ho, que no la policia, i aquests mateixos són els que defensen llavors fer la festa de la Correbar. Dius, apa, anem, home, coherència, sisplau.
2: I de l'al·lèrgia fumadora, també.
0: Mira, jo, que és l'altre, perdoneu, però i ara em fotré molta gent en contra, però el de la Mare de Déu fumadora és... que no s'entén.
3: Però no es fumava abans, antigament.
0: És igual.
3: No es fumava tabac.
0: Es fumava matafaluga.
1: Però és el fet de...
3: Jo vaig descobrir com vaig detectar raquirenys. Però jo penso això... Per mi no té tanta gravetat.
0: Jo crec que sí. És a dir, és com vapejar. No és que faig vaper. Bueno, hòstia, és el mateix, no? És a dir, i la tradició... És que, i una tradició... Bueno, també era una tradició fot mil anys que quan t'agradava una senyora l'agafaves dels cabells i les foties a dintre la cova. I era una tradició. I no ho acceptem. Però si no hem de deixar d'acceptar una cosa...
3: L'excusa de la tradició era mal, evidentment. Però jo em poso un altre nivell,
2: ni tradició ni cultura, perquè no. És un tema cultural.
1: Però són coses del passat.
2: Tradició. Me lo expliquen?
1: Són coses del passat. O sigui, són coses que venim arrastrant de cultures antigues, en les quals sempre està ben vist, que és el que diu ell, abans, a l'edat de... S'agafava la dona del cabell i se l'arrastrava fins al llit, o se li pegava, o era normal. Jo parlant amb la meva àvia, me deia que si no feia... Almeria, que era sonant d'Almeria, que si no feien el que ella volia, o se marxaven sense permís, la cascaven. Això, avui dia, no pot ser. Igual que no pot ser maltractament a les dones i hem evolucionat. Pues, en la qüestió de la beguda, en qüestió del tabac, hem d'evolucionar, perquè si som civilitzacions hi evolucionem. Llavors és que estem parlant. Bueno, llavors, l'administració ha de tenir cura d'això, de canviar aquest costum. Si les administracions ho van fomentant, llavors això quedarà ja per sempre, i són coses que no tenen sentit. Si un dia de cada dia no pots veure al carrer, o veiem que hi ha, per culpa de l'alcohol, moltes persones que estan al carrer malvivint i s'han fet la vida pols, el que no podem fer nosaltres és fomentar que la caralla, la gent, vegi que això és normal. Això és una aberració. Diguin el que diguin.
0: No,
2: deia que quan sortim d'aquí ens criticaran avui. Ens
0: segur, segur. Segur, ja ho sé, ja.
3: Què s'han de dir?
1: A mi m'he abans m'he de callar, ja no me callo.
0: Escolta'm, a mi em sap greu que hi hagi gent que no ho vegi, però jo crec que hi ha prou elements
2: com... Quin és l'efecte, el que ha dit abans el Xavier, d'aquestes persones que van parlant pel carrer perquè porten el que portin a sobre de beguda o de droga o el que sigui, i un efecte, i per desgràcia en aquests casos n'hi ha bastants. Ara imagineu-vos no una o dues persones, i no imagineu-vos no sé quanta gent hi ha, 200 o 300 persones en un correbares,
1: tranquil·lament,
2: pues, i més. El mateix, però amb 300 vegades més, pel mig de la Riera, amb gent que no té res a veure i que es troba amb situacions a vegades una mica incòmodes, perquè aquesta gent el que fan és, sense donar-se en compte, doncs estan envaint, passen la carretera, fan talls, interrompeixen altres activitats que moltes vegades hi ha coincidències, que és una de les coses que jo sempre he dit, i el Sebas està amb mi, que moltes vegades es superposaven activitats que
1: incompatibles.
2: I a mig de la Riera, potser, per exemple, perquè tota la Riera, no? Potser fem-ho bé, fem coses que no siguin a la Riera, però que i coses com aquestes, una ballada de gegants amb un correbares a mig de la Riera el mateix dia, perdoneu, no és...
1: Però després hi ha un altre punt. O sigui, els correbars, que no es munten aquí, sinó es munten en moltes administracions, la gent, quan anem a correbar, van d'un poble a l'altre. Que la gent que va al correbar no són precisament d'Arenys, totes.
2: Igual que les barraques.
1: Clar, llavors si dius, de Tordera... hi ha correbars a l'Ajuntament d'Arenys. Anem cap allà. Ara hi ha correbars a Tordera. Anem cap a Tordera. I hi ha gent que viu així perquè li agrada veure i se sent bé. Llavors dius, aquesta activitat a lo millor està muntada, però no per la gent del poble, sinó per ajuntar gent de fora que són... Pues eso,
3: jo penso que hauríem de diferenciar, perquè que algú pot dir, home, doncs què passa és que a la festa no podem veure. Una cosa és dir, tenim un espai reservat per fer unes activitats on se serveix beguda i no sé què, no sé quantos. L'altra cosa és passejar-te pels carrers de la vila bevent i beguts. Penso que aquí s'ha de veure la diferència. O sigui, no diem prohibit beure, però sí, no fomentem que pels carrers hi hagi gent doncs, clar, anant de bar en bar bevent.
1: Aquí la reflexió seria, si en vez de correr bars pel tema d'alcohol, si fos correr bars amb aigua o Coca-Cola, vindria algú?
0: No,
1: és l'activitat cultural, sinó és el motiu és veure. Veure al carrer, ficar-se amb la gent... nosaltres ens havíem trobat, quan estàvem... Les activitats se creuaven, sobretot amb el tema dels cercaviles, d'algun policia, d'haver de tirar un alcohol per sobre o una ampolla, perquè el policia li havia dit, escolta'm, per aquí no... I com van... Alguns van ja...
0: Tocats, van
1: molt tocats. Ja estan en un altre episodi, pues tirar-li... Bueno, llavors estem provocant pues que hi hagi conflictes o que hi hagi...
3: I ara pensava, que tu ho sabràs molt bé, Sebas, va ser durant uns anys tradició fer la pedalejada.
1: I
3: es va prohibir, suposo, per precaucions i per perills i no sé què. Bé, a veure, les coses amb el temps canvien, potser si és més estricte, potser hi ha uns motius, i no perquè s'hagi fet sempre s'ha de continuar fent. A mi em sap greu que no es faci la pedalejada, perquè trobava una cosa molt curiosa i estava molt bé, però puc entendre, si no és viable, doncs que hi hagi un risc que s'hagi de prevenir. Doncs això altre que estem dient, doncs també hi ha un risc de fomentar una cosa que l'administració no ha de fer. Per tant, trobo que... I jo entenc que molts, no sé si és el cas d'Arenys, potser sí, però moltes administracions no gosen prohibir-ho o no fomentar-ho per allò de quedar bé amb els que, amb aquesta massa de gent que molts, com dius tu, Zeb, o no tu, Carles, venen de fora.
0: Sí, sí.
3: Tampoc...
2: Una part important, sí.
3: Vull dir que siguem seriosos.
2: El que diu el Sebas és terror, vull dir que venen d'altres llocs.
0: I tant. Sí, hi ha tot un circuit. Sí. Comencem per la Festa Major d'Arenys, la Garrinada d'Argentona, la Festa Major de Canet, les Santes de Mataró. Sí. És a dir, hi ha tot un... La Sant Cristòfol, per mi, hi ha tot un circuit. Després, una de les últimes, em sembla, després d'Arenys, hi ha la d'aquí de Sant Vicenç de Montalt o Caldetes, no sigui una de les dues, que també tenen tot un circuit de...
1: Sí, sí, i que tot això belluga sempre la mateixa gent. Jo crec que si fessis un control d'entrada se repetirien molt de nou en tot arreu.
0: Saps què m'has fet pensar? Ja, ara faré que han de venir i canviaré de tema, però m'ha fet pensar en l'Ariel Santamaria, era un tio, no sé si us sona, que era un paio que es va presentar a les eleccions municipals de Reus i va sortir, no va guanyar, però va sortir com a regidor. Anava vestit d'Elvis Presley.
3: Ja ho recordo.
0: El recordes. Sí. Una de les seves propostes, ho dic perquè si algú vol ser tan progre i vol tal, una de les seves, que li agafi la idea, una de les seves propostes, si era escollit alcalde, era construir un fullòdrom. Així ho deia. Diu, que serà un espai perquè els joves reusencs puguin anar el cap de setmana a relacionar-se. Vull dir que, si algú vol ser progre, mira, aquí li deixo...
3: Moltes idees,
0: aquí
3: no?
0: Aquí li deixo una idea. També és veritat que...
2: Va sortir
0: ell sol, però també a l'època en què encara no hi havia el GPS, no estava del tot tal, una de les altres propostes era dotar tots els cotxes de la policia local d'un dispositiu GPS perquè mai saps on estan quan els necessites. L'explicació era aquesta. Perquè mai saps on estan quan els necessites. Llavors poso un GPS i a més sabré on estan. Bueno, era un personatge. Hem tingut fa una estona, ha vingut la Mar Aro, la mediadora. Ha estat aquí amb nosaltres explicant aquesta tasca de mediació que s'ofereix des de l'Ajuntament d'Arenys i que és... Bueno, per mediar per conflictes, des de conflictes veïnals, no? Des del veí que tal, a conflictes amb d'ús de la via pública, a conflictes familiars, no? Entre germans, pares, mares, fills, tot això. I ens ha estat explicat.
3: Jo no ho sabia, per tant no he escoltat, jo he parlat amb ella alguna vegada. Jo crec molt en la mediació, passa que el primer hàndicap que hi ha és que per mediar les dues parts han d'estar d'acord.
0: Aquí és on hi ha.
3: Aquí és el primer hàndicap. Sí. Però, esclar, però per mi és important, perquè, clar, tots sabem com funciona la justícia en aquest país. Tirar una cosa als jutjats, a part dels costos que això té, és la lentitud dels processos i el mal de caps i de més. Coses que poden ser més o menys banals, però que poden complicar la vida, que, per tant, no deixen de ser importants. Que les puguis solucionar allò sentant-te en algun lloc, penso que és important. Jo crec que amb la mediació i cosí germà d'això és un tema que em preocupa d'Arenys i és la Junta Arbitral de Consum, que aquí no hi som gaire aficionats, no? Que penso que també té la seva importància. És a dir, poder anar a comprar amb una botiga que saps que tenen aquell logo que són de la, que creuen en aquesta mediació arbitral, no? Aquestes coses penso que són importants. Tot el que et pugui frenar a anar als jutjats, perquè per mi és un pas ja... massa definitiu, massa gros, no? Per tant, jo penso que la gent és bo que sàpiga que existeix aquest servei.
0: I tant.
3: I que en faci ús, perquè es poden solucionar molts problemes.
1: Jo et dic una cosa, mira, això de la mediació no és nou. Ja ha existit aquí a l'Ajuntament. El problema de la mediació és què volem invertir en la mediació. Perquè el problema de la mediació és que la persona que ha de mediar, ¿vale?, ha de ser la mateixa que inicia la mediació i que l'acabi. I aquí estem amb el tema de pressupostos, és que sempre... Sí. Que al final la mediadora té un horari molt restringit i al final acaba fora de la mediació. I sí, quan inicies una mediació no l'has d'iniciar i has de finalitzar-la. I això és temps, dedicació i moltes hores.
3: Però això s'està fent,
1: no? Fins a on arribarà l'Ajuntament, perquè cada vegada que la mediació Bueno, perquè la mediació s'han començat, han iniciat mediar amb veïns i tal, i al final no ha hagut pressupost i la mediadora ha tingut que pagar. Ho s'ha acabat. Perquè era una, era, clar, era una partida que era clar. Per això, però s'ha acabat i ara ja no tenim. I deixem a la gent invitar la mediació.
3: Això és bàsic. Jo diria que ara, com que és una concessió amb una empresa mediadora, clar, jo penso que això ha de tenir una continuïtat, però evidentment.
1: Sabem com funciona l'administració.
3: Jo vull ser positiu i pensar que sí, que això no ho deixaran perdre.
1: No, perquè si la mediació ve de del mateix ajuntament amb funcionaris o treballadors municipal.
0: No, ha de ser algú o la mare ha vingut, és una noia externa.
1: No, però sempre han sigut gent externa. El que passa que després o no hi ha pressupost, o s'acaba la subvenció,
0: o ha d'acabar algú altre,
1: i les mediacions se queden en l'aire, perquè no és la primera vegada que una mediació s'ha quedat a l'aire. Llavors, anem a fer coses en sèrio i no cara a la premsa, perquè dir, l'Ajuntament d'Arenys de Mar té un servei de mediació, perquè queda molt bé. Queda molt bé. Hòstia, mira el que ha fet. Però això té continuïtat?
3: A veure, jo no sé si tindrà continuïtat. A mi em consta que la feina que s'està fent des de fa un temps de mediació és bona. I jo vull ser optimista, positiu...
1: Però qui la
3: i
1: fa,
3: pensar,
1: Xavi?
3: Aquesta empresa.
1: L'empresa està fent la mediació?
3: Sí, és una empresa contractada per l'Ajuntament.
1: Des de quan?
3: Jo ara no sé dir, però... la noia que ha vingut sí que fa poc.
0: Però l'empresa
3: jo diria que fa un any o dos, com a mínim.
1: Jo espero que tingui continuïtat.
3: Jo espero que sí, segur.
0: Crec que té entitat pròpia. No està adherida a serveis socials, sinó que és com...
2: Però deu dependre d'alguna regidoria.
3: Sí, de drets civils. Això depèn de... en dirien de Xavi Navarro, no?
0: De drets civils. Segur, depèn d'en Xavi Navarro.
3: És d'aquesta àrea, participació,
2: gran,
3: drets civils.
2: Participació i així.
0: Sí.
3: Jo pel que he conegut, està funcionant bé. Que no vol dir que es resolguin els temes, perquè la mediació no és fàcil. Ja dic, i el primer hàndic important és que les dues parts... han d'estar d'acord. Han d'estar d'acord amb la mediació. Perquè si un no vol mediar, doncs ja no es pot començar. Per tant, jo penso que és important, que ens hem de conscienciar que és important estar oberts, que si tenim un conflicte, doncs estar oberts a la mediació i intentar resoldre-ho. I si no, l'últim extrem és que sempre queden els jutjats, però clar, si ho podem evitar, val la pena.
1: Sí, la idea és aquesta. El que passa que jo, com que aquest servei de mediació en la meva carrera professional l'he vist aparèixer, desaparèixer,
0: i
1: he tingut gent amb el despatx dient, i on vaig jo ara? Em vaig.
3: Sebas, o perquè confiem la que ara sí que s'ho prenen seriosament.
1: Bueno, jo confiar, com que amb l'administració, amb tot el que s'enxega a l'administració, moltes vegades, Xavi, per desgràcia, és de cara al públic.
0: O sigui,
1: mira, l'Ajuntament tant han fet un servei de transport, no sé què, ens apuntem. I això també ho farem. I si no destinen recursos, malament,
3: Ja.
1: O sigui, quantes coses han hagut, i no en aquesta administració, sinó en totes, que s'han començat i no s'han acabat. I a nivell d'estat no te dic res. De projectes, que si l'ELA, que si no sé què, després no hi arriba ni un duro.
3: Hi ha projectes que han fracassat, però...
1: Estem acostumats que l'administració es menteixi sovint.
3: Jo sempre penso que hi ha bona voluntat. Jo sempre dic que la gent que es presenta en un ajuntament va amb el cor a la mà. És a dir, el 99% són gent honrada que va a solucionar problemes, que dedica moltes hores de la seva vida pels altres. Ho farà més bé o més malament, serà més capacitat o menys, però hi ha bona voluntat. I, per tant, si realment hi ha un bon treball, hi ha uns bons tècnics a darrere, aquestes coses segur que s'han de mantenir. Jo vull ser positiu, perquè és que si no, si ens malfiem de tothom, no tirarem endavant. D'acord que l'experiència no ha sigut molt reeixida, Però ara és una altra etapa, tu. És una, sí, és una altra etapa, doncs va, aquesta funcionarà. Bueno,
1: esperem que ara, aquesta etapa sigui productífera.
0: Bueno, esperem com els nous camions que els arribaran als bombers. Que aquests, aquests sí que funcionaran. Però,
1: això és
0: aquest una... sí que anirà.
2: No ho veuré pas.
1: Això és una altra promesa incomplida per part de l'administració. Sí, perquè sí. Han estat fent servir bombers voluntaris com si fossin criados.
0: Sí, sí, sí, sí. No, ho dic perquè avui ho hem parlat, bueno, ho hem deixat, que queden 20 segons, però ho hem parlat i ho parlaran a l'informatiu, que en Puigbert, en Ferran, n'ha parlat de l'antiguitat dels camions, ho dic perquè a la una en sentireu més, però bueno, ens ho explicava l'altre dia en Carles Pérez.
2: Quan surten la quantitat de vehicles comprats no diuen la quantitat que queden.
1: Sí, però Carles, aquests nous aniran a parts de professionals o aniran a part voluntari? O serà al revés?
0: Ho deixem aquí, tornem demà. Gràcies a tots tres.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens, des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
7: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
8: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
6: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
5: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
9: Ràdio Arenys.
4: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià, Ma che freddo fa, i també en castellà, Hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano! Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

0: ring of fire.
1: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high.
0: Anell de foc.
1: And it burns, burns, burns.
0: Johnny Cash.
1: The ring of fire. The ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire.
0: Que, per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Hard Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que, per sort, seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular.

Versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo.

gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 d'Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo. Però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etcètera, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més valencià. És veritat! Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York, que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York, i que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i Art Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista, potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables, o potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, l'aparellador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disco mil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felicia. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadilla i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust, per reconfortar-te. Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però, esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discotec preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta, cada Balau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexanis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia, al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents. No han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels qui van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
0: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
2: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho
0: Mentira.
2: Superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, el mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
0: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
2: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura... podria obrir la porta, perdona, a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
0: De quina mena de negocis estem parlant?
2: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i sobretot a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
0: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
2: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar a CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
0: I què hi diu el govern de Collboni?
2: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
0: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenborough's Tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne una amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
0: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció, per robar el consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que, perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs, potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? Uh-huh. I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos... Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga està 60 dies o 50 dies intubat, doncs la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI t'ho fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Mm-hmm. Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, mm-hmm, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint. Perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam estar triplicant, vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona, és des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc. És a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, de la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, dic, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé, i ho podem fer, el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'estén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc, a Catalunya, vam tenir un cas de tètanus.
0: Sí.
3: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident.

0: És així, és així.
1: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys
0: Li
1: d'Olot.
0: agraeixo, eh?
1: No, no,
0: Perquè
1: li agraeixo.
0: el
1: Jo no el
0: temps
1: tenia
0: passa
1: gens
0: que vola
1: present.
0: ja. El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas. Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. I va
1: Clar,
0: ser el
1: clar,
0: metge
1: clar.
0: de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai, no? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
1: I tant.
0: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos, però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
1: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com els que comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
0: Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també en aquesta informació és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple, de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, no, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que estava un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. I era una epidèmia, una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens van vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però al sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem-ho egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
1: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la
0: Sí.
1: pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que
0: Sí.
1: és si som propietaris del nostre cos. Què hi diria?
0: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim, i a vegades, aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si es refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no

0: ens hem d'oblidar que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això aquí sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final, això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
1: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
0: Gràcies a vostès.
1: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona doncs, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
4: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
1: Molt bé, contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
4: Avui parlem de, del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, mm-hmm. que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
1: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiosa aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
4: Sí, exacte, probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, eh? Però sí que caldria qüestionar-nos, de fet, quin tipus de país volem ser, si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes, perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs, tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
1: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
4: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història amb valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història amb valors que, de fet, ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on, a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura, doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit, les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paranimf. El Paranimf de la Universitat de Barcelona es calcula que caben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte en pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
0: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs, l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no? Aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs, la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
0: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninfa de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història amb valors.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portablau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs, portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
0: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs, creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits no? I intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè, com també deies, no? El festival és un festival que des de la percepció dels que el fem doncs, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
0: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes
2: Sí.
0: transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
2: No, no, per nosaltres, ostres, perdona, per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat i, per tant, els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no, doncs, que, en la mesura del possible, posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder doncs saber coses que ens preocupen com a societat.
0: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
2: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat, obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Queralt Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no? L'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan Garcia del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé, perdó. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no? I com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
0: Tots els detalls sobre aquestes mirades blaves els trobareu a portalblau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per cert,
2: Doncs,
0: no? Em sembla.
2: sí, exacte, és la 19a edició, arribem a la 19a edició del festival, un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs, ja consolidats o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? Després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Peya. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i de la importància que
0: I
2: tenen els
0: tant.
2: espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judit Neddermann amb Legió Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
0: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
2: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que la Scala té la sort de tenir, la Scala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'Embenassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal, no? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
0: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i cabdals els valors per al Portal Blau?
2: Doncs perquè nosaltres, al final, a l'hora de realitzar aquest festival, és l'essència del que som, no? Al final, els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Ten Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no? En valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
0: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
0: Un plaer, fins aviat.
2: Igualment, fins una altra.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
3: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, a embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada, reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu. Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
7: Buena onda, Frankfurt!
6: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
7: I atenció! De dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
6: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
7: Vermut de 12 a 14:30.
6: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
7: Buena onda, Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
8: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dijous 4 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans fem un cop d'ull als titulars. Els docents diuen que no al preacord amb el Departament d'Educació. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Quasi 61.000 professionals del sector de l'ensenyament han votat a la consulta que van promoure tant els sindicats majoritaris d'ensenyament d'USTEC i els professors de secundària. D'aquests, un 65% ha rebutjat la proposta que es va firmar la setmana passada.
1: El Parc de Bombers d'Arenys denuncia l'escassetat de vehicles per fer front a la campanya d'incendis.
2: Avisen que actualment només disposen d'un vehicle propi amb una antiguitat de 25 anys. En total, aquest estiu seran 23 els bombers voluntaris i dos infermers que faran front als focs pels pròxims mesos.
1: El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar acaben amb un acord.
2: Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa fa aproximadament un any i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada de conflictes veïnals, familiars, organitzatius i també d'espais públics.
1: I l'aranyenc Lluís Danés ha estat l'encarregat de dissenyar l'escenari que acollirà la missa del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Barcelona el pròxim 9 de juny.
2: Aquest serà el primer dels actes oficials del Papa a Catalunya, la vigília de la benedicció de la Torre d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família.
1: En la plana cultural i de festa major, la malgratenca Maria Gené, autora del nou cartell de les barraques de 2026.
2: El disseny s'ha fet públic aquesta setmana i és la guanyadora del concurs que celebren anualment les entitats de barraques per il·lustrar la festa jove de Sant Jeron.
1: El Festival Docs Barcelona a Terra Arenys de Mar de la mà del Teatre Seràfics.
2: S'emetrà un total de 6 documentals de temàtiques diverses entre avui i el 19 de juny. El primer és Mailín i serà aquesta tarda a partir de 8:45 del vespre i el preu de l'entrada és de 3 euros.
1: En esports parlarem d'alguns dels campus esportius que hi haurà aquest estiu, com el que organitza el Club Hoquei d'Arenys.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho avançam en els titulars. En una notícia d'última hora, els docents diuen que no al preacord amb el Departament d'Educació. Quasi 61.000 professionals del sector de l'ensenyament han votat a la consulta que van promoure els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. D'aquests, un 65% ha rebutjat la proposta que es va firmar la setmana passada.
2: Tot just fa una hora s'ha tancat el cens de votació pels professionals i el resultat de la consulta ha estat clar. Un 65% dels mestres no els hi agrada el preacord signat entre el Departament d'Educació i els seus representants sindicals. El text que tenia l'aval del sindicat USTEC i professors de secundària estava molt enfocat en les millores salarials, un reforç per l'escola inclusiva i la incorporació de nous professionals, amb un seguit de qüestions que per la majoria de docents era insuficient. També era insuficient pels altres sindicats asseguts a la taula de negociació com la Intersindical, la CGT i la COS, que no veien amb bons ulls la proposta. Ara es preveu un escenari incert per la resposta als carrers respecte a aquest acord. La mateixa USTEC havia anunciat una vaga indefinida si la resposta era negativa, una proposta que no va rebre el suport de la resta d'actors sindicals. De moment, el sindicat verd ha convocat demà al migdia una mobilització a la capital catalana a Arc de Triomf, mentre que de moment s'està a l'espera de saber la reacció del govern català davant d'aquests resultats.
1: I més qüestions. El Parc de Bombers d'Arenys denuncia l'escassetat de vehicles per fer front a la campanya d'incendi. Avisen que actualment només disposen d'un vehicle propi amb una antiguitat de 25 anys. En total, aquest estiu seran 23 bombers voluntaris i dos infermers que faran front al foc els pròxims mesos.
2: El Parc d'Arenys de Mar està integrat dins l'estructura dels bombers de la Generalitat en la categoria de voluntaris. És a dir, no són funcionaris del govern català ni tenen cap contracte fix públic. Tot i això, l'encarregada de vetllar pels materials i els serveis que ofereixen és la mateixa administració catalana. Aquest any se'ls ha assignat dos vehicles. El més nou és compartit amb el cos de funcionaris i l'altre té una antiguitat de 25 anys. El cap del Parc Aranyenc, en Puigverd, denuncia l'escassetat i precarietat d'aquesta dotació de recursos.
3: molts dels vehicles nous vagin a part de funcionaris i nosaltres es quedem amb els vehicles més antics. Val? En el cas d'Arenys tenim un vehicle nou que fa 2 anys que el vam portar, però com que és un vehicle que és comodí, que no és destinat al parc, sinó és destinat a la regió nord, que és la nostra, llavors aquest vehicle pot anar a qualsevol part de funcionaris al moment que ens hi falti un. Llavors, a canvi d'això, ens portaran un vehicle que tindrà 25 anys d'antiguitat. O sigui, nosaltres haurem de lluitar amb un vehicle 25 anys d'antiguitat.
2: El cos d'Arenys de Mar s'ha format per 23 bombers voluntaris i 2 infermers que hauran de fer front a una campanya que preveuen complicada. Puigverd assegura que, malgrat les pluges de les darreres estacions, hi haurà una alta probabilitat d'incendis provocada per 2 factors, el vent de ponent i la sequedat.
3: Es preveu que serà bastant, bastant complicada, perquè el combustible s'anirà secant i les temperatures aniran, si són molt, molt elevades, també entraran bastants episodis de ponentades de vent de sud, que llavors això fa que baixin molt les humitats i és aquí el problema, que quan jugues amb això, a altes temperatures i baixa humitat, llavors això es complica molt.
2: La jornada assignada pel Parc d'Arenys de Mar és de les 9 del matí a les 8 del vespre i en cas que no s'hagi de cobrir un servei fora de la zona d'actuació, en cas que s'hagi de cobrir, volíem dir, l'horari es pot arribar a ampliar fins a 24 hores amb guàrdies d'entre 4 i 6 bombers.
1: Precisament el primer foc de la zona del Maresme va ser a Òrrius, després que es cremés una fàbrica de parafina. Aquest episodi va portar les agrupacions de defensa forestal a denunciar la manca de franges de protecció d'incendis a diverses poblacions de la comarca. En el cas d'Arenys de Mar no estaria dins aquests municipis, però sí que necessitaria una revisió dels seus camins.
2: Les franges de protecció marquen els límits entre el bosc i els habitatges i són una mesura clau de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població i també edificacions situades en terrenys forestals. A Arenys de Mar aquestes línies estan ben definides. L'únic problema que s'han trobat els bombers és la manca d'espai en diversos camins perquè hi passin els seus vehicles.
3: Fa uns 15 dies nosaltres vam trobar amb la Diputació per mirar també el que són els camins forestals per passar els vehicles. O sigui, perquè, per exemple, tota la zona, o sigui, tots els accessos cap al Remei no són practicables pels camions que tenim nosaltres. Llavors hem d'avaluar a veure com ho farem. Nosaltres vam anar amb els vehicles, vam anar fent camins, de muntar i tot això, s'ha fet un recorregut de camins per veure on és accessible als vehicles de bombers. Per sorpresa, hi ha bastants llocs que el vehicle de bombers no passa.
2: Ara, la Diputació de Barcelona serà l'encarregada d'aplicar les mesures necessàries per adequar aquests espais.
0: L'informatiu migdia.
1: Cada any les campanyes d'incendis a Catalunya són complicades. Un dels principals motius és la composició del territori de Catalunya, que està format per més de 3 milions d'hectàrees de massa forestal i només un 15% d'aquesta està en mans públiques.
2: Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya adverteixen que la privatització dels boscos és una de les causes directes perquè no hi hagi una actuació adequada sobre la massa forestal, una feina clau per ajudar la tasca dels bombers en la prevenció dels incendis. Ho explica la directora adjunta del centre, Roser Maneja Saragossa, en el programa Sabia Verda.
4: Els nostres boscos tenen nom i cognom. La propietat dels nostres boscos és una propietat eminentment privada. Com molt bé dius, un percentatge més petit de boscos privats i un percentatge encara molt menor, no, de boscos comunals, però que realment el gruix dels nostres boscos, un 65% de la superfície de Catalunya és bosc i la major part d'aquest és privat, no? I a més amb superfícies molt fragmentades, amb una propietat a vegades molt activa, altres no tant, i per tant aquí tenim un repte importantíssim de país.
2: Maneix avisa que actualment el risc de focs és de 6a generació i és, per tant, més elevat pels efectes del canvi climàtic. Per això apunta que una gestió adequada dels nostres recursos, com l'aigua, és clau per reduir els riscos.
4: Cada vegada més, no, tenim aquesta situació de risc de grans incendis forestals, d'aquests incendis de 6a generació, que ja els GRAF, no, els cossos de bombers de la Generalitat ja ens han advertit. Tenim un problema importantíssim amb l'aigua, sí, i, per tant, també és una relació que fins ara potser no li havíem prestat molta atenció i estem veient que cada vegada més, amb els efectes del canvi global, del canvi climàtic, doncs podem tenir moltes afectacions, no, en la provisió d'aigua en els nostres ecosistemes. I, evidentment, també, potser menys conegut, efectes en la biodiversitat.
2: L'any passat es va confirmar una tendència de les campanyes de bombers, menys focs, però més violents. En total, l'estiu del 2025, els serveis d'emergència catalans van treballar en més de 2.000 incendis i aquests van cremar més de 8.600 hectàrees.
1: Canviem absolutament de qüestió. El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar acaben amb un acord. Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa fa aproximadament un any i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada dels conflictes veïnals, familiars, organitzatius o d'espais públics.
2: Durant els primers mesos de funcionament, el Servei de Mediació i Convivència Ciutadana va atendre un total de 155 persones, va gestionar 46 casos i va identificar 49 beneficiaris de manera indirecta. El servei intervé en conflictes de diversa naturalesa, des de problemes de convivència derivats de sorolls fins a desacords familiars, escolars o també relacionats amb l'activitat comercial. La seva responsable, Mararo, destaca al programa La Ràdio que, tot i que no tots els casos poden resoldre's mitjançant un procés de mediació, s'ha aconseguit arribar a un acord en el 90%.
5: No tot conflicte tampoc és mediable, Segurament doncs, hi hauran conflictes que hauran d'arribar doncs, a la justícia. Vull dir, per això es valora cada cas, cada conflicte, quina necessitat real té. La gran majoria arriben a acords. Ara mateix em sembla que estàvem amb un 10% de que no havíem pogut arribar a acords. Però que no s'arriba a acords tampoc és res dolent, perquè potser no hem arribat a un acord. Però potser ja conec una mica més aquell veí, he pogut empatitzar en algunes qüestions i hem obert vies, no?, de coneixença, de comunicació, de respecte, i hem avançat una miqueta més.
2: Entre els reptes de futur del Servei de Mediació hi ha reforçar el treball en xarxa i ampliar també la coordinació amb la resta de serveis municipals.
5: També ens interessa molt, i és un dels objectius d'aquest any i d'aquest any que ve, treballar més amb xarxa. Ja treballem molt amb xarxa, amb la policia local que tu comentaves, amb serveis socials també, des de la UOC. Per què? Perquè al final potser estem treballant tots en aquest conflicte i ho estem fent per separat. Llavors hi ha conflictes que potser doncs, hi ha alguna persona de temes de salut mental o no té per què, però el mateix conflicte doncs, l'estem portant diferents serveis. És important que puguem treballar en xarxa per donar una millor solució.
2: La mediació és una eina que requereix la voluntat de totes les parts implicades per participar en el procés. Des del servei valoren positivament l'acollida que ha tingut la seva implantació a Arenys de Mar i, a més d'intervenir quan el conflicte ja s'ha produït, també desenvolupen tasques preventives per detectar situacions de tensió i fomentar també una millor convivència. El servei s'ofereix a la segona planta del Calissall els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous al matí.
1: L'aranyenc Lluís Danés ha estat l'encarregat de dissenyar l'escenari que acollirà la missa del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Barcelona el pròxim 9 de juny. Aquest serà el primer acte oficial del Papa a Catalunya a la vigília de la benedicció de la Torre d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família.
2: Lluís Danés ha avançat que l'escenari s'inspira en diversos elements arquitectònics i característics de Gaudí, amb el blanc com a color predominant. La seva intenció ha estat crear un espai monumental, però alhora proper, que envolti simbòlicament el públic i transmeti un missatge d'acollida davant la primera visita oficial del Papa a Catalunya.
6: És un escenari molt gran perquè hi passen moltíssimes coses i el que he fet ha sigut agafar elements gaudinians i combinar-los creant un escenari que sí que predomina el color blanc i que d'alguna manera és com una abraçada. O sigui, la idea és que sigui com un escenari que abraça a tots els espectadors, que estarà allà, però que d'alguna manera simbòlica també és una abraçada d'acolliment a la visita, no?, al Sant Pare, i que crec que serà bastant espectacular.
2: Un altre dels elements destacats de la proposta és la seva integració amb la llum natural. L'entrada del Papa a l'Estadi Olímpic està prevista pels vols de les 8 del vespre, un horari que permetrà seguir la transició del dia a la nit. Segons Danés, l'escenografia s'ha concebut precisament tenint en compte aquest canvi de llum.
6: Com que la vigília, no, que així es diu l'acte que se celebrarà, comença a la tarda, aviat, i el Sant Pare està previst que entri a l'estadi cap a les 8 del vespre, doncs veurem aquest canvi de llum, no? Jo penso que, d'alguna manera, la incidència del pas del dia sobre l'escenari està així pensat, perquè realment creïn imatges visualment molt, molt boniques. Crec que visualment és bastant espectacular, n'estic molt content.
2: L'encàrrec d'aquest projecte el va rebre el passat mes de febrer per part de l'Arquebisbat de Barcelona i des d'aleshores està treballant en una proposta que s'ha començat a muntar aquesta setmana. Els actes de Lleó 14 a Catalunya es concentraran l'endemà 10 de juny amb la seva visita al centre penitenciari de Cambrians, a Montserrat i també a la parròquia de Sant Agustí. Es preveu un recorregut amb el Papa Mòbil fins a la Sagrada Família a la tarda, on es farà l'ofrena a la tomba de Gaudí, una missa i, finalment, la benedicció de la Torre de Jesús, amb un espectacle final.
0: Ràdio Arenys, notícies.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: La malgratenca Maria Gené, autora del nou cartell de les barraques de 2026, el disseny s'ha fet públic aquesta setmana i és el guanyador del concurs que celebren anualment les entitats de barraques per il·lustrar la Festa Jove de Sant Zenon.
2: Gené té 18 anys, és de Malgrat de Mar, amb vincles i amistats a Arenys de Mar, i aquest any ha acabat el batxillerat artístic. El següent pas és aconseguir entrar a la carrera de disseny gràfic i industrial. Ara bé, abans d'accedir a aquests estudis, ja ha pogut celebrar el seu primer premi en el sector del disseny. Il·lustra els 25 anys de les barraques de Sant Zenon, una fita que ha rebut amb molta alegria i satisfacció.
10: Quan em vaig enterar de la notícia, perquè em van trucar, clar, doncs em van dir que havia estat la guanyadora del cartell i jo, la veritat, que em vaig posar molt contenta perquè al final doncs havia guanyat i seria la imatge representativa doncs de les barraques d'aquest any, no? Que veuria tothom i estaria per tot arreu. I doncs em vaig sentir doncs això, molt satisfeta, molt realitzada i molt contenta d'haver guanyat, sincerament.
2: Els cartells de barraca sempre busquen un vincle amb Arenys de Mar, la Festa de Sant Zenon i la música a la platja. Aquest any no podia ser una excepció i el protagonista és el gegant Tallaferro. Amb una diferència, deixa els balls tradicionals per convertir-se en un punxadisc. La seva creadora, Maria Gené, explica com va ser el procés de creació d'aquesta idea on el color predominant és el blau del mar.
10: Vaig veure que s'utilitzava molt la figura de la sardina o figures també marítimes, no? L'Arenys té un poble doncs, de mar. I doncs, jo vaig decidir trencar una mica amb això i vaig pensar a veure quina altra figura representativa doncs, podia tenir aquest poble, no? I doncs, se'm va acudir la idea dels gegants, que al final doncs, és una figura molt important del mateix poble. I doncs vaig voler adaptar-la a l'ambient de barraques, doncs, que és l'ambient nocturn, així de nit.
2: Els concerts de la Festa Jove comencen el dimecres 8 de juliol a la placeta amb la tradicional actuació d'en Miquel del Roig i continuaran el divendres i el dissabte 10 i 11 de juliol amb uns convidats d'honor per celebrar l'efemèride que serà el grup català Doctor Prats.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I en l'agenda cultural, el Festival d'Ocs Barcelona Terra Arenys de Mar, de la mà del Teatre Seràfic, s'emetrà un total de 6 documentals internacionals de temàtiques ben diverses entre el 4 de juny i el 19 d'aquest mes. El primer en estrenar el cicle és Mailín i serà aquest dijous a 8:45 del vespre. El preu de l'entrada de cada sessió és de 3 euros.
2: La Mostra Internacional de Cinema Documental de Barcelona és un festival especialitzat en el gènere documental que celebra la capital catalana la primera quinzena del mes de maig. Amb la voluntat de traslladar-lo fora de la metròpoli, han creat Docs a prop. Arenys de Mar oferirà al Teatre del Seràfic 6 projeccions que, com dèiem, seran entre 8 i el 19 de juny. La cap de producció de Docs Barcelona, Maria Colomer, destaca les oportunitats d'aquest format per expandir el seu projecte arreu del territori.
11: La idea de Docs a prop és descentralitzar el festival i estar en altres ciutats i pobles de tot el territori, com fem ja amb el Docs del Mes, que és que cada mes passem un documental a més de 50 sales arreu del territori. Doncs ens agradaria fer-ho durant la setmana del festival i amb les pel·lícules del festival també ampliar el festival no només a Barcelona, sinó estar a més llocs.
2: Les sessions es duran a terme cada setmana, els dijous i els divendres a 8:45 del vespre. La primera és avui amb la pel·lícula Mailín, de la directora argentina Maria Sílvia Esteva, i demà serà Cuba i Alaska, del director rus Yegor Troyanovsky.
11: Estarem amb Mailín, que és una pel·lícula d'Argentina de la Maria Sílvia, que parla sobre l'abús en la infància i sobre la religió, amb Cuba i Alaska, del Yegor Troyanovsky, que és una pel·lícula d'Ucraïna, que parla de la guerra, però també de l'amistat, de la moda, de riure i de moltes coses més, més enllà de, com, de la guerra, de, sinó com es viu, es pot viure una de guerra. Al final intentem que el Docs Barcelona sigui una finestra del món que en reflecteixi situacions diferents, vides diferents.
2: Les següents projeccions seran, per exemple, Indòmita Llum o també Angry Journalist i Plató 3, totes en el mateix horari i amb un cost d'entrada de 3 euros per sessió.
1: I abans de passar als esports, una última notícia també d'agenda cultural, però per aquest cap de setmana, i és que dissabte el piano de Maria Canals surt al carrer. Es tracta d'una proposta organitzada per l'Escola de Música i Maria Canals Barcelona, juntament amb la Regidoria de Cultura, amb l'objectiu d'apropar la música i piano a la ciutadania.
2: La iniciativa permetrà que durant tot el matí qualsevol persona amb uns coneixements mínims puguin tocar el piano de cua lliurement. A la tarda, entre les 5 i les 7, serà el torn dels alumnes de l'Escola de Música que interpretaran diverses peces. Ho explica la directora del Centre Educatiu, Blanca Soler.
12: L'escola agrupem els nostres alumnes, però també obert sempre que l'esperit que piano al carrer és voluntàriament qui li vingui de gust tocar el piano, i ens anem ordenant així una miqueta, i bueno, i tenir el piano aquest de cua al carrer fa que els pianistes, que no sempre estem dotats de poder tenir un bon piano, pues, puguem fer també el nostre treball, els nostres repertoris.
2: Després de les actuacions dels alumnes, s'obrirà novament una franja per la ciutadania. La jornada culminarà amb l'actuació del pianista Xavier de la Fuente, membre de Maria Canals Barcelona.
12: A partir de les 7 de la tarda, qui no ha pogut venir o no és músic i diu jo no toco el piano, encara podria venir a les 7, que és una molt bona hora, s'està molt bé al pati, molt, tots estem allà doncs, amb molt bon, recordem cada any com un moment molt xulo, i llavors l'intèrpret que porta Maria Canals doncs, ofereix un repertori d'aquests professionals i a vegades tens oportunitat de sentir obres pianístiques molt, de molta primera línia, no?
2: El piano Maria Canals s'instal·larà al pati del Calissai entre les 10 i 2:45 del migdia i la tarda entre les 5 i les 8 del vespre aproximadament.

0: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: I ara sí, passem als esports avui amb el casal d'estiu que organitza el Club d'Hoquei d'Arenys de Mar, que combinarà la pràctica de l'esport amb altres activitats lúdiques. Oriol Leo, bon dia.
4: Bon dia. L'entitat té les inscripcions obertes al casal estiuenc amb la voluntat d'oferir un servei a les famílies tant dels infants del club, que ja juguen regularment a hoquei, com per qualsevol nen o nena que vulgui calçar-se els patins i aprendre a patinar. El director esportiu de l'entitat, Xavi Gallent, comenta que tant els jugadors habituals com els novells trobaran un campus d'estiu on s'ho podran passar bé.
5: Aprofitar per formar els jugadors del club, que puguin fer una mica de tecnificació, que puguin tenir les seves millores, i sobretot els nens que no fan hoquei, que aprenguin a patinar, que penso que és una cosa maca i que porta molts valors, aprendre un esport nou, mica en mica, que es vagin introduint i que hi hagi molta convivència i sobretot que els nens s'ho passin bé, que és del que es tracta.
4: Hi haurà jocs, anades a la platja, excursions i inflables. Xavi Gallena ha remarcat i ha posat en valor que una de les fites del campus és augmentar l'autoestima dels infants que s'hi apuntin.
5: Una de les funcions importants d'aquest any serà fer pujar l'autoestima personal de cada un dels nens que vinguin. Buscarem sempre afegir jocs on cadascú dels nens se sentin importants, se sentin necessaris dins de cada grup i els hi pugi l'autoestima, que en aquests moments és molt necessari.
4: El casal ofereix horari de 9 a 1 del migdia amb acollida a les 8 del matí i opció de dinar inclòs o de Carmanyola. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web del club i la informació es pot trobar també a través de les xarxes socials del Club Hoquei Arenys de Mar.
6: L'informatiu migdia.
3: I més qüestions, perquè també l'Escola Cinera d'Arenys de Mar ofereix al casal d'estiu 2026, anomenat Viu l'Estiu, una proposta per infants d'infantil i primària que es farà entre el 22 de juny i el 30 de juliol.
4: Un dels organitzadors i col·laboradors d'aquest casal, Albert Comas, ha explicat que en aquest casal escolar es potencien les manualitats i la creativitat dels infants inscrits, a més d'oferir també sortides, estades a la platja i pràctica esportiva. I enguany, com a novetat, pot incloure també 2 hores d'activitats al dia en anglès.
7: Aquest any, al Viu l'Estiu, hem arribat a un acord amb Kidsanars i, per tant, tu pots fer el Viu l'Estiu 100%, el de tota la vida, el que coneixem, com sempre, o pots incorporar el Kids.

0: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
1: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xafa que arrapata la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de dijous 4 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i us hem parlat l'Oriol Leo, la Gemma Roig i jo mateixa, Núria Torrents. Espero que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
2: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església, número 3. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda i el carrer de les Escolàpies de 12 del migdia fins a les 3 del migdia. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Bon dia i bon dijous, 4 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 4 de juny, avui mirem d'escoltar la valoració del Girona, que ha fet fa una estona aquest mateix migdia. De fet, encara està durant la roda de premsa amb els màxims responsables de l'entitat gironina per fer balanç d'aquest descens i mirar ja cap al futur, mirar cap a l'any que ve a la segona divisió per buscar de nou el retorn a la màxima categoria del futbol estatal. També parlarem de la selecció espanyola, perquè avui juga el comiat estatal un partit amistós contra Iraq, a Riazor, a la Corunya, en aquest cas de preparació per al Mundial, que comença ja la setmana vinent. Ho farà amb 10 baixes dels jugadors que han d'anar al Mundial, però, per exemple, amb dos catalans que no aniran al Mundial, però sí que reforcen la selecció en aquests dies, com són el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez. Molt futbol i també bàsquet, perquè parlarem, evidentment, dels play-offs de l'ACB, amb la derrota i de la penya en el primer partit a Vitòria, al camp del Baskonia, i el Barça, que pot jugar, que juga avui contra casa, contra el camp Múrcia, i pot segellar ja el bitllet per a semifinals. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: divisió.
1: Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Des del club han ratificat la confiança en Càrcel per liderar el nou projecte esportiu sense Mitchell. D'altra banda, han demanat unitat a l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
0: De fet, fa només uns segons que ha acabat aquesta roda de premsa dels màxims dirigents del Girona, que mirarem d'escoltar tot seguit en les seves reflexions i ja mirant de cara al futur. En categoria femenina, l'Espanyol també ha anunciat continuïtat en el projecte.
1: Després d'aconseguir amb solvència per segon any consecutiu la permanència a la Lliga F, el Club Perico ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte per a dues temporades més, fins al 2028. I avui mateix també ha confirmat l'ampliació de contracte de la portera francesa Roman Salvador, una de les més destacades de la categoria.
0: Tornant a la categoria masculina, la selecció espanyola juga avui a la Corunya, el primer partit de preparació per al Mundial.
1: El combinat estatal s'enfronta avui a Irak a partir de les 9 del vespre en un partit en què no hi seran 10 dels 26 futbolistes que jugaran al Mundial. Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal estan ultimant el seu procés de recuperació per arribar a l'inici de la cita mundialista el 15 de juny, mentre que avui tampoc no hi seran, entre d'altres, el porter David Raya, que dissabte passat jugava la final de la Champions, a més de Cucurella i Pedri. Sí que podran jugar avui dos dels jugadors de reforç per a aquesta preparació, el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat Sergio Gómez.
0: Que cap d'aquests dos, recordem, no anirà al Mundial. En bàsquet, derrota de la Penya i a Vitòria en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de l'ACB.
1: Els vertinegres es van desinflar en l'últim quart després d'aguantar durant tot el partit un marcador igualat contra el Baskonia i van acabar perdent 85-71. El Joventut està obligat a guanyar demà a l'Olímpic el conjunt basc si vol allargar la sèrie i forçar el tercer i definitiu partit que jugarà diumenge de nou a Vitòria. També ahir, el València de Pedro Martínez es va avançar a l'eliminatòria contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau, després de guanyar de 3.
0: I a l'altra banda del quadre, en aquests play-offs, avui el Barça pot certificar ja el seu bitllet per a semifinals.
1: Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I a les 9 hora catalana jugarà el segon partit de la sèrie també entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries.
1: Els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt, després de perdre dimarts el primer a casa.
0: Veurem si tenim clàssic o no a semifinals d'aquesta Lliga CB entre Barça i Real Madrid. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per als equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
1: Sanemeterio ha confirmat, per exemple, la continuïtat de l'entrenador Moncho Fernández, a més de la voluntat del club de disputar competició europea el curs vinent, tot i que encara no se sap quina, si l'Eurocup o el Basketball Champions League.
0: N'estarem pendents. El Força Lleida també ha començat aquesta setmana la campanya d'abonaments per la seva tercera temporada a la Lliga CB.
1: El club lleidatà vol passar dels 4.500 als 4.700. Els preus pugen un 10% per ajudar a incrementar el pressupost fins als 6 milions.
0: En waterpolo, el Catalunya va guanyar ahir el primer títol de la seva història, l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques, que ja portaven 5 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar ahir a la piscina Sant Sebastià al Barceloneta, en aquest cas per 11 gols a 13.
0: I un últim apunt en tenis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà a les semifinals del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número del torneig francès, s'enfrontaran demà al migdia a la parella italiana formada per Bolelli i Babasori. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street, des del Prat de Llobregat. Serà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, dissabte a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la final del play-off d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Caldes Enric Amlàcer a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això dissabte i diumenge més futbol i també més hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Dijous 4 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. El Girona ha donat explicacions finalment aquest migdia, gairebé dues setmanes després del consumar el descens a segona divisió, en les quals només s'havia comunicat a través d'un vídeo a xarxes, la sortida de l'entrenador, Mitchell, que aquesta setmana, recordem, signava amb l'Ajax d'Amsterdam. Han comparegut el president de l'entitat del Figeli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Cárcel. El president del Figeli ha volgut explicar per què s'ha trigat tant en donar aquestes explicacions.
1: Acabem de patir un cop dur i tots ho havíem de pair. Just després del partit contra l'Elx vaig sortir a parlar. Entenem que la nostra afició necessités explicacions, però havíem de passar el dol. Resoldre el tema Mitchell i seure tots plegats per saber on estem i cap on volem anar. La pèrdua de la categoria és un sotrac per a tots, però també vull dir-ho en claretat. En el passat ja hem demostrat que som capaços de superar situacions difícils i ho tornarem a fer. Hem fallat i assumim la responsabilitat i estem tan decebuts com la nostra afició.
0: Un del Figeli que també ha demanat unitat i suport de l'afició per tornar primer el més aviat possible pensant ja en el futur.
1: Ara mateix el més important és mirar endavant. Ens centrem en el futur. Mals pensaments fora i a competir des del primer moment. Competirem des del primer moment. Aquest és l'esperit en què hem d'afrontar el futur més immediat. El nostre objectiu és clar, tornar a primera divisió el més ràpidament possible. Treballem des del primer moment per aconseguir-ho, amb humilitat, esforç i exigència i amb la màxima ambició.
0: I pel que fa al president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha volgut ratificar la confiança en el director esportiu Quique Cárcel, ho ha dit clarament, per liderar el nou projecte per tornar a primera i també ha parlat d'aquest descens.
2: És un cop duríssim i hem fallat. Això és una realitat que opera. Però també no considerem que hem baixat per un factor, vull dir, van passar diverses coses que ens han fet baixar. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
0: I finalment podem escoltar també a Quique Cárcel, que ha demanat disculpes i assumint responsabilitats, un Quique Cárcel que vol mirar endavant, ha dit, i se sent capacitat a tornar a crear un projecte per recuperar la categoria.
3: Vull mirar endavant, no vull pensar més en el passat, perquè realment pensar en el passat a mi m'està fent que, vulguis o no, et costi molt arrencar, i ja he arrencat, perquè porto 12 anys aquí, això és per mi, ho he dit moltes vegades, és com un fill, jo un fill no l'abandonaré mai, si no és que el fill em vol deixar, lògicament, i en aquest cas, el que faré és fer el que he fet, tornar a lluitar o a intentar il·lusionar a tothom, que tothom torni a sentir que realment s'ha fet un equip i sincerament crec que estic capacitat per fer-ho i ja estic mirant endavant.
0: De moment no ha avançat res aquí, Quique Cárcel, sobre el nou entrenador que ha de liderar el primer equip masculí gironí a segona divisió. En categoria femenina, ahir l'Espanyol va fer oficial la renovació de la seva entrenadora, Sara Monforte, que signa per dues temporades més, fins al juny del 2028. Monforte ha dirigit el club blanquiblau durant les dues temporades en què s'ha consolidat a la Lliga F, aconseguint també la permanència amb solvència després de l'últim ascens. Ella mateixa parlava de com se sent en el club perico.
4: Sincerament, escoltant una mica la valoració també del club, ja t'hi vaig escoltar a Monchi, i jo crec que és anar a poc, intentar millorar, no pensar en grans coses, sinó anar a poc i amb peus a terra, però crec que passet a passet es poden anar donant grans passos de cara a un gran futur, però sí que és veritat que crec que les coses s'han de fer a poc i cada any anar millorant. Per mi, sincerament, no se pot explicar, no? O sigui, quan vens aquí, res realment s'assembla a lo que et penses, no? Jo crec que és molt guai, que és una sensació que no se pot explicar, que et sents especial aquí a Barcelona, que sembla que no, però sí que hi ha moltíssima gent perica a Barcelona. Jo me'n trobo molts me reconeixen i és molt satisfactori perquè sempre tenen bones paraules cap a mi, eh? I jo crec que no puc estar en millor lloc aquí.
0: Això deia Sara Monforte, ara l'objectiu és donar un passet més endavant a l'Espanyol en aquesta Lliga F. Per cert, avui mateix, parlant de passets endavant, s'ha confirmat la renovació de la portera francesa Romain Salvador, una de les més destacades d'aquesta Lliga F. A tot això, pel que fa al Mundial masculí, que comença just en 7 dies, la setmana vinent, avui la selecció espanyola disputa el primer partit de preparació a la Corunya, Riazor, contra Iraq. Encara no hi seran els 3 lesionats que arriben justos al primer partit, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Això en deia ahir el seleccionador Luis de la Fuente del Mataroní en roda.
5: El plan es seguir lo que teníamos previsto. En esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. pero bueno, también les comento, no garantiza que por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor.
0: N'estarem pendents. Avui tampoc no participaran, a banda d'aquests tres, els quatre jugadors que s'han incorporat més tard a la concentració per haver disputat la final de la Champions, entre els quals hi ha el porter català de l'Arsenal, David Raya. De la Fuente hi va assegurar que ja té clar qui defensarà la porteria de la selecció espanyola el dia 15, en el debut al Mundial.
5: Ya sabes que yo tengo que, además, por respeto, tengo que darse, siempre tengo la costumbre de darles la primera noticia de la información de la alineación siempre a los jugadores. Pero si me preguntáis que yo sí tengo idea de qué portero a día de hoy sabemos cómo es esto y qué puede suceder de aquí al día 15. Que queda mucho. ¿Qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido? Sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo. Pero como a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer, pues valoraremos lo que pasa durante todos estos días para tomar, si verdaderamente refrendar ese pensamiento, darle consistencia o hacer algún cambio. Pero está tranquilos que va a ser un porterazo.
0: Per al partit d'amistós d'avui també han quedat fora, a banda de David Raya i Lamine Yamal, entre altres, Cucurella i Pedri, entre d'altres, com dèiem. Avui a les 9, aquest Espanya irà a Carriazor, amb la preocupació de l'estat del terreny de joc de la gespa. Després del comiat estatal viatjarà ja cap a Amèrica, on disputarà dimarts vinent amistós contra Perú, a Mèxic. El debut del Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Més futbol, i en el futbol de casa nostra, l'Olot ahir va acomiadar una llegenda de l'equip els últims anys, el capità Pedro del Campo. Ens omplia des de l'Olot FM, l'Aniol Puigverd.
6: Pedro del Campo deixa la Unió Esportiva Olot després de 7 temporades dividides en dues etapes diferents. Després de 211 partits amb el conjunt olotí, un dels capitans del primer equip diu adeu després de molts anys a segona federació. Aquest dimecres s'ha dut a terme la roda de premsa a l'estadi municipal, on el migcampista figuerenc ha comunicat que no seguirà vinculat a l'Olot com a jugador, però sí que té ganes de seguir-ne formant part. Del Campo, que se l'ha vist emocionat en tot moment, ha destacat el projecte de l'Olot i ha explicat que el club té molt de futur a nivell professional, però sobretot sense deixar l'aspecte social que el diferencia de la resta.
7: Crec que ser jugador i capità de l'Olot és una gran responsabilitat i implica molta exigència, i crec que no estic en condicions de seguir oferint el meu 100%. Simplement vull acabar dient que venen anys molt bons per l'Olot i que el projecte està més fort que mai i està més viu que mai, i us desitjo i us desitjaré sempre el millor.
6: A nivell professional, del Campo s'ha consolidat com un dels millors jugadors del conjunt olotí en aquestes temporades, convertint-se en un fix al mig del camp i compartint grans moments amb jugadors històrics com Héctor Simón i Roger Vidal, entre d'altres. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, afirma que sempre tindrà les portes obertes i que el club necessita persones com ell per seguir creixent.
8: Jo penso que l'Olot, per ser el club que tu has descrit, necessitaria tenir 2.000 socis com en Pedro, tècnics com en Pedro, necessitaria tenir 23 jugadors com en Pedro, i això és el que aspirem.
6: Durant la roda de premsa a l'estadi municipal, a la sala d'actes de l'estadi municipal, amb la sala plena de gom a gom, des del club se li ha fet entrega d'una samarreta amb el dorsal 211 a l'esquena, ja que són els partits que ha jugat amb l'Olot, i un reconeixement per tots aquests anys vinculat al club.
0: Gràcies, Aniol. I ahir ja parlàvem del polèmic fitxatge del Terrassa, també en aquesta segona federació masculina, del lateral català format al Madrid, Ferran Ruiz, que ha comportat queixes en l'entorn del club agarenc i l'afició. De fet, està acusat, com dèiem, de compartir imatges pornogràfiques, en aquest cas d'una menor, amb, per exemple, el jugador actual del Real Madrid, Raúl Asensio. Ens omplies de Ràdio Municipal de Terrassa, el Miqui Romagosa.
9: Continuen les reaccions i els comunicats per part de l'afició del Terrassa Futbol Club. Si ahir parlàvem del comunicat, a més, per als grups d'animació, Mala Raça, Infierno Egarense i Anònims, sumada a la de Gara Reig, una de les penyes més històriques i més antigues del Terrassa Futbol Club, també s'ha manifestat al respecte. Es tracta de la penya Torrente Colorado, que ahir a la tarda-nit emetia un comunicat expressant la seva disconformitat amb el fitxatge de Ferran Ruiz. De fet, aquest comunicat deia que com a membres de Torrente Colorado i soci del Terrassa volem expressar el nostre profund desacord i malestar davant la incorporació de Ferran Ruiz al Terrassa Futbol Club. Diu que entenc que la planificació esportiva és responsabilitat de la mateixa direcció esportiva, però considerem que qualsevol decisió que afecti la imatge i els valors del nostre club hauria d'estar guiada per criteris que vagin més enllà del rendiment estrictament futbolístic. Recordem que la penya Torrente Colorado es suma així a altres penyes, com és el cas també d'Orgullo Egarense, que també ha emès un comunicat, i també Supporters Gol Nord, que ha estat el darrer, la darrera penya del conjunt agarenc, en emetre també un comunicat expressant la seva disconformitat. Diu que Supporters Gol Nord no vol expressar el seu rebuig al fitxatge d'un jugador acusat presumptament de la difusió d'imatges de contingut sexual. No acceptarem mai que un jugador vesteixi els nostres colors si està vinculat presumptament en qualsevol delicte que atenti amb els interessos d'un col·lectiu vulnerable.
0: Gràcies, Miqui. I anem cap a Torelló perquè expressar-vos que la zona esportiva ha estrenat un nou camp de futbol 7 amb gespa artificial reciclada. Ràdio Ona, Maria Feituno.
10: El nou equipament està obert a tota la ciutadania i serà d'ús lliure, tot i que també s'utilitzarà per al Club Futbol Torelló. Una de les particularitats del projecte és que s'ha reutilitzat la gespa artificial que es va retirar del camp de futbol gran per col·locar-ne de nova, una mesura que ha permès aprofitar material encara en bon estat i reduir costos. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports de l'Ajuntament de Torelló.
11: La gespa aquesta ja havia arribat a un final de cicle, però per jugar a futbol més de forma federada. Però per utilitzar-la per lleure i formació, doncs, encara té corda de uns 6 o 7 anys.
10: La mesura ha suposat uns 40.000 euros d'estalvi del pressupost total, que ha sigut de 107.500 euros. Amb aquest projecte s'amplia l'oferta d'instal·lacions esportives municipals, alhora que es fomenta la pràctica de l'esport a l'aire lliure.
0: Gràcies, Maria. En bàsquet, ara parlem de la derrota de la penya ahir en el primer partit del play-off de la CB a Vitòria, però és que avui mateix el Barça ja pot obtenir el seu bitllet per a semifinals. Els blaugranes que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas el Palau Blaugrana, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. Escoltem el capità, Tomas Satoranski.
12: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados. Yo creo que los aciertos de tiro de fuera lo tenían bajo, gracias a nuestra defensa también, pero bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer, así que hay que también estar preparado de, bueno, jugar por debajo del marcador, que van a estar más acertados, pero siempre, bueno, concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff, ¿no? Con todos aportando en muchas cosas.
0: Avui a les 7 aquest Barça UCAM Múrcia al Palau, a les 9 hora catalana jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Madrid, en terres canàries, on els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt després de perdre dimarts, recordem, el primer a casa. I a l'altra banda del quadre, la penya va caure ahir 85-71 al West Arena de Vitòria per culpa, sobretot, d'una badavallada en l'últim quart, que va patir un parcial de 26-11 pels bascos. Ara el Joventut haurà de guanyar demà al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si vol allargar la sèrie i seguir tenint opcions de ser a semifinals. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per als equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio. Ens omplia des de Girona FM pel Pau Villafañe.
13: Fernando Sanemeterio, director esportiu de l'equip, ha comparegut avui per fer balanç, destacant els números aconseguits amb el rècord de victòries de l'equip en ACB i el fet de no patir per la permanència en el tram final. Per altra banda, i mirant cap al futur, ha explicat que l'objectiu és jugar a Europa l'any que ve, però ha deixat oberta la porta a veure en quina competició.
14: Siempre hemos dicho que jugaríamos Europa en el momento que nos clasificaríamos para ello. Creo que clasificatoriamente eso se va a dar. Entonces, nosotros tenemos la intención de jugar Europa y luego también, pues está, desafortunadamente, esto no es como el fútbol, que terminas en una posición y sabes exactamente qué competición vas a jugar. Aquí dependen de muchos factores y como club nosotros tenemos que explorar también todas las opciones, porque es verdad que clasificatoriamente nos corresponde una competición posiblemente, pero también tenemos que estar abierto a algunas oportunidades que pueden surgir.
13: El director esportiu a la vegada ha refermat la continuïtat de Moncho Fernández, tot i els rumors que el tècnic podria sortir, i ha deixat entreveure que durant aquesta setmana o la que ve es donaran a conèixer més moviments a la plantilla.
0: Gràcies, Pau. I el Força Lleida encara no pensa en competició europea, però continua consolidant el primer equip masculí a la CB. Avui a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
15: Aliaga valorava la primera temporada de la Mar a Lleida com una de positiva i confirmava que Borja Comenge seguirà liderant l'equip sub-22, el qual viurà pocs canvis a la seva plantilla. D'altra banda, el Robles Lleida va perdre la categoria i Aliaga deixava clar que competiran els hipertoques esportivament parlant a Supercopa. Al voltant de la continuïtat de Rubén Pedrus, el president Bordeus deia que en els propers dies prendrà una decisió conjunta al respecte. Centrar-nos en l'encara Jaiopos Lleida, Aliaga parlava d'una temporada històrica, demanava no perdre la perspectiva i sobre l'exigència de l'afició al llarg del curs, el president en deia això.
16: I tant, positiu i alhora molt engrescador, perquè en altres és la nostra funció, la nostra feina, hem de valorar on som, hem de ser realistes i hem de ficar en valor. Lògicament, nosaltres som més ambiciosos que ningú. Ningú ens podrà guanyar amb ambició els que estem al club, ningú. Però alhora hem de ser realistes contra qui competim, no? Llavors hem de ficar un valor. Que nosaltres volem anar i volem créixer, i això ho vam dir des d'un principi, i és així. Crec que ho estem demostrant poc a poc, anar consolidant, poc a poc anar creixent, però sempre dintre la nostra modèstia. Sí, volem i volem fer moltes coses. Creu-me que a la Copa també vull anar jo, eh? I vull anar, i a Europa, i a no sé on, i tant, el primer. Però, calma.
15: Així doncs, la valoració d'Albert Dalea, president del Força, aquesta temporada 25-26, n'era una de positiva, de pausa a terra i d'ambició.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest matí ha començat la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2, amb dos equips catalans. L'Igualada ha perdut d'un punt aquest matí contra el Pozuelo, 51-52, en el primer partit d'aquesta fase que juga a Jerez, i el Castelldefels debuta aquesta tarda a Cartagena contra la Davera. I un últim punt de bàsquet. Aquest diumenge jugarà la semifinal dels campionats de Catalunya entre Olot i Tona. Olot FM, Gerard Puigdemont.
17: Olot acollirà els campionats de Catalunya de la categoria de primera territorial masculina. De fet, no només serà a Seu, sinó que el primer equip del Club Bàsquet Olot també hi participarà, després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat. El conjunt entrenat per Sergi Conilla jugarà la semifinal contra el Club Bàsquet Tona aquest mateix diumenge al matí al pavelló d'Esports Olot. El tècnic explica la diferència principal entre equips de les comarques de Girona amb altres grups com el del Tona.
18: El canvi més gran és que allà són molts equips. Llavors són 6 grups. 6 grups per 14, doncs, acaben sent molts equips. Aquí només tenim un grup de Girona. Llavors, poder sí que els primers classificats no tenen tant de diferència amb els d'allà, però sí que és veritat que poder allà, els de mitja taula cap a dalt, tenen molt de nivell, però no perquè siguin més bons o més dolents, simplement perquè hi ha molta més gent allà. A haver-hi més equips, doncs hi ha molta més qualitat.
17: L'objectiu del sènior masculí és aconseguir guanyar els campionats i convertir-se en el millor equip de Catalunya de la seva categoria de la temporada 2025-2026. Conell explica que ha renovat com a entrenador i afegeix que poder quedar campió seria el premi perfecte a una temporada en què s'han complert els objectius de principi de temporada. El partit entre el Club Bàsquet Olot i el Club Bàsquet Tona es jugarà aquest diumenge a les 10 del matí. Dues hores després es jugarà l'altra semifinal entre el CEP Vallfogona i el Club Bàsquet Valls. A les 6 de la tarda jugarà la gran final entre els dos guanyadors dels anteriors partits.
0: Gràcies, Gerard. I abans d'acabar en vol, demà comença la fase final en format de final a 8 de la Copa del Rei, amb el Barça un cop més com a principal favorit. Els blaugranes són els que estrenen la competició. De fet, es disputa a Alacant demà a la 1 del migdia. Ho seguirem en directe aquí a l'Enjoc, en el primer partit del quarts contra l'Atlético Valladolid. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
19: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de la temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar. No? Tenim molt respecte per un torneo del CAO, que si juguem malament un dia podem anar fora, però estem amb confiança que no confiats.
0: Demà a la 1 aquest Barça Atlético Valladolid. En cas de victòria, els blaugranes s'enfrontarien a les semifinals al vencedor del Nava Conca, que jugarà demà a 6:45 de la tarda. Recordem que el Barça ja ha guanyat la Lliga Sobal, amb rècord de gols i ple de victòries. També ha guanyat la Copa d'Espanya i ara toca la Copa del Rei. I la setmana vinent el plat fort, la Final Four de la Champions a Colònia. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65 de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
10: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
9: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
11: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
9: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
11: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
12: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no?
9: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
11: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
9: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
11: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
9: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
13: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
9: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
9: Al control de so hi tenim l'Ivan López. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
10: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
15: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
16: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
15: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
9: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
11: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
17: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
9: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
18: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
19: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
20: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
21: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
18: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
9: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montcar Rojal, bon dia.
22: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
23: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
22: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
24: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
22: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jessica Albiach dels comuns.
25: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
22: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
9: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
26: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
12: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
26: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
9: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
11: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de l'utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
0: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem. Nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no... Ja.
11: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
9: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
11: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
3: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
11: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
9: Entrem en plan econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: El text, pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors, redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
5: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
4: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
7: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer incompatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
6: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
9: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
2: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
8: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
2: L'actuació ha estat executada per la companyia Mixta d'Aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
9: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca, amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
10: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
13: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
10: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
9: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
11: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
9: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
11: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
9: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocolectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
15: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
14: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocolectània fins al 20 de setembre.
9: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
16: I la ciutat de Berga ja viu, com diu, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens ho explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
17: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 9:45 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona. I...
16: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els Àngels.
9: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
18: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
19: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això... És vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
18: Final catalana en competició europea amb triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
19: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és vital que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil. Ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
18: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UQAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoransky.
20: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
18: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
21: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi, i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
18: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
23: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els anem donant tots, vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però m'ha fet una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant, i és una miqueta el que jo sento, no? Que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar, doncs, a estar convençut ell més que ningú.
18: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
27: Me siento muy valorada con ellos, y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
18: I a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
9: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
0: Salut activa.
1: Ràdio Arenys, la primera.
3: Finques Blaumar.
0: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys

0: personalitzat.
1: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
0: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
2: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina.
0: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
4: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
4: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
5: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
4: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
4: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
0: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer

0: Té títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
1: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els dos partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapata la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
6: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
4: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
7: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
8: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord.
10: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar. Seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jèssica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
3: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
19: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortir en la mesura del possible les relacions socials.
0: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
20: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està bé publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
7: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
7: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
1: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
7: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Neumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
0: És gairebé 3:15, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
21: El text, pactat per la major part de la Comissió Representativa de les Treballadors, redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
22: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Al ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
21: Ara la pilota és a la teulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes, serà aquest estiu, i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
24: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
23: A banda de les obres a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, a l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
25: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
2: És una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, i que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes, i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
25: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
5: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant ens interessa molt poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
4: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
7: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
7: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
6: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
8: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
6: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
26: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat.
9: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Foto Col·lectània fins al 20 de setembre.
0: Amposta, la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
10: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis. Però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
11: Tenim 50 persones vinculades en diferents salles de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
10: La sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
12: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
13: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
12: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra el Camp Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
15: I estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat, no, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
12: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyola. La primera federació, el Centre d'Esports Sabadell, viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
16: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar a tal. Bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques i es poden ficar 2 gols en un minut, 3 gols en 5 minuts, 4 gols en 15 minuts. Llavors, el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
12: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera.
1: Nou Confort, lampisteria general.
14: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
1: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
14: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
1: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
14: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
17: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
18: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
19: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
20: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
22: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
27: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
28: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
29: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem.

Benvinguts al món de Fleetwood Mac, la banda que barreja rock, pop i drama personal amb harmonies màgiques. Van començar com a grup de blues el 1967 i al llarg dels anys han tingut 19 membres diferents. Mick Fleetwood i John McVie van col·laborar en la cançó Werewolves of London, de Warren Zevon, afegint el seu toc únic. Aquesta hora serà un tribut a les seves cançons més icòniques, plenes d'emoció i ritme.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Ràdio Areny, primera. Oh, my lover, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
2: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
1: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
3: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla, perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat poc metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 4 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem parlant de la temporada de platges anant fins a Costa Daurada. Coneixerem de ben a prop el projecte Sèpia i com ha anat aquesta temporada i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient, concretament dels boscos, amb els nostres col·laboradors en Joan Ramon Mendo i l'Antoni Ferrer. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els botonets, i a la Sílvia García, des de radiodelta.cat, la Cel Prieto, en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza, i l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot preparat, així que comencem Arran de Mar.

0: aquests dies ja hem pogut veure les platges plenes de gom a gom. Estem vivint un final de maig molt calorós i la gent té ganes de refrescar-se, però sempre que anem a la platja ja ho diem. Ho hem de fer amb seguretat. De tot plegat en volem parlar ara que ha començat el juny amb Aleix Font, coordinador de platges de Tarragona. Molt bona tarda, Aleix.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Hem de dir que aquí a Tarragona heu iniciat ja els serveis de socorrisme els caps de setmana, no?
1: Sí, és cert. A partir del dia 16 de maig, del 15 de maig, perdona, vam començar els caps de setmana a la platja de la Rabassada.
0: Només a la platja de la Rabassada aquests dies, ara?
1: Sí, ara només a la platja de la Rabassada, a partir del 16 de juny, ja cada dia a totes les platges.
0: A partir del 7 de juny, no?
1: 16.
0: A partir del 16 de juny. Aquest cap de setmana passat i l'altre, que ha fet especialment calor aquests dos últims caps de setmana, les platges ja estaven plenes de gom a gom.
1: Sí, nosaltres al final, encara que no estiguem al servei de vigilància i prevenció a totes les platges, nosaltres ja anem passant, perquè al final també ens interessa a nosaltres saber quina és l'afluència d'aquestes platges. I sí, la realitat és que ja és com si fos un dia normal d'agost.
0: Això t'anava a dir, pràcticament no es pot diferenciar de ple estiu a ara, pràcticament.
1: No, comptant amb les temperatures altes que hem tingut i per sort el bon temps que hem tingut aquests caps de setmanes, la veritat és que si me dius que el dia d'ahir era un dia un 15 d'agost, jo t'ho firmo.
0: Tenint en compte aquestes temperatures altes d'aquests dies, tenint en compte això, no sé, ja no només aquí a Tarragona, sinó en general, no sé si els serveis, com que cada cop s'allarga més la temporada d'estiu, haurien de començar una miqueta abans.
1: Bé, doncs això és una miqueta la tendència que hi ha, sobretot a Catalunya, que com que està allargant la temporada, doncs els ajuntaments opten per ampliar la licitació i que les empreses comencen abans a treballar, i al final doncs dona seguretat a més gent, no? A més gent durant tot l'estiu. Sí que és veritat que això és una cosa que hem d'acabar de comentar amb l'Ajuntament de Tarragona, a veure quina voluntat hi ha per part de les dues bandes, i tirar endavant.
0: Per tant, vull dir, seria interessant, no?, que hi hagués més seguretat per la gent ara a principi de temporada, que ara ja comencem al maig, fins a finals de temporada, que ara ja és pràcticament l'octubre, no?
1: Bé, sí, al final és algo que mai resta, no?, el tema de tindre més vigilància i més atenció a la ciutadania que abans, és algo que sempre suma.
0: En aquest sentit, aquests dies ja hem tingut un susto aquí a les platges de Tarragona, però no hem de dir que hagi sigut pel temps, sinó que va ser una persona que es va quedar inconscient a l'aigua, no?
1: Sí, aquí a la província de Tarragona nosaltres directament no hi vam participar, ja que no ens toca com a municipi, però sí, ja comença una miqueta el tema, és algú recurrent de cada any, així que esperem que no es repeteixi gaire.
0: Quines són les incidències més habituals que teniu durant una temporada?
1: Doncs, bàsicament, nosaltres la gran majoria d'incidències que fem és doncs, picades d'animals marins. Al final hi ha molta gent i hi ha molts animals marins, tant peixos aranya com meduses. I després ja seguit de prop els marejos, sobretot doncs, gent que va a la platja. Sobretot en aquestes èpoques és complicat perquè, hòstia, sí que no és l'agost, però ja fa molta calor, la gent està a la platja sense menjar, sense beure, sense posar-se crema inclús, o estar a l'ombra. I hi ha molts marejos, hi ha moltes insolacions. Llavors, nosaltres és una patologia que tractem molt a l'estiu.
0: D'alguna manera, no en som tan conscients ara d'aquests possibles marejos com potser sí que ho podem ser un 15 d'agost que sabem que farà calor.
1: Sí, exacte. Al final, un 15 d'agost saps que estarà rondant els 30, 32, 35 graus els pitjors dies. I ara sembla que no, però estàs sobre els 30, 30, 32. Llavors, no ho sembla, encara estem al maig. Bueno, ja no estem al maig.
0: Estem al juny, ja.
1: Ja estem al juny, però igualment la calor pica i se nota molt.
0: També parlaves de que una de les incidències habituals són les picades d'animals marins, picades de medusa. L'any passat va ser una època complicada per les meduses, especialment al principi de la temporada. Sembla que aquest any, de moment, no és així.
1: Exacte, no, de moment no és així. Sí que l'any passat doncs, vam tindre aquest repunte, que bé, depèn de com se mouen les corrents i marees, doncs acaben més meduses en un lloc o en un altre. Sí que és veritat que en aquest any no hem notat, no hem tingut un augment significatiu ni ha sigut una patologia significativa, però bueno, és una cosa que meduses sempre n'hi haurà al mar i com que hi ha gent i hi ha meduses, doncs alguna n'haurem de tractar, però no és una cosa significativa.
0: No sé si ha ajudat la temperatura de l'aigua del mar, tenint en compte que l'any passat estava més calenta, l'hivern va ser més càlid, i enguany està una miqueta més fresca, ja que l'hivern ha sigut més fred, d'alguna manera.
1: Sí, segur, d'alguna forma. Al final, ara, com que amb el tema de l'escalfament global, doncs tot això té uns canvis molt dràstics d'any a any, ja és complicat una miqueta fer ús dels models predictius o de l'històric de danys dins d'aquests temes. Llavors, jo no te puc assegurar res, però bé, sembla que de moment sí que és un indicador que va a favor de que no hi hagi tantes meduses, potser.
0: Anem a fer una mica de repàs, tot i que ho fem cada any, però a vegades això encara no queda clar. Què és allò que s'ha de tenir en compte a l'hora d'anar a la platja per no tenir ensurts?
1: Doncs sobretot, sempre que estiguem dins de l'horari de socorristes, tant a Tarragona com a qualsevol punt de la província, vigilar la bandera que hi ha posada. Al final, el socorrista és la persona professional encarregada de mirar quina bandera hauria de posar per tal que tots els banyistes doncs, puguin gaudir del bany en la mesura que es pugui. Si anem a la platja en una hora en la que o ja han marxat els socorristes o encara no han arribat, sobretot sentit comú, el tema, doncs, de si de moltes onades no entrem, si no tenim clara la zona on puguin haver corrents, doncs entrem amb molta cautela. Sobretot, ja, consells de protecció, doncs, la crema solar, doncs, l'ombra, menjar, aigua, hidratació, és algo bàsic i molt important per anar a la platja, que si ho complim, podem estar a la platja tranquil·lament les hores que necessitem, evitant sempre, si podem, les hores de màxima calor.
0: Hi ha tres tipus de banderes, també podem fer un recordatori, perquè també ho recordem cada any, però encara hi ha gent que li costa.
1: Sí, hi ha tres tipus de banderes. Tenim la bandera verda, que és un bany completament obert a tothom. Tenim la bandera groc, que és un bany amb restriccions. Aquí l'ideal seria preguntar al socorrista quina és la restricció, a vegades és que no poden entrar flotadors, a vegades és que no ens hauríem d'allunyar gaire de la costa, hi ha diferents temes. I després està la bandera vermella, que és una prohibició total al bany, que el socorrista decideix per tal de que no hi hagi accidents.
0: També recordar una miqueta que per molt que hi hagi per molt que faci un dia espectacular de sol i que no plogui, hi pot haver bandera vermella.
1: Sí, completament. Al final, moltes de les corrents en les que nosaltres treballem són en dies normals, on simplement l'aigua se mou amb una certa força, però no té per què originar ni onades, ni mal temps, ni vent, per tal de que hi hagi una bandera vermella. Potser, tal com comentes, un dia de sol i mosques, que li diem.
0: En aquest sentit, ara ho feies referència a les corrents. És important tenir en compte les corrents. Molta gent no ho sap, això.
1: Sí, completament. Al final és l'enemigo silencioso, no? També que ho comentem, perquè no les veiem, no són senzilles de llegir, a no ser que t'estiguis molt de temps i algú neguis aquella zona, sigui una corrent molt clara. Nosaltres hi ha molts cops que hem d'entrar a l'aigua per llegir aquella corrent, a veure fins a quin punt afecta o a quin no. Nosaltres coneixem les nostres capacitats, que tenim el material i que en tot cas tenim un equip darrere que sempre hem d'estar vigilant. Llavors, alguna persona doncs, que potser no tingui tots aquests recursos, és un problema el tema de les corrents, que entrien a anar sense cap protecció.
0: També recordar que és important, si mai ens trobem en una corrent que se'ns està emportant, no nedar a contracorrent.
1: Exacte, contracorrent és com si intentessis nedar a un riu cap a dalt, no arribarem mai a pujar-lo. Amb una corrent que se'ns està emportant hauríem d'intentar nedar a sense perpendicularment a ella, per intentar sortir pel costat i que ens enganxi una altra corrent, que sempre les corrents de la platja es van córrer la teva. Hi ha una que tira cap endins i hi ha unes altres que tiren cap enfora, cap a la terra. Uh-huh. Llavors, hem de navegar perpendicularment fins que en trobem una d'aquestes.
0: No sé si encara, quan la temporada està més avançada, ara és, crec, una mica difícil, us trobeu amb problemes de gent que no us faci cas?
1: Bé, és el que comento sempre. Sí que és veritat que potser el 90-95% de la ciutadania ens fa cas i comprèn que quan hi ha una bandera vermella no és perquè no vulguem que la gent no es banyi, sinó perquè creiem que hi ha un element de seguretat molt important que no podem obviar. Però sí que aquest 5% de persones que es banyen en una platja amb bandera vermella és un gran risc per nosaltres. Existeix i seguirà existint. Jo crec que és algo dins de la naturalesa humana que no podem controlar ni posar-hi més esforços, ja fem tot el que podem. I això sí que és veritat, el que et comento, el gran tant percent de la gent fa cas, però bueno, ja tenim tant percent que no és el cas.
0: Mm-hmm. En guanyar la platja de la Rabassada de Tarragona hi haurà un servei per persones que tenen problemes de veure i de vista.
1: Sí, exacte, és algo que encara estem treballant amb l'Ajuntament, encara no coneixem específicament quina és la funció i quin és el nostre paper com a equip de salvament i socorrisme, però sí que és veritat que el tema de que les platges siguin més accessibles per a tothom és algo que va bé per tota la ciutadania. Al final, no per tindre una condició o una altra, una persona no hauria de poder disfrutar de algo natural i algo que tenim per tots, que és la platja, i que és superbonic. Així que estem esperant aviam com se soluciona i com funciona tot el sistema per poder integrar-nos de la millor manera.
0: Mm-hmm. No sé si hi ha exemples a altres llocs que puguem agafar que hi hagi aquest tipus de servei o com són aquests tipus de servei.
1: Doncs ara mateix, si te digués que sí, te mentiria, perquè és algo que s'està implementant a diverses platges i s'estan fent estudis de viabilitat, a veure com funciona, però encara no hi ha res conclús de dir, doncs, ho fem d'aquesta manera, ho fem de l'altra. Però sí que és veritat, doncs, això, que hi ha un gran reclam d'aquests serveis a la ciutadania en general, més que res per temes d'accessibilitat.
0: Uh-huh. A la platja Rabassada ja fa temps que es treballa també amb l'accessibilitat i ja fa temps que hi ha cadires per persones que tenen problemes de mobilitat, no?
1: Sí. Nosaltres ja fa molts anys que amb l'Ajuntament doncs, vam pensar que la platja de la Rabassada, al ser una de les platges més concorregudes de Tarragona i que té una accessibilitat bastant senzilla en temes d'autobusos i de cotxes, doncs creiem que havíem de reforçar el servei d'ajudar la gent amb discapacitat doncs, física, motriu o intel·lectual perquè se poguessin banyar amb seguretat. I actualment tenim 3 cadires d'adult i una cadira de nens petits per a poder fer aquests banys sempre acompanyats i sempre amb una certa seguretat i que tothom pugui disfrutar de la platja.
0: Ja per anar acabant, a partir del 16 de juny ja estareu a totes les platges de dilluns a diumenge?
1: Sí, exacte, ja tindrem tot l'equip desplegat de dilluns a diumenge a totes les platges de 10 a 8 de la tarda.
0: I amb un equip de quantes persones?
1: Doncs tenim 31 persones treballant, 31 socorristes, 3 patrons d'embarcació, un patró per cada embarcació, tenim una dotació d'ambulància i tenim doncs, l'equip de coordinació, de comunicacions i de logística.
0: Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí. Esperem que aquesta temporada, dins el que càpiga, sigui tranquil·la. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
1: Les passions pel mar comencen sempre des de ben petit, quan ja de seguida te n'adones. Com ens explica avui la nostra lloba de mar, que el mar et crida i quan t'abraça ja no et deixa anar. És important, però, retornar-li tot allò que et dona, perquè el mar sempre està disposat a sorprendre en positiu i mai et demanarà res a canvi. És per això que l'hem de cuidar i protegir. L'Andrea, com a posada, és la nostra lloba de mar d'avui que ens explicarà d'on ve la seva passió pel mar i per què té la voluntat de compartir-la amb tothom.
2: Des de ben petita ja, amb una gran fascinació pel mar, ja sigui fent snorkel, submarinisme o apnea, i sempre amb una càmera sota el braç per capturar tots els moments màgics que passen sota l'aigua, la nostra lloba de mar d'avui és una gran apassionada del medi marí. És llicenciada en biologia i especialitzada en comunicació ambiental, i això també la va portar ja fa un temps a crear Nèlides, una organització que treballa per divulgar i protegir tot allò que envolta el mar. Avui, però, ens centrarem una mica més en com va començar aquesta fascinació pel mar i com l'Andrea, com a posada, la nostra lloba de mar d'avui, té, entre cella i cella, compartir amb tothom la seva passió. Andrea, benvinguda a l'Arran de Mar.
3: Hola, bon dia.
2: Escolta'm una pregunta, Andrea. La primera que et faré, i evident és, quin és el teu primer record del mar?
3: Doncs mira, el meu primer record sobre el mar va ser des de ben petita. Com comentaves abans, jo, de quan era molt, molt petita, doncs a partir dels 3 anys o així, sempre que teníem un moment lliure, amb la meva mare i la meva germana ens escapàvem a la platja i allà ens anàvem a passar el dia, a fer snorkel. Jo vaig començar al principi a jugar a la sorra i a nedar, però des de ben petita ja vaig començar a tirar-me a l'aigua i a descobrir-ho tot. Llavors, els primers records sempre són des que soc molt petita, que estic a la platja amb la família i em dona aquesta llibertat i aquesta pau i tranquil·litat, i quan em vaig fent gran i cada vegada més vaig veient que el planeta ens necessita i a través de conèixer cada vegada més les espècies les vull que fer-les arribar a tothom.
2: Com el definiries tu, el mar? Què significa per tu?
3: És una bona pregunta. Jo el mar el definiria amb una paraula clau, que és vida. El mar és vida. El mar és tot realment per nosaltres. Nosaltres vam sortir dels mars i dels oceans, la vida es va crear allà, i estem aquí gràcies a ell. Part de l'oxigen que respirem és gràcies als oceans, gràcies també ens dona molts recursos ecosistèmics i ens dona molt, a part de benestar i pau, també ens dona aliment, a través del transport marítim arriben totes les mercaderies, i crec que és vital per nosaltres. El mar, a part de que crec fermament que ens dona un benestar psicològic i físic, crec que també és la vida que nosaltres necessitem i que hem d'ajudar.
2: Qui creus que és allò que més t'apassiona o que és allò que més et fascina del mar? Què és allò que t'hagi fet enganxar-te tant?
3: A mi el que més m'agrada del mar, sobretot, és que cada dia és un món diferent. És a dir, tu pots entrar avui, pots entrar demà o pots entrar dimecres o dijous o qualsevol dia de la setmana i cada dia trobaràs sorpreses diferents, perquè ja sigui primavera, sigui hivern, sigui estiu, els animals doncs es vesteixen de gala i canvien a la primavera, o després pots trobar-te peixos de colors i el pròxim dia un poc, una sèpia, o fins i tot la interacció entre ells. La interacció entre ells és fascinant, perquè una vegada ja coneixes més les espècies, també et comences a fixar en com interactuen, en què fan a sota l'aigua. I crec que, personalment, tu tens a la vida moltes coses a fer, no? Moltes coses, no pares, és un non-stop, no? La vida en general. Però quan entres a l'aigua és com que se't para tot i estàs en un altre medi que no et fa mal res allà. Allà estàs superbé amb tot i és com entrar en un altre lloc totalment diferent.
2: És com aquella sensació, no?, que defineixen a vegades, que és com estar a l'espai, no?, aquesta sensació de flotar, estar sota l'aigua.
3: Sí, totalment. És una sensació superdiferent, no? I perquè, vull dir, és el que et deia, tu al nostre dia a dia doncs tens els teus problemes o, jo què sé, et fa mal l'esquena o fa mal qualsevol cosa. Una vegada estàs dintre de l'aigua t'oblides de tot, perquè realment a sota l'aigua estàs descobrint un altre hàbitat totalment diferent. I sí, és fascinant.
2: I aquest nou món, no?, també, que expliques, que és com que cada dia pots no, entrar sota l'aigua qualsevol dia al mateix lloc i no serà el mateix avui que demà passat, no?
3: Clar, això és el bo, perquè, per exemple, nosaltres, des de Nèrides, hem creat un biòtop a la platja de Sant Sebastià, de Barcelona. I en aquest biòtop, que entrem pràcticament cada setmana o cada dues setmanes, cada dia és una cosa diferent. Hi ha dies que ens trobem quatre cavallets de mar, hi ha dies que et trobes dos, hi ha dies que et trobes en llocs diferents, que te'ls trobes alimentant-se d'algues, o sigui... El guai d'això és anar experimentant i anar coneixent cada vegada més el mar, perquè quan més entres, més el coneixes. Jo crec que això enganxa, perquè tu quan entres, no, t'agrada conèixer la biodiversitat, però que quan coneixes els noms dels peixos, quan saps i vas fent fotos de tots els peixos que hi ha, et va enganxant per aconseguir doncs, encara més fotos, aconseguir encara més... conèixer el món més, perquè tot i que el mar ens agrada molt a tots, és un gran desconegut. Només es coneix el 10% de la vida marina dels mars i dels oceans. Encara ens queda molt per conèixer i hi ha molts jocs que s'han de trobar encara.
2: Uh-huh. Andrea, tens espècies preferides? Hi ha algunes espècies que diguis, ostres, aquestes són les que més m'agraden?
3: Sí. Les meves espècies preferides, et riuràs, però són les meduses.
2: Ostres.
3: Per què? Perquè tothom els hi té... Primer de tot, que les meduses tothom els hi té com mania, no? És els falsos mites que ens han generat amb les meduses, de que piquen, que són dolentes per l'ecosistema marí... Doncs les meduses són fascinants, realment. Són part del plàncton, no tenen pràcticament una gran capacitat adaptatòria, es deixen emportar per les corrents, però, a més, elles mateixes són l'aliment de pràcticament tots els peixos i tots els animals de l'ecosistema marí. I les trobo tan fascinants perquè porten aquí tants anys i han sobreviscut a tantes coses i segueixen aquí creixent, alimentant-se, nutrint-se i augmentant que crec que són fascinants. La meva preferida és l'ouferrat, que és una medusa que sembla un ouferrat. Aquesta pràcticament no pica. Sí que és veritat que totes les meduses piquen perquè és el seu mecanisme de defensa, però les hem de conèixer i per això també és un dels meus animals preferits, per sensibilitzar sobre elles, per donar-les a conèixer, per dir, sí, piquen, però no piquen perquè et volien atacar. Piquen bàsicament perquè és un mecanisme de defensa i nosaltres el que hem de fer és apropar-nos, fer una foto, però no tocar-les mai ni treure res de l'aigua. Perquè sobretot s'ha de tenir respecte al mar perquè estem entrant en un altre ecosistema que no és el nostre. I les meduses m'apassionen moltíssim. I després de peixos, també m'agraden molt les castanyoletes i els cavallets de mar. Els meus preferits són les castanyoletes, que són aquests peixos negres, que tenen una cua bifurcada, que quan són juvenils són blau elèctric i són guapíssims, i són molt, molt xules, es fiquen dintre de les coves i són molt, molt petitones, blau elèctric, i quan són ja més grans són totalment negres.
2: A vegades també entre bussejadors, no, es defineixen una miqueta entre els que els fascinen més les espècies més grosses, no, tipus un tauró, un dofí, peixos més grans, i després els que li agraden també, no, aquesta vida més petita, no, el tipus els nudibranquis, tot això que envolta, no, aquesta vida tan petita. Tu quin tipus de bussejadora creus que series? Animals més grans o més petits?
3: Jo de la petita.
2: La petita,
3: Jo de la petita 100%, perquè jo soc de les típiques biòlogues i bussejadores que ens passem mitja hora parades en una roca, fent fotos i buscant a la mateixa roca doncs més nudibranquis, doncs més nidaris, que també són de la família de les meduses, que sigui gorgònies, corais, i ens podem tirar, doncs ja et dic, més de mitja hora, quasi una hora, tranquil·lament, de tota la immersió mitjoreta a la roca buscant tota la vida. I també, per exemple, que et deia els cavallets de mar, a més que cavallets de mar em fascinen, i també són molt petits, són animals molt petits, no tenen gran capacitat de natació, tenen les seves plaques òssies i la seva cua prènsil, on s'enganxen a les

0: a treure'ns el títol de submarinisme a l'Open Water, ja directament sense fer bateig i sense res, ja tenia clar que volia fer directament el curs, i vam estar 4 dies fent-lo, molt intens, i la primera vegada que ens vam submergir, a sobre vam anar des de vaixell, que dius, bueno, des de platja és encara una mica més fàcil, no? Mm. Bueno, més fàcil o més, a menys profunditat. Però, bueno, des de vaixell ens vam tirar des d'allà i vaig començar a baixar. No em vaig agobiar gens, o sigui, realment és el que et deia. Crec que la gent que som de mar, no?, som com peixos a l'aigua. Ens adaptem molt, molt bé. I crec que també, personalment, els humans estem més adaptats al mar del que ens pensem. Moltes vegades és la nostra ment el que ens fa tenir-li més respecte. Però si tu estàs tranquil i estàs realment dintre, sense pensar, sempre tenint en compte tota la part de seguretat que t'expliquen i tot el que has de fer, és baixar per gaudir.
1: Mm-hmm. De seguida vas veure, que era el teu lloc estar sota l'aigua?
0: Sí. De seguida ho vaig veure perquè és molt fàcil, o sigui, no és gens difícil. Una vegada tu tens la tècnica, ja sigui en submarinisme, més snorkel o en apnea, sobretot la seguretat. Jo sempre vaig amb neoprè, sempre porto bolla de seguretat, quan vaig a fer snorkel, també sempre vaig amb la mà amb la càmera, perquè per qualsevol cosa que afegis que hi hagi a l'aigua, qualsevol cosa la vull fotografiar. Perquè és el que et deia abans, cada dia és un món nou a sota d'aigua. I crec que és molt important anar amb seguretat, anar sempre acompanyat i amb el neoprè i amb la bolla, i sobretot això, que l'hem de tenir respecte però mai por. Aprofitar-ho al màxim i viure-ho molt perquè és molt guai poder tenir l'oportunitat de fer-ho. I jo convido tothom a que vingui a fer-ho amb nosaltres, tant amb snorkel o amb submarinisme, perquè a part de conèixer el mar i estar bé i passar-t'ho bé, aprens sobre les espècies que hi ha al litoral d'aquesta costa que és Barcelona. És una costa que, tot i que tothom la coneix, no?, és molt poc coneguda a nivell de vida marina. I hi ha una gran vida marina aquí a les platges del Barcelonès.
1: Què creus que la fa especial, no?, la vida marina del Mediterrani? O què la fa diferent, no?, també d'altres mars i d'altres oceans?
0: Mira, el Mediterrani és un Mediterrani que és un punt calent de biodiversitat. És un hotspot, això que vol dir? Que hi ha molta vida perquè és una zona molt petita, molt tancada, i alhora només hi ha 2 entrades, el Canal de Suez i l'Estret de Gibraltar. Això et fa que et generi una gran vida, perquè ja és poc profund i bastant tancat, i a més que es generi també doncs, molta diversitat d'hàbitats, des dels 5 metres o als 20 o als 30, pots trobar corall vermell, aquí al Mediterrani es poden trobar moltes espècies diferents, ja siguin d'equinoderms o de coralls, o aquí donem les estrelles de mar, els eriçons de mar i els cogombres, o també moltíssimes espècies de peixos diferents. Els peixos ossis són els peixos que més trobem, però també trobem peixos cartilaginosos, com les rajades i els taurons. A l'estiu passat vam trobar moltes escursanes amb molts dels snorkels que fem, que és la rajada aquesta típica que va per la sorra. Llavors, és impressionant això, doncs, anar coneixent més i anar apropant-se més a la vida marina sense tocar-la i amb sempre respecte, però quan més estàs a sota l'aigua i més coneixes, més pots arribar a conservar.
1: I important també conèixer i saber quina, qui o qui com és cada espècie, perquè, per exemple, no, pues segurament alguna persona que no hagi vist mai una rajada, un dia que se'n trobi una pot pensar, no, que és perillosa, que et pot picar o que, no, o al final... És important també conèixer quines espècies estan al nostre Mediterrani per saber què hi fa cada una o com hauríem d'interactuar amb elles o deixar d'interactuar, no?
0: Sí, això passa molt, moltíssim. Per això també fem en els snorkels i en les sortides de submarinisme aquesta petita explicació de biodiversitat, perquè moltes persones no saben que les anèmones són de la mateixa família que els coralls i les meduses. I les anèmones, a part de que no han de tocar res, les anèmones piquen també. O les rajades, el seu mecanisme de defensa també. Però no són perilloses, o sigui, no et vindran ni t'atacaran. Mm-hmm. Cap animal et vindrà i t'atacaran, perquè no estàs dintre de la seva dieta. Simplement és el que t'has d'apropar sempre amb molta cura i sense tocar-lo, sense molestar-los.
1: Mm-hmm. Quan te n'adones que tu no només et fascina aquest mar, sinó que també, a més, vols, no?, divulgar-ho i compartir tota aquesta passió amb tothom?
0: Doncs mira, hi ha 2 moments importants a la meva vida que em dono compte realment que he de tirar cap a la biologia marina i després cap a l'educació ambiental. El primer moment va ser perquè jo tota la meva vida havia dit que volia ser metge com el meu pare, i amb 14 anys vaig veure el documental d'Una veritat incòmoda, de l'Al Gore, que sempre em marcarà aquell documental de tota la vida, que el recomano que tothom el vegi, perquè en

0: aquell moment, amb 14 anys, em vaig donar compte que ens estàvem carregant el planeta. Nosaltres o fèiem alguna cosa perquè hi havia molts problemes i nosaltres havíem de ser part de la solució. I a partir d'allà em vaig començar a ficar en grups ecologistes a partir dels 14-15 anys i ja em vaig posar en el moviment més activista en aquella època, és quan vaig començar Biologia amb 17 anys, la carrera de Biologia. I el tercer any de Biologia, com m'agradava molt estudiar la ciència que estudia la vida, perquè Biologia és la ciència que estudia la vida, a nivell marí, a nivell terrestre, les plantes, les algues, les espigues, tot. Però alhora em donava compte que tot el que estàvem aprenent no ho transmetíem a la gent. O sigui, totes les persones havien de conèixer una miqueta per què és tan important que l'ésser humà és una espècie més, que l'ésser humà està en el planeta també per fer coses, igual que les altres espècies. I vaig començar a treballar amb un altre grup ecologista a Girona, amb els natus, els naturalistes a Girona, i allà és quan em vaig adonar que la millor manera d'explicar-ho era fer xerrades i fer tallers on la gent toqués de primera mà, sentís de primera mà el que era el medi natural. I vam començar creant un hort allà, amb els nens, amb els joves. Després vam fer tallers de fauna de la muntanya, de tota la zona més de Girona. I després ja em vaig començar a especialitzar més en el mar quan vaig fer l'Erasmo. Vaig fer l'Erasmo a Gènova, al Santuari de Cetacis, i allà vaig començar a especialitzar-me molt més en la biologia marina. Perquè realment a mi m'encanta tota la biologia, però per mi, si hagués d'escollir alguna cosa, 100% és la biologia marina i el mar.
1: Creus que durant molts anys no has tingut en compte el mar, sobretot a Barcelona, a ciutat, no?
0: Sí, i encara costa, realment. O sigui, encara costa bastant. Nosaltres, des de que portem 8 anys ara mateix en Anèlides, i des de 2016 que vam començar, sentim la frase de aparte de plásticos voy a haver algo en les playas de Barcelona. I sí que és veritat que plàstics hi ha, però plàstics hi ha aquí, hi ha a Maldives, hi ha a Tailàndia, hi ha a la Costa Brava. O sigui, ara mateix hem d'actuar i treure plàstics, perquè és així. O sigui, tot el que no recicla bé acaba als mans dels oceans. Però alhora, en aquestes platges també hi ha una gran vida que no es coneix. I per això també vam començar amb Anèlides, amb el projecte Urbamar Bio, que és el projecte que investiga, juntament amb la ciutadania, tota la biodiversitat marina de zones urbanes. I per què zones urbanes? No? Perquè s'ha estudiat la Costa Brava sempre, s'ha estudiat zones protegides de tot el Mediterrani, però també és important donar-li el valor a zones que estan més massificades o gentrificades per veure què hi ha. I ens vam sorprendre nosaltres mateixes el 2016, quan vam començar aquest estudi de biodiversitat, de la gran quantitat d'espècies que hi havia i les diferents espècies que hi havia. Ara mateix portem més de 1.000 espècies registrades al litoral del Barcelonès. Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Montgat, i aquest any comencem al Prat. Ja són diversos municipis que s'uneixen a aquest projecte de Ciència Ciutadana, on el que fem és enregistrar amb la gent tota la vida marina que hi ha a les platges. La gent s'ho passa bé, perquè aprèn coses, alhora estàs fent una pràctica esportiva, tu estàs passant bé a l'aigua, i a més deixem càmeres aquàtiques perquè facin fotografies i les pengin a la plataforma Minca, que és la plataforma de Ciència Ciutadana d'Institut de Ciències del Mar, on nosaltres col·laborem, tenim el projecte Urbamar Bio, i allà van penjant tota la vida marina. Una cosa que va començar el 2016 pensant a veure què trobarem, no? A veure quin estudi de biodiversitat podem fer, perquè vam estar buscant a veure si existia algun estudi de biodiversitat al Barcelonès i no en vam trobar cap i vam dir, doncs creem-ho. I d'aquí, de tot aquest estudi, el 2021 va sortir la guia participativa. Va sortir el primer llibre de biodiversitat marina fet amb la gent i per la gent d'aquí del Barcelonès. I recull 232 espècies més comuns d'aquest litoral. Doncs una miqueta és tot això, no? Sensibilitzar la gent que vegi de primera mà la gran vida marina que hi ha i també que s'apropi més a les seves platges perquè així la pugui conservar més i estimar més.
1: Doncs, Andrea, com ha posat, amb aquesta reflexió final jo crec que podem acabar perquè crec que defineix una miqueta com ha estat aquesta entrevista d'avui. Andrea, moltes gràcies per ser avui la nostra lloba de mar i haver estat aquí amb nosaltres a la Ronda Mar.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Hem batut rècords de temperatura aquests dies. Al final de maig ha sigut especialment calorós i ens trobem amb temperatures més pròpies de l'agost que gairebé del maig i aquest principi de juny. Això és un dels efectes del canvi climàtic, que ja és una realitat, i per entendre-ho millor en volem parlar amb Javier Sigró, investigador del Center of Climate Change de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com podem explicar una miqueta les temperatures d'aquests dies?
1: Bueno, les temperatures d'aquests dies han sigut molt elevades. Estaven lligades a un fenomen que és típic de l'estiu, que és el que s'anomena un bloqueig anticiclònic. És a dir, un anticicló centrat sobre la zona europea, molta estabilitat de l'aire, no hi ha circulació, i la calor, juntament amb fluxes de calor que provenien del nord d'Àfrica, s'ha anat acumulant, no només a la península Ibèrica, sinó pràcticament a tot el continent europeu, on s'han batut rècords pràcticament a tot arreu.
0: Això anava a dir que no ha sigut una cosa només d'aquí de la península Ibèrica, sinó que ha sigut a tota Europa on s'han batut rècords.
1: Sí, efectivament. És a dir, estem parlant de temperatures de 35 graus a prop de Londres, temperatures de properes als 40 graus a zones de França, dels Països Baixos, d'Alemanya, realment unes temperatures molt inusuals per l'època de l'any, que si ja són molt càlides per la península Ibèrica, evidentment per zones més al nord del continent europeu són absolutament excepcionals.
0: Mm-hmm. En aquest sentit, és habitual o pot passar que hi hagi un bloqueig centrat en aquesta zona del centre d'Europa que provoqui aquestes temperatures ara, quan encara no hem arribat a ple estiu?
1: Bueno, realment és el que comentàvem, que és una situació més pròpia de ple estiu, però bueno, és que el nostre estiu cada vegada s'està eixamplant i, per tant, ja no podem parlar de l'estiu juliol, agost, juny, ja el maig i el setembre, pràcticament, en molts casos es podem començar a considerar part de l'estiu, el començament de l'estiu o el seu final.
0: Per tant, podríem dir que l'estiu s'ha allargat per davant i pel darrere.
1: L'estiu s'ha allargat pel davant i pel darrere, efectivament. Tenim pràcticament dos mesos més d'estiu que a mitjans del segle XX, i això es nota precisament doncs, en aquests dos comportaments, en aquestes temperatures, també la temperatura del mar que ens acompanya, temperatures mínimes que s'han registrat de nits pràcticament tòrrides a Catalunya en alguns punts aquests passats dies. Bueno, fenòmens molt típics de l'estiu que se produeixen doncs, a finals de maig.
0: Ara en parlarem de la temperatura del mar, però hem de dir que fa uns 4 dies aproximadament es va arribar gairebé als 40 graus, que va ser la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig. No sé si això pot arribar a ser una tendència de cara al futur, en aquests mesos que no estem acostumats.
1: Bueno, malauradament, amb l'increment de les temperatures provocades pel canvi climàtic i també els fenòmens que l'acompanyen, a nivell de precipitacions, tormentes, etc., doncs el que tenim és que els darrers anys ens estem acostumant a batre rècord un darrere l'altre i, a més, a batre rècord de forma molt contundent, diguéssim. És a dir, no per poques dècimes, sinó per més d'un grau, inclús de dos graus, respecte al rècord anterior. Això ens passa també amb intensitats de precipitació, en molts casos, que bueno, estan lligats a aquest fenomen d'increment, de reportament dels extrems climàtics que acompanya el canvi climàtic.
0: Tot i això, però, venim d'un hivern que podem qualificar com normal, que no ha sigut especialment calorós. Potser per això ens sobta més.
1: Bueno, no ha sigut especialment calorós, depèn dels mesos. Hem tingut un mes d'abril molt càlid, el més càlid del registre aquí a Catalunya. Hem tingut un mes de febrer també bastant càlid. Sí que han sigut humits, han sigut plujosos, però en general tampoc hem tingut temperatures excepcionalment baixes. Hem tingut temperatures mitjanes en alguns casos, en la mitjana, i pel damunt de la mitjana en altres.
0: Ara sembla que donarà una tregua a aquestes temperatures i es parla molt de si l'estiu serà tan càlid com en més d'una ocasió estan dient. Com ho veus tu?
1: Bueno, jo ho veig més aviat mirant una mica les prediccions estacionals que fa el centre europeu i també Meteocat, l'Agència Estatal de Meteorologia, doncs tot apunta que serà un estiu, hi ha més d'un 70% de probabilitat de que serà un estiu calorós. Més aviat per la banda alta de la calor. Res estrany si recordem que 2024, 2025, 2024, 2023 han sigut els anys més càlids, els estius més càlids dels que tenim registre, i 2026 continua amb la mateixa tendència.
0: Per tant, ens anirem a l'estiu, per exemple, el 2024, el 2025 no va ser tan extremadament càlid, o no vam tenir tantes onades de calor seguides, per dir-ho d'alguna manera, però ens en podríem anar a l'estiu del 2024.
1: Podríem anar perfectament. Al final, les temperatures que tenim durant l'estiu depenen bàsicament de dos factors, de la circulació de l'aire, de si l'aire està més tranquil, com ha passat aquests dies, o hi ha més moviment, i sobretot aquí a ran de costa, doncs la temperatura del mar. Mm-hmm. I, com segurament apuntaves ja, tenim unes anomalies a la temperatura de mar molt elevades. Al Mediterrani, també al Cantàbric, pràcticament tots els mars que circulen la península ibèrica tenen temperatures molt al damunt del que seria normal per l'època de l'any. Mm-hmm. I això influeix molt sobretot a les temperatures de la nit, les mínimes nocturnes, que són molt elevades perquè el mar no provoca aquest efecte de refredament, i també perquè un mar, diguéssim, càlid, el que fa és que tinguem un sistema de brises marines més afeblit, i per tant, en circulació també, i tot apunta a una acumulació de calor.
0: De fet, avui ho he mirat, la temperatura del mar aquí a la Costa Daurada a Tarragona era de 23,7 graus.
1: Sí, sí. A veure, fa una setmana, abans que comencés l'episodi aquest de calor més fort que hem patit, teníem unes temperatures aquí a la boia del Port de Tarragona en torn a 18 graus a la superfície del mar, i ara estem en aquestes temperatures de 23 i pico, i hem tingut algun pic de 24 i mig. És a dir, estem parlant de que un fenomen d'aquestos pot pujar la temperatura del mar pràcticament en una setmana 6 graus. Bueno, si això continua, evidentment, doncs, aquesta pujada de les temperatures tornarem a tindre un Mediterrani que entrarà en el llindar de la tropicalització, almenys durant el període estival, no?
0: D'alguna manera, però, si aquests dies ens dona una treva, també baixarà una miqueta la temperatura del mar, entenem.
1: Sí, efectivament, si hi ha moviment, és a dir, si baixen les temperatures, sobretot si hi ha circulació, si hi ha vent, si hi ha corrents marines, si la massa d'aigua, hi ha onatge, canvia, llavors les temperatures d'aigua més freda de l'interior del Mediterrani, també ascendeix aigua més freda de les profunditats del mar, i això doncs fa baixar la temperatura. Si se produeix un altre fenomen d'estabilitat atmosfèrica, d'estabilitat oceànica, doncs les temperatures tornen a pujar. Però tot se va acumulant una mica un sobre l'altre.
0: Digues.
1: Sí, no, simplement que les temperatures baixen quan se produeixen aquestes barreges, però no baixen als nivells anteriors, no? Se queda una mica pel damunt, i els nous episodis que se produeixen, doncs, s'acumulen sobre aquests.
0: Perquè sobre quines temperatures hauríem d'estar ara, actualment, que som dia 1 de juny?
1: Bueno, lo normal seria tindre unes temperatures al voltant dels 19-20 graus, aproximadament, de la temperatura del mar. Seria entre 18 i 20 graus. Seria la mitjana, diguéssim, del que esperaríem. I, evidentment, doncs estem 3-4 graus pel damunt d'això. En alguns punts, per exemple, al centre del Mediterrani, a les Balears, ja havien tingut anomalies de fins a 5 i 6 graus pel damunt, el qual indica que no és només la nostra costa, l'aigua que tenim aquí arran de platja, sinó que tot el conjunt del Mediterrani doncs està patint aquest fort calentament.
0: Això, fins fa relativament poc, ho parlàvem com a anomalies, com a casos excepcionals, però hem de dir que cada cop deixa de ser l'excepció. Vull dir, de l'augment de temperatura de l'aigua fa molt temps que ja en parlem.
1: Sí, efectivament, i les oles de calor, les onades de calor marina acostumen a ser molt persistents i a durar molt de temps. L'aigua, sabem que triga en calentar-se, però també triga en refredar-se. Per tant, una vegada fa temperatura, costa molt que la perdi, i per tant, és un fenomen moltes vegades acumulatiu. Al final, el 90% de la calor que provoca el canvi climàtic s'acumula als oceans i als mars, i per tant són aquests els que a poc a poc van pujant la temperatura perquè costen de calentar, però també una vegada han agafat aquesta temperatura és molt difícil refredar-los.
0: Uh-huh. En aquest sentit, això vol dir que a la llarga ens pot provocar que les zones de costa que estàvem acostumats a que les temperatures més o menys s'anaven regulant deixin de regular-se?
1: Bueno, el que tindrem serà que el mar continuarà regulant les temperatures, però amb unes temperatures més elevades i amb una humitat també molt elevada lligada a l'evaporació. Això comporta un cert perill, que és el fet de que nosaltres estem acostumats a parlar de temperatures molt altes, que baten rècords de 40, de 49 graus. Per exemple, a l'Índia aquests dies havien arribat pràcticament a 50 graus, però en les zones de costa en les que ens trobem, la combinació de temperatura i humitat alta fa que temperatures no excessivament elevades, temperatures de 36, 37, 38 graus, amb humitats molt elevades, poden ser igualment molt problemàtiques per la gent i poden provocar una mortalitat important, sobretot entre les persones més febles.
0: Perquè al final aquesta humitat elevada fa que la sensació sigui encara de temperatura més alta, no?, d'alguna manera.
1: Bueno, el que fa la humitat elevada és impedir que el nostre cos se refrigeri a través de la suor, que és el mecanisme habitual. Nosaltres en un clima sec suem, aquesta suor s'evapora i això ens refreda. Si estem en un ambient molt càlid i molt humit, la suor se queda a la pell però no s'evapora. I llavors no compleix aquesta funció de refrigeració i el cos se va recalentant. Llavors, en situacions d'alta humitat, temperatures de 36-38 graus poden arribar a provocar doncs, cops de calor importants i inclús la mort.
0: Això podem dir que ja és el canvi climàtic, perquè a vegades parlem de que són efectes del canvi climàtic, però podem afirmar que ja és aquí, vull dir que s'ha tornat la nova normalitat.
1: Sí, efectivament, és a dir, el clima que nosaltres teníem fa 50 o 70 anys, la normal climàtica que parlàvem dels anys 60, 70, 80, ja no existeix, ha canviat, i estem en un nou clima que continua modificant-se i que continuarà avançant conforme el canvi climàtic vagi fent pujar les temperatures i modificant tot el nostre clima.
0: Hem de ser positius? Aquesta situació pot arribar a revertir-se o és ja difícil?
1: És molt difícil que en un període de temps curt o mitjà això se reverteixi. És a dir, el canvi climàtic no el podem aturar de cop i tornar a les condicions inicials. El més que podem aspirar, diguéssim, és bueno, a una certa estabilització i adaptar-nos a les noves condicions que se vagin produint. Però tornar al clima que teníem fa 50, 100 anys, no tornarem, almenys en els propers segles.
0: I d'alguna manera també deixar clar que el canvi climàtic no vol dir que passem a tenir fenòmens que abans no teníem, sinó que els fenòmens es tornen extrems, que les onades de calor són més extremes, per exemple.
1: Efectivament, és a dir, el canvi climàtic El que fa, bueno, en alguns casos, modifica patrons de circulació i això fa que, per exemple, doncs, que potser tinguem més danes o que tinguem aquestes situacions de bloqueig o que tinguem més afeccions de vents del sud, de vents d'aquestos de component saharià i d'aquesta calor que ens ve del sud. Però en els fenòmens habituals, i estem parlant doncs, de tant de llevantades com onades de calor, etcètera, en els extrems climàtics que patim per la variabilitat pròpia del clima, doncs s'accentuen. Quan? Doncs depèn, un 15, un 20, un 30%, progressivament se van accentuant més i en alguns casos s'accentuen per força, diguéssim, per intensitat, en alguns casos per durada, en alguns casos per freqüència o en una combinació de totes aquestes que fa que alguns d'aquests extrems doncs, siguin més freqüents, siguin més intensos i se produeixin de forma més ràpida.
0: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Javier. Esperem tornar a parlar amb tu algun dia i que tot això no vagi a molt més.
1: Bueno, confiem, però estem a les portes de l'estiu i el que tenim clar és que patirem calor.
0: Moltes gràcies, Javier.
1: Gràcies a vosaltres.

I així arribem al punt final del programa d'aquest dijous. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat el 61% dels docents consultats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Demà, per cert, es manté la vaga prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat aquest acord. Més temes. Es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, concretament en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. 3 de cada 4 persones ateses el darrer any viuen en habitatges que no tenen les condicions, un percentatge que s'arrossega des de fa anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
3: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
1: I els Mossos investiguen els dos cossos trobats sobre l'aigua al pantà d'Utxesa, a Aitona i al Segrià. Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona. I els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia es considera que el primer cos feia dies que era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir. I una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar, al Vendrell, ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí, situat aproximadament a uns 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Cinc i tres minuts de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar i ho fem amb els nostres dos col·laboradors de Medi Ambient que venen cada 15 dies, en Joan Ramon Mendo, no, en Joan Ramon Mendo ve cada setmana, però en Toni Ferran ve cada 15 dies. Avui per parlar una mica de la ramaderia extensiva de cabres i xalls, sobretot, no vaig equivocada, no vaig bé?
2: I món rural en general.
1: I món rural en general. I per això ens heu omplert l'estudi. Nosaltres normalment parlem de pesca, venim de parlar de pesca, ara canviarem totalment el concepte, deixem el mar, anem a la terra. Per això, primer de tot, saludem al col·laborador de Medi Ambient, Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
3: Bona tarda, Marina. Faré una breu introducció perquè avui són diverses persones convidades en aquesta secció. I simplement recordar que aquesta secció és una secció per parlar de medi ambient, sempre tenint en compte altres sectors que poden influir positiva o negativament en el medi ambient i tenint en compte que la conservació de la natura, dels ecosistemes, és sempre transversal, és a dir, que va en diagonal, cap a dalt, cap a baix, cap als costats. La conservació de la natura és un tema fonamental, troncal, i els sectors que hi poden influir, positiu o negativament, també han de ser escoltats, i és per això que avui donem veu sectors de la ramaderia, de prevenció d'incendis i de gestió forestal a través dels convidats que ens ha portat el Toni Ferran.
1: Tenim aquí als estudis també l'ambientòleg i biòleg Toni Ferran. Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: I si vols, presenta'ls tu mateix.
4: D'acord. Doncs avui el tema que intentarem posar sobre la taula i fer una certa reflexió és al voltant del món rural, no? I per això hi ha tres persones que jo crec que tenen moltes coses a dir. I començarem per la primera, que és el Pere Domènech. Pere Domènech, que ja fa temps que ens coneixem, és pastor i ramader, extensiu de cabres i xais, i de la seva explotació es diu Ramaderies Domènech, ubicada a Vimbundí i Poblet. Una altra persona que tenim aquí és el Josep Lluís García, que és cap de la unitat del GRA de Tarragona, i telefònicament entrarà el Marc Garfella.
1: El tenim ja.
4: El tenim, d'acord?
1: Sí, el tenim preparat ja.
4: Molt bé, que és d'enginyer forestal i d'una empresa en concret, una cooperativa que es diu Boscarols. I res, si no, comencem.
1: Sí, endavant.
4: Doncs som-hi. Aquí una primera cosa és entendre, diguéssim, el món rural. Com molt bé ha comentat el Joan Ramon, aquesta vegada, és que hem comentat moltíssimes vegades i no ens cansem de dir-ho, aquestes dificultats enteses entre camp i ciutat, que també es traslladen a les coses que parlarem avui, no? Per posar una mica de valor del tema, diguem, quin valor té el món rural? Quin té l'espai agrari en general, no? Doncs té molts valors. Els tornem a posar sobre la taula. Un d'ells, producció d'aliments i matèries primeres. També és un regulador del cicle de l'aigua, ajuda a la conservació de la biodiversitat, també contribueix a la salut pública i a la mitigació i adaptació del canvi climàtic. Això ho podem anar desenvolupant, però per començar a parlar del món rural i els seus problemes i les seves dificultats, jo crec que li podem començar a donar la paraula a Pere, no? Que ens expliqui, no? Ho he explicat moltes vegades, les dificultats de la ramaderia, però qui millor que les expliqui ell, en el cas de la ramaderia extensiva de cabres i xais. Hola, Pere, com estem?
5: Hola, bona tarda.
4: Doncs què, quines dificultats hi ha en tot aquest sector de la ramaderia extensiva i amb una mirada, si pot ser, en clau catalana?
5: Bé, intentarem ser el més breus possibles i intentar a veure si podem tocar la primera el clau, posar-ho ben encertat. Primer que tot, jo abans de parlar de prevenció d'incendis i tot el que us pot suposar la ramaderia extensiva, per exemple, no, sempre fugiu d'aquelles paraules que diuen, aquella frase aquesta feta que diuen les cabres bombers, no hi passo per aquí. El bomber ha de fer bomber i el bestiar ha de fer de bestiar. I llavors aquí, aquests conceptes, no estic d'acord. Però, més que res, primer voldria parlar del que és el sector. El sector, avui per avui, es troba entre l'espasa i la paret. Hi ha coses que no les podrem arreglar nosaltres tan fàcilment com pot ser el canvi climàtic, però sí formes de treballar i formes que depenen de com aquell que diu, de l'administració. I aquí crec que és una part important. Dic que estem entre l'espasa i la paret, primer perquè no hi ha relleu generacional. Després ens trobem que els pocs humors que queden, jo vinc en representació de dues entitats. Una se'n diu la FECOC, Federació d'Entitats Ramaderes d'Ubic Aurum de Catalunya, i l'altra són Pastors de Muntanyes de Prades. Encara hi ha algun jove, de veritat, encara hi ha algun jove. Quan dic això se'm posa la pell de gallina, perquè el meu fill és un dels tals que s'hi està barallant. I quan veiem que realment no vull vindre a parlar de diners, sinó formes de treballar, el que no pot ser és que avui els ramaders, per treballar, hàgim de rebre sancions. Els ramaders, per treballar, han passat una època en què hem entrat amb tot el sistema informàtic, i que ramaders de certa edat ens han tornat, no ho érem, i ens han tornat analfabets. I no ho som. Però quan és amb el tema de petició telemàtica, petició genèrica, tots aquests temes, les guies per GTR, aquí, si no tenim els fills que ens foten un cable, no ens en sortim. I quan és aquest cable, moltes vegades ens ho fan ells. A part d'això, ens trobem que, per altre costat, hi ha una altra cosa que no se'n fa cas, i és els robatoris que estem patint des de fa bastant temps, i que s'ha muntat com si fos una xarxa, com podríem dir, clandestina, de gent que està consumint carn de xai, carn de cabrit, i que no passen per cap mena de control, sinó que s'ha muntat com una espècie de màfia, i aquests robatoris els tenim. Sense anar més lluny, va ser un de famós, ara no fa massa, a Cabra del Camp. Al final, aquella explotació la van liquidar tota, a base de robatoris, i nosaltres, el diumenge a la nit, ens van tindre un robatori de 234 caps. Per altra banda, això per un costat, nosaltres ens trobem que pel tema burocràtic és terrible, nosaltres som pastors, nosaltres som ramaders, no som voler ser tècnics en informàtica. Que llavors els nostres bestiants en vulgueu dir la gent de ciutat, o d'alguna manera que ens vulgueu dir, porten cabres bomberes, digueu com vulgueu, però nosaltres som ramaders i pastors. Jo, en aquest aspecte, el meu pare ho era, el meu padrí ho era, tant per part de mare com per part de meu padrí, diguéssim. O sigui, les descendències són de pastors. Ho he mamat, però allò que es diu ben mamat. I he vist tot el procés de tot allò. I crec, moltes vegades, que l'administració s'està equivocant. Avui per avui tenim ramaders a la província de Tarragona que estan dormint al corral amb les ovelles. Això suposa deixar la família a banda i passar el que és la nit a dintre d'una furgoneta o a dintre d'un al costat del bestiar, perquè no hi hagi cap robatori. I tenim algun ramader que també està pendent d'un judici per una actuació que no és altra que un problema burocràtic, que en paraules de Josep Pla, si allò ho haguéssim de jutjar, se'n diria collonades.
4: Anem avançant, Pere, perquè ha quedat, jo crec, molt clar per l'audiència que hi ha una dificultat amb la gestió dels papers, no? Una dificultat que ha sigut denunciada pel món ramader en general a nivell de Catalunya, pel tema dels papers i la burocràcia. I després una dificultat també del dia a dia amb un dels temes que has posat sobre la taula molt importants, que és el tema dels robatoris, no? Però anem avançant amb tot això amb el món rural, no? Aquí podem posar sobre la taula algunes dades i obrim focus com fem sempre, Hi ha una dada, i si no és certa la contrastem, Segons les últimes dades tenim per un costat que a Catalunya s'han reduït al voltant de números rodons 200.000 hectàrees menys de conreu, tenim per un costat, i per un costat, si no recordo malament, i depèn de l'època de l'any que anéssim parlant, estaríem parlant d'un milió menys de caps de bestiar en ramaderia extensiva de cabres i xais, no? Clar, això, a l'hora d'aquesta cosa que es diu de la prevenció del mosaic agroforestal, de combinar, no?, el conreu amb la prevenció d'incendis i la gestió del bosc, les dades van per un altre costat, no? Com ho tenim tot això?
3: Potser seria un bon moment per preguntar-ho a l'enginyer forestal si el tenim.
4: El tenim o no?
3: En connexió?
1: Sí, el tenim.
4: Marc.
2: Sí. No, jo sentim els polítics, sentim la televisió, i hi ha una distància molt llarga amb la realitat, no? Com diu aquí el company ramader, demanem massa al bosc i demanem massa als ramaders i demanem massa als treballadors forestals. I la natura avança i la nostra activitat està en perill d'extinció, el ramader i la dels forestals, no? El que treballa bosc. que no és el mateix, eh? Molta gent diu forestal, és que parles de guarda forestal. Mm. La gent que té cura del bosc no són pas els guardes forestals, sinó són la gent que hi treballem. I sí, fer gestió forestal i ramaderia és, seria ideal, i primer entrem nosaltres i després que el ramat ho mantingui, no? Diria jo. No és viable, són dues activitats que econòmicament no són viables. Tenim la mateixa burocràcia que una que qualsevol indústria de Catalunya, i això no té ni cap ni peus, perquè els beneficis que traiem nosaltres, més que beneficis, treballem quasi per l'amor a l'art, és impossible de sostenir. Per tant, hem de fer canvis radicals, i perquè si no cada dia serem menys. I aquesta és la mateixa visió que té el company ramader, la tinc jo, de la gent que treballa a bosc. Cada dia en som menys, la gent gran es jubila, de joves n'hi ha pocs, i qui treballa a bosc, malauradament, no és professional. És perquè no té una altra cosa a fer. Per tant, això és una mostra molt clara de que no anem bé. No? Bueno,
4: que
2: coses que es poden fer, jo tinc clar. La gent que treballem amb la natura, que ho fem d'una manera respectuosa, ni hauríem de cotitzar a la seguretat social, ni els nostres productes haurien de cobrar IVA. És una manera molt fàcil d'ajudar aquest sector. Nosaltres paguem una seguretat del 48%, la mateixa que es paga per un treballador de la construcció, per un treballador de la indústria. Nosaltres estem cuidant la natura. No estem contaminant-la, que és el que fan les altres indústries. Per tant, és una cosa que hauríem de tenir en compte els polítics de cara al futur. Que no cotitzem, que no cobrem IVA als nostres clients. És una proposta fàcil d'aplicar i que deixo sobre la taula.
3: Jo, no sé, si em permeteu, vull fer un petit apunt, perquè estàs plantejant una visió certament catastrofista del sector silvícola, d'acord? Estan parlant d'un sector que a Catalunya és un sector potent, és un sector que té molta influència en les polítiques de gestió forestal i no és ben bé comparable en absolut a un sector com el ramader, que realment sí que podem dir que està en crisi i poquet a poquet amb iniciatives privades i IVAs o no IVAs a part estan posant molt de la seva part per poder conservar aquesta activitat tradicional. La gestió forestal a Catalunya no és un sector dèbil, més aviat al contrari, i a nivell estatal dona molts diners. Jo he vist, no directament, perquè no hi treballo, no hi he treballat, però sí que he vist com es guanyen la vida amb aquestes màquines que agafen l'arbre, el pelen completament, el deixen sense una sola branca, fins i tot li treu l'escorça i la pilonen en qüestió de 2-3 minuts, un arbre de 15-20 metres, no? Hi ha maquinària que costa també molts diners, però és per un sector silvícola que sí que està ben desenvolupat i que no passa excessives penúries econòmiques. Pot ser que en algun cas concret, en algun territori concret, sí que passi. A Catalunya tenim, sobretot, abundància de pi blanc. El pi blanc no és un producte a nivell silvícola que tingui massa valor afegit. Podríem anar a l'extrem contrari. Per exemple, a Galícia i Astúries tenen plantacions enormes d'eucaliptus que sí té un valor afegit, però allà tenen un altre problema, que allí dona tant de valor afegit que s'està anant en contra natura, s'estan cremant boscos, s'estan fent autèntics desastres i plantacions enormes d'eucaliptus, obviant que allí hi ha d'haver, doncs, el que deia el Toni, un mosaic, una diversitat d'ambients, no? Jo, si voleu, també per obrir també una mica més el debat, voldria donar pas al Josep Lluís, ho dic bé? Josep Lluís, que és membre dels GRAF i que ens pot explicar quina és la seva visió de tot plegat, de la gestió forestal o de les masses forestals. Aquí també hi ha un petit matís que potser aclarirem i que ell ens pugui també donar la seva versió.
6: Hola, i bueno, primer gràcies per convidar-nos al programa. I bueno, la nostra visió al respecte compartim, en certa manera, el que ha dit el Pere, no? Que cada cop són menys ramaders, cada cop tenim menys agricultors, i això comporta que el que hem comentat fora de micro, aquí fora, no? Que Catalunya fa primers del segle passat tenia un 30% de terrenys forestals, actualment estem vorejant el 70% d'aquests terrenys forestals. Això, a nivell del meu món, que és el meu món de les emergències, ens implica que necessitem un producte agrari i un producte ramader potent al país, perquè per nosaltres, sobretot el que ens ajuda a tenir l'agricultura i la ramaderia són un mosaic agroforestal, com bé has dit tu, que ens compartimenta aquestes masses forestals, aquests terrenys forestals, i genera llocs on nosaltres, com a bombers, que som els que anem a pagar l'emergència, podem entrar a treballar i podem ancorar les nostres maniobres d'extinció. Podem anar amb la mànega i apagar. Si nosaltres tenim una continuïtat de bosc com ens estem trobant ara, arriba un moment, i més enllà, i més ara, amb el canvi climàtic, que tenim temperatures més altes i això, tenim incendis més ràpids, més intensos, i amb més bosc per cremar per davant, perquè no tenen aquestes compartimentacions. Si a més afegim que estem perdent molta ramaderia extensiva, la ramaderia extensiva ens ajuda a gestionar aquestes masses forestals, val? Els ramats, pasturen dins, i el que fan és eliminen el perdó si dic combustible perquè ens surt per defecte, la vegetació de superfície, val? I en segmenta el bosc en continuïtat vertical, que vol dir que els matollars i el d'això no toquen les primeres branques dels arbres. Per tant, eviten que aquests incendis pugin a capçades i agafin molta més intensitat. Per tant, nosaltres, el que ens aporta l'agricultura i la ramaderia, en poques paraules, és seguretat. Punt. És seguretat per treballar en altres i seguretat que podem garantir a la gent que hi treballa. A més, tenen tots els intangibles, o sigui, la gestió forestal, ja sigui amb ramats o sigui via els agricultors, com ves, tu tens altres beneficis que són intangibles i que no se'ls valora, com és increment d'aigua als aqüífers, contra més vegetació, més captació d'aigua per la vegetació que hi ha, i fa que els nostres aqüífers, 2 anys de sequera, estiguin al límit, fixació del CO2, manteniment de la biodiversitat, són una sèrie de beneficis que aporten a la societat i per la qual no treuen cap benefici, ho estan fent gratis. I crec que aquí és on hem de començar a pensar que el Pere diu, no m'agrada lo de, com ho has dit?
7: Cabra bombero.
6: La cabra bombero, no són cabras bomberos, però sí que estan fent a la nostra societat una gran feina de manteniment d'una estructura que fa que aquests incendis que podem tenir ara ja o que tindrem en un futur no siguin. I tenim exemples, hem vist aquest any com a Grècia han cremat 100.000 hectàrees, de les quals 36.000 les va fer en 13 hores. I estem parlant d'un incendi, perquè es fa una idea, 50 quilòmetres en 13 hores d'incendi, perquè si posem en xifres és com d'aquí a Tarragona, a Vilafranca del Penedès, una línia recta, 3 quilòmetres d'ample, 13 hores d'incendi. Per què? Perquè no hi ha continuïtat, perquè no hi havia aquesta segmentació, no hi havia aquests conreus, no hi havia aquests ramats. Per tant, si es donen les condicions, tal com estem actualment, estem davant d'escenaris amb els quals nosaltres, com a bombers, tenim molt difícil treballar.
4: Anem-hi posant una mica de dades amb això, perquè la gent que ens escolta se situï. Aquesta dada, aquest exemple que has posat és molt entenedor, eh? Has parlat d'una continuïtat de foc de 50 quilòmetres, recordem, eh? Tarragona-Vilafranca, jo crec que tothom se situa, i 3 quilòmetres cap a dintre, per tant, és...
6: D'ample,
4: exacte. És molt de terreny. Això, si ho parléssim en comarques, igual estaríem parlant de 2 o 3 comarques senceres. Va? Per tant, anem-li posant dades. Llavors, davant d'aquestes situacions, no, una cosa que també a vegades surt amb els debats és el tema de cremes controlades i altres coses. Això, més enllà del concepte, a data d'avui, i estem parlant d'un país que tenim, si no recordo malament, més de 2 milions d'hectàrees de bosc, no? En diferents formes i colors i matisos, diguem-li, de quina quantitat estem parlant? Estem parlant de molt poqueta cosa, 500, 300, 400 hectàrees...
6: Gestionades pels bombers, sí. Cremes. Podem parlar que ens mourem entre les 200 i les 400 un any bo...
4: Però a tota Catalunya,
6: estem parlant. A tot Catalunya. O sigui, les cremes prescrites que realitzem els bombers no van destinades a fer grans superfícies, no ens interessa. Nosaltres no tenim ni la capacitat per fer-ho, ni som gens suficients, sinó que el que fem és busquem punts on un incendi, quan arribi allà, aquest canviarà el seu comportament, es farà més gran, per tant, és el que diem punts estratègics de gestió, identifiquem sobre el territori aquests punts, llavors aquí proposem, o podem proposar tranquil·lament cremes pesquites, podem proposar treballs forestals, podem proposar ficar un ramat, nosaltres proposem, el que podem fer és una altra cosa. I llavors intentem que aquests punts estiguin gestionats. Per què? Perquè aquests punts tornen a l'inici. El que ens donen és seguretat. Seguretat on poder arribar els bombers allà saber que l'incendi impactarà contra aquell lloc, però aquell incendi canviarà el seu comportament, vale? Serà, en comptes de tenir flames de 40 metres, a tenir flames de 5 metres o 3 metres, i ens permetrà treballar, val? Perquè hi ha una dada que no, no sé si sabré explicar-la bé, però un incendi forestal, els bombers consideren, bueno, bombers no, el món científic considera que quan aconsegueix alliberar, i la xifra que diré és una barbaritat, i algú em redeixó, però més de 10.000 quilowatts metre de front lineal de foc és el límit on un bomber pot sobreviure. Expliquem, un bomber equipat amb el tot seu traje de protecció és on pot sobreviure. Estem patint incendis que estan arribant a les 44.000 quilowatts metres lineal de foc. Això és molta energia alliberada, per tant, no ens podem posar a treballar. I per evitar això, cal aquesta gestió, ja siguin cremes prescrites, ja siguin ramal, ja siguin en treballs forestals.
4: Anem a la gestió. Llavors, Marc, tu com a empresa especialitzada, bueno, i com a enginyer, quin tipus d'estratègia feu? Quines coses feu? Perquè, per lo que sé jo, vosaltres intenteu fer una gestió integrant tots els conceptes i també la biodiversitat, no? És així?
2: Sí, així és. Sí, nosaltres fem una gestió forestal que diem propera a la natura, mirant d'aprofitar al màxim les dinàmiques naturals, i on té la cobertura els arbres sempre sigui present, no? El nostre ambient mediterrani, un bosc molt despejat, amb poca cobertura arbòria, és un bosc que en dos anys està ple de matoll, amb una continuïtat vertical i horitzontal molt bèstia, però nosaltres mirem deixar una cobertura una mica... No direm el 100%, però sí d'un 70%, de manera que sempre tinguem ombra a sota, i que aquesta ombra controli el desenvolupament del matoll després d'haver entrat, no? I alhora aprofitant sempre, millorant, és a dir, que el nostre aprofitament deixi els millors arbres a bosc perquè guanyin diàmetre, independentment de la seva espècie. És a dir, triem els arbres que afavorim a bosc per la seva qualitat, no perquè siguin pindos, siguin alzines, siguin roures, sinó en base a la seva qualitat com a individus. És una gestió molt específica, molt encarada a l'arbre, però alhora respectant les dinàmiques naturals, no?
4: Quan dius respectant les dinàmiques naturals, també vols dir deixant fusta morta i aquestes coses?
2: Sí, deixant alguna de fusta morta, sobretot tronc, més que cosa petita, no? I deixant tota la fulla i tota la branca prima, però no deixant branquetes de la mida del braç, no? Que això mirem de treure-ho. I alhora deixant algun tronc, alguna soca, algun, el que en diem, algun poste, algun arbre que hem tallat una mica més amunt perquè quedi pels ocells, coses d'aquest tipus. I llavors, aprofitant és molt important que en comptes de plantar aprofitem la regeneració natural, perquè és la que ens donarà l'oportunitat d'adaptació al canvi climàtic, no? Que hi hagi variabilitat genètica, que hi hagi diversitat d'espècies, i mica en mica la natura també se sap adaptar. Passa que realment aquest canvi climàtic corre molt ràpid, i el que hem vist aquest estiu amb pinastres, amb pi blanc, amb alzines sureres, no havia vist mai jo amb 25 anys de professió. És a dir, que portem dos anys de sequera molt bèstia, i jo crec que perdrem molts boscos, no pel foc només, que en perdem molts, però també pel canvi climàtic. Aquells solells, aquelles zones amb terra molt prim, deixaran de ser boscos. Els arbres moriran i no hi sortiran arbres de sota. Hi tindran matollars, garrigars... Per tant, també hem de tenir present això.
3: Hi haurà
2: molta superfície del país que no serà un bosc.
3: Sí,
2: serà forestal, però no serà un bosc.
3: Volia preguntar un parell de coses a Marc, oi? Ho dic bé?
2: Sí, sí.
3: Clar, jo abans t'he comentat, no?, que el sector silvícola és un sector potent. Clar, jo estic pensant...
2: Això realment t'haig de corregir, això no és cert.
3: Bueno, ara hi vaig, un moment.
2: Com les regions europees amb menys territori gestionat. Si no gestionem ni el 30% dels nostres boscos.
3: Bueno, un moment, perquè deixa'm, si em permets, posar els punts sobre les is per poder tenir un diàleg clarificador i que no es confongui sobretot a l'oient del programa del que estem parlant. Clar, jo quan penso en una explotació silvícola, jo penso en una explotació programada, és a dir, una explotació amb una estructura determinada de bosc, on es fan tales regulars cada X temps. Clar, això no és el mateix que fer una aclarida forestal, que és un altre tipus d'activitat també d'aprofitament silvícola. No té res a veure, com per exemple les plantacions de pollancres no tenen res a veure amb una explotació de coníferes. Dit això, sí que entenc que al món de la gestió forestal, al món de la silvicultura, hi ha diferents branques on anar. Tu estàs en una d'ella que, tal com ens expliques, tendeix cap a la conservació. Jo volia preguntar, pel que has dit abans, una primera pregunta és: la renovació natural, és a dir, la successió que tindria aquell bosc un cop s'ha fet la tala, un cop s'ha fet l'actuació forestal, com es produeix? Perquè si tu elimines el sotabosc, també elimines els plançons, també elimines els arbres amb una edat més petita, deixes només els més vells, els més gruixuts, com tu deies, però allà realment no seria un bosc amb una estructura natural, sinó

0: hi ha d'haver regeneració.
1: Una cosa.
0: És fonamental, és l'única manera d'assegurar la persistència amb el temps.
1: Marc, anem posant més dades perquè jo crec que és important que la gent ens entengui. Per tant, diguéssim, queda clar, no? Hi ha un model de gestió forestal, que en aquest cas és el que esteu aplicant vosaltres, no? En els quals un dels objectius és la regeneració natural i potenciar, en la mesura que sigui possible, l'estratègia de conservació i biodiversitat a l'hora de fer la intervenció.
0: Però alhora també, que quedi clar, aprofitament forestal.
1: Sí, sí, està clar, està clar. I millora de la massa i aquestes coses,
0: sí,
1: d'acord?
0: Sí, sí.
1: Però fer-ho amb aquests criteris bàsics, diguem-ne, no? A nivell d'hectàrees, perquè això és important, diguéssim, a nivell d'hectàrees a Catalunya, tu tens alguna aproximació respecte, diguéssim, com és tractada la massa forestal, així fent un resum? Quin sistema se sol aplicar en el que és la gestió forestal d'aquestes 2 milions d'hectàrees que tenim? Abans sí, has dit que hi ha un 30%...
0: Hi ha un 30% de la superfície forestal que té un pla de gestió forestal, però que no coincideix amb el 30% de la superfície forestal de Catalunya que efectivament s'hi fan treball. És a dir, hi ha finques que s'hi fan treballs i no hi ha un pla de gestió, no hi ha ningú que hagi planificat res. Hi ha superfícies que estan planificades i ningú hi fa res. Però, perquè ens entenguem, a nivell de Catalunya més o menys s'actua en el 30% de la superfície de bosc. Vale? Dintre d'aquest 30% hi ha dues estratègies bàsiques. Una és fer-hi aclarides de millora, és a dir, tallades que busquen una millora del bosc, i una altra són tallades més aviat amb un caire d'aprofitament. Tenim aquestes dues vessants. Algunes amb la tècnica i altres, és a dir, algunes amb un document que explica què és el que s'hi vol fer i altres que no. Però la tipologia d'actuacions reals sobre el terreny són aquestes dues. Unes amb un caire de millora i altres amb un caire d'aprofitament del màxim possible. Llavors hi hauria una tercera tipologia, que seria un 2% o 3% del territori, on s'hi fan treballs en caràcter de prevenció d'incendis. I per tant aquí ho entenem com una jardineria forestal, algú paga un servei, normalment aquest algú és l'administració amb algun tipus de subvenció, i les empreses forestals anem a executar un servei de deixar el bosc amb una estructura adequada per a la prevenció d'incendis. Però això és una superfície petita del total de superfície forestal a Catalunya que s'hi fan treballs forestals, que són aquelles altres dues tipologies que us he explicat abans una mica. Bé. Llavors la conseqüència d'aquests dos tipus de gestió és molt diferent. Amb la gestió de caire d'aprofitament, el bosc era amb arbres molt petits i en pocs anys el matoll passa a dominar. En l'altre tipus de tallades, el bosc persisteix durant més temps amb arbres, de manera que el matoll queda més controlat. Més o menys és això.
1: Enllaço amb el Pere, val? Llavors, també posem dades sobre la taula. Pere, diguéssim, abans hem parlat, estem fent un dibuix que és, ens acaba de fer el Marc, molt clar, una de gran volada sobre el tema de gestió forestal, eh? Abans també el Josep Lluís ens ha fet aquesta aproximació, diguéssim, a l'esforç que es feia des de Graf, no?, amb el concepte cremes, cremes prescrites, i després ja obrirem un altre tema, que és les noves mirades a l'hora de fer la intervenció de l'emergència, d'acord? Però, Pere, nosaltres estem dient hi ha una davallada sostinguda de ramaderia extensiva a Catalunya. Sí, aquesta sí. Davallada, quants ens portem i on estem ara?
2: Bueno, per dir una idea, no cal que ens tirem molt enrere, més cal que ens tirem al principi del segle XXI, o sigui, l'any 2000, a Catalunya, entre cabres i ovelles, hi havia aproximadament 1.300.000 caps. Estic parlant sempre de mares reproductores i mascles, vull dir, no, perquè a vegades que això, alguna vegada amb el Departament d'Acció Climàtica ja tenim algun d'allòs perquè ens posen el bestiar en greix. Estem parlant de mares reproductores. I amb cosa d'aquests 24 anys que hem passat, ara doncs ens hem quedat sobre les 250.000 ovelles i aproximadament unes 80.000 cabres.
1: És a dir, hem reduït un milió de caps de bestiar en els últims 20 anys.
2: Exactament. Llavors, jo voldria fer us voldria deixar una petita reflexió a l'aire, i és de dir, aquí hem començat a parlar, per exemple, de PECs, no? Punts estratègics de gestió, PPPs, que són perímetres de protecció prioritària.
1: Un moment, abans, què és això?
3: PPP, bueno, és un estudi d'un massís on el que fem és dividim aquest massís. Nosaltres diem formatgets, són polígons, o sigui, estudiem els incendis històrics que hi ha hagut allà, o sigui, és treball d'hemeroteca, busquem quins incendis hi ha allà, quins treballs forestals, quins ramaders n'hi ha, o sigui, com és aquell massís forestals. Si una cosa ens ensenya els incendis, que a cada massís, normalment, pues, per posar un exemple, la zona de l'Albiol, crema normalment crema quan tenim vent de nord-oest, mestral, igual que el Cap de Creus, tenim

0: problema de la tramuntana. I els incendis normalment fan el mateix moviment. Abans el feien més lent, ara el fan més ràpid. Però el moviment que fan l'incendi normalment és el mateix. Llavors estudiem això, llavors això ho plantifiquem damunt d'un mapa i anem a treballar aquests punts on nosaltres volem fer-nos forts, volem entrar a treballar per evitar aquests incendis passats o sectoritzar aquests incendis. Això és un pla, és un perímetre de prevenció, se li diu així, de perímetre de prevenció...
1: Perímetre de protecció prioritària.
0: Perímetre de protecció prioritari, val? I el que fem és això, generem aquests punts on hi ha més coses. Hi ha la gent d'Acció Climàtica, per altra banda, que determina treballs forestals, primabilitats, tallafocs, zones de baixa càrrega. Nosaltres anem a treballar els punts estratègics, llavors els hi marquem on nosaltres ens agradaria que hi hagués. I val, potser via cremes, via ramats o via gestió.
2: Un segon, ara continuem, però el Marc ha de marxar. No sé si li voleu preguntar alguna cosa més, si li voleu dir alguna cosa més.
3: Marc, ens estàs escoltant les coses que estàvem comentant. Vols afegir alguna cosa?
4: Nosaltres tenim molt present l'activitat del GRAF i quan fem planificació forestal sempre tenim en compte l'històric d'incendis, com prepara les masses per aquests grans incendis, parlem amb bombers, estem en contacte. Vull dir que, però que jo ho separo una mica del que és la gestió forestal com a activitat primària, no? Aquí el paper dels forestals és fer un servei per millorar la prevenció d'incendis, però no és una mica com el que comentava abans de les cabres, no? La feina del pastor és produir carn, no és apagar focs. I, per tant, sí que podem col·laborar amb aquestes tasques i amb fer un mosaic del territori, però sense oblidar que el territori sempre ha sigut una conseqüència de l'activitat rural. I, en canvi, avui dia hem tirat una mica els papers. Volem que el paisatge sigui un disseny i després intervenir-hi en base a aquest disseny. Quan això és una cosa que al nivell històric no ha sigut mai així. Ha sigut l'activitat de l'home qui ha modelejat el paisatge. I ara, com que l'home ja no hi és, perquè ens estem retirat de l'àmbit rural, hem de fer-ho al revés.
1: D'acord.
4: I aquí és on el sector forestal, el sector ramader, pot intervenir. Vale. Una mica això per acabar.
3: Molt bé, Marc. Gràcies per haver participat. Aquí has obert un altre, com diria el Joan Ramon, un altre meló, que és el tema del paisatge i la gestió del paisatge. Però deixem el Pere que acabi amb el que estava comentant.
1: Jo, si em permeteu, vull fer una... Vull anar... Primer vull posar una petita falca irònica, i és que quan parlem del PPP, que és el Perímetre de Protecció Prioritària, potser serà un nou partit que formarem els pastors, que se'n dirà prou putades als pastors. Això ja va... Sí.
0: Bueno, ara hi ha l'associació dels pastors de Prades, no?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha nascut?
1: Sí. Bueno...
0: també quina funció?
1: Bueno, aquesta és una de les tals. Vull dir, també altres problemes, com pot ser escorxadors, etc.
0: Sí,
1: però ara aquí no d'allò. Bueno. Per altra banda, jo vull fer una petita reflexió, que i fora d'antena n'hem parlat, i us he parlat un moment, i us he parlat de la sopa d'all. La pregunta que us vull fer, aquesta reflexió... Primer us vull fer una reflexió, després us demanaré... A tots els que ens està escoltant, també us vull demanar una cosa. Mireu, primer que tot, la reflexió. Si ens situem a principis del segle XX, o a final del segle XIX, jo ho sé perquè això, hi ha vegades que les tardes d'hivern a la vora de la llar de foc donen per molt, i quan parles amb un avi o amb un pare, allò és una cultura que és allò que dicen, avui hi ha que en diuen memòria històrica, però amb els pastors també existeix. I moltes vegades en havien parlat, sobretot amb el meu pare. I jo ara li vaig preguntar, i com s'apagaven abans els focs? Que no hi havia aquests pes, i aquests pecs, i tampoc hi havia bombers, i tampoc hi havia camions, ni helicòpters, ni avions, ni hi havia res d'això. Com s'apagaven, llavors? I el meu pare, una de les vegades, me'n recordo que ell sempre deia que, bueno, era nascut l'any 16, em va dir, s'apagaven sols. Quan arribaven al punt on hi havia el conreu, o quan arribava al punt on estava pasturat, s'apagaven sols. Almenys els acompanyaven uns quants veïns del poble amb una rama cadú, una rama de pi, i s'apagaven sols. Això, no, que ningú m'interpreti malament, que els bombers, i en aquest cas CRAF, són necessaris, eh? Tot això, hem de tornar a buscar la sopa d'all. No sé si m'explico. I llavors...
5: Aprofito, Pere...
1: La petita pregunta, sí. La pregunta que llavors hi vull demanar, que els hi vull demanar a tots els radioients. Mireu, a tot Catalunya i aquí a Tarragona, encara més, tenim unes ovelles i unes cabres que mentre es pasturen se pentinen en farigoles. I aquests xais i aquests cabrits s'han de comprar, no per Nadal, tot l'any. I aquesta és, és aquell petit gra de sorra que hi hem de portar tots, tothom que ens està escoltant. I l'administració, no hi patiu. Avui pensen d'una manera, després poden, van corrigint pensant d'una altra, i ja ho anirem arreglant. I en crec que si tots hi poséssim aquest gra de sorra, això ho podríem solucionar.
5: Totalment, totalment d'acord, i jo crec que, a més, encaixa amb el discurs que hem fet des d'aquesta secció molts cops, de la pagesia, de la ramaderia de proximitat, de poder tenir producte propi. Jo, mira, faré dues preguntes abans de marxar. Bueno, encara em queden 10 minuts, però aprofitaré per fer
2: tots.
5: Una pregunta, sí, una pregunta al Pere. Però ja que parlaves, Pere, li passaré la patata calenta, millor dit, mai millor dit, al Josep Lluís, al Graf, perquè, clar, ens estem emmirallant amb el que hi havia 50, 60 anys enrere, no? I jo sóc prou gran, o prou vell, com li vulgueu dir, per recordar les campanyes que es feien quan jo era petit, a la televisió, en blanc i negre, de l'Icona, Todos contra el Fuego, etc. No? Els anys 80 i 90, sobretot, 80 i 90, van ser els que més extensió, amb diferència, han cremat boscos a Catalunya en tot el registre que portem, registre, diguem, validat, registre científic. Lògicament, no podem anar 200 o 300 anys enrere, que també hi haurien registres a les rectories o allà on fos, no?
1: O els mateixos arbres que encara sobreviuen
5: també,
1: en alguns punts.
5: Sí, senyor.
1: Podríem veure tots els incendis que hi ha hagut durant la història.
5: Correcte, queda gravat. Llavors, clar, el que li vull preguntar al Josep Lluís és això. Emmirallant-nos en aquest Icona, amb aquells anys 80-90, voleu dir que calen tants mitjans? No dic que no calgui fer vigilància, que no calgui fer prevenció. Lògicament en cal fer. Però potser n'estem fent un gran massa del tema dels incendis quan estem molt millor que no pas als anys 80-90.
0: Molt millor en quin sentit?
5: Molt millor en el sentit de que no hi ha aquella piromania, aquell típic incendiari, ja no piromania, sinó l'incendiari que buscava un aprofitament que no era el forestal per poder tenir pastures o per venjança amb el veí del costat o per planificació urbanística. Recordem que en aquests 50 anys va sorgir la nova Ley de Montes, i amb la nova Ley de Montes la prohibició de canviar d'usos del sòl en un termini de 30 anys després d'un incendi. Jo crec que aquest és un punt d'inflexió molt important. I lligant-ho, ja te deixo la pregunta oberta, lligant-ho amb el que està passant a Astúries, que és el que deia abans, no? Clar, Astúries encara estan en aquest punt en què estan cremant mig principat, anava a dir mitja província, però bueno, és principat d'Astúries, estan cremant mig principat per tenir pastures, sí, per la ramaderia, no? O sigui, aniríem a l'altre extrem de lo que comentàvem amb el Pere. Allí estan sobrepassant la capacitat del medi, no? Llavors, com tu lligaries aquella perspectiva que teníem abans amb l'Icona, amb la perspectiva actual que teniu al Graf?
0: Molt senzill. Mira, te començo per Astúries. Astúries ha fet el canvi fa uns anys. A més, és una cosa molt curiosa. Ja Astúries i Cantàbria són províncies colindants, per tant, i tenen una estratègia totalment diferent. Cantàbria és foc zero, multes, apretar el propietari. Això Cantàbria. I Astúries, en veure això que deies, que la regeneració de pastures, que no només es fa Astúries, es fa tot el nord, a tot el Pirineu francès.
5: I Galícia, també.
0: Sí? El que van dir, contra això no podem lluitar, perquè el multarem, però aquell ramader vol herba fresca per les vaques a l'estiu i tornarà a cremar. Sí? Doncs ara permeten, d'una manera controlada, de 5 hectàrees, els hi deixen els pastors cremar. O sigui, han fet una evolució. I respecte als incendis dels 80-90, respecte a el que tenim ara, que dius que ens hem salvat...
5: Un incís només. Aquest estiu passat ha cremat un munt d'hectàrees, sí, a Astúries.
0: Entraríem en el concepte de... el problema que tenen arreu és el mateix. L'agricultor i el ramader, no hi ha recanvi generacional. Val? I el meu pare, que era pastor, ho invento, tota la vida, el dia abans de Reis, fotia foc perquè sabia que en 2 dies, 3 dies plouria. Estem en un context de canvi climàtic on això no passa. on les prediccions a més de 3 dies són una incògnita. Ho estem veient cada dia, veient els homes del temps. Ja no s'aventuren a fer prediccions.
5: Això fa 50 anys també passava, que no encertaven ni una.
0: Bueno, no encertaven, però l'home de bosc segur que encertava.
5: Aquest sí, aquest sí.
0: Val. Llavors, el que està passant és que porten fer el que estaven fent durant tota la seva vida, però el clima no és el mateix, o no es comporta igual. No diguem que no sigui el mateix. No entrarem en aquest... No obriré aquest meló. Diré que no es comporta igual.
5: Un punt tècnic. Clima no és el mateix que bueno, temps.
0: El temps, la meteorologia...
5: Ara.
0: No es comporta igual ara que fa 50
5: anys. Meteorologia tampoc. Meteorologia
0: bueno,
5: temps, és una ciència.
0: Hem de parlar, són conceptes.
5: Hem de parlar amb propietat, perquè a vegades quan la gent del carrer, que no està ficada, lògicament, sí, que no és especialista en aquests temes, doncs, se li barreja tot, absolutament tot. Doncs llavors confonen clima, temps, meteorologia, l'home del temps que t'està parlant de residus, d'energia, de medi ambient... I de
3: avancem.
0: Doncs el temps que tenim... com s'està comportant ara, no és com es comportava fa 50 anys. I crec que això és evident. Només cal veure el dia d'avui, 19 graus.
5: O l'any 83, falca càlida sí. D'origen saharià.
0: Un cop. La setmana passada, 24
5: bueno, períodes graus. Períodes de retorn. Això és natural.
0: No entraré, no obrirem aquest debat. No. I respecte als bombers, és molt senzill. Bombers, com a tal, va néixer als anys 80, 82, per ser exactes, val? I té una implantació territorial a tot el territori del país. Bombers als anys 82, quan neix, és perquè l'any 82 hi ha un gran episodi d'incendis. Llavors la Generalitat decideix posar un cos de bombers. Endavant. Això és que va lligat a les generacions d'incendis, canvis de comportament. L'any 89 tornem a tenir incendis, l'any 94 tornem a tenir incendis i l'any 98 tornem a tenir grans incendis. Sí? És tot una adaptació. Bombers treballa la maniobra. Què vol dir la maniobra? Arribem al foc, estirem la manguera i comencem a treballar. I tenim episodis de grans incendis. Els incendis dels 80 són incendis que tenen molta continuïtat, comencen a tenir continuïtat i, per tant, van més ràpids que naltros. La societat com reacts, perdó, els incendis que tenim abans dels 80 tenen molta continuïtat i es fan molt grans. Com treballa l'administració? Tallafocs. Si us en recordeu, en 60-70 es va omplir tot de tallafocs. Aquests incendis agafen molta superfície, però com que el territori continua igual i continua cada cop havent més terreny boscós, guanya intensitat. Aquests tallafocs no són suficients. Sí? Què fa l'administració? Bombers. Mitjans. Sí? I estem aquí. Bueno, perdó.
3: Una...
0: Tenen capacitat de saltar. I acabo. Per tant, la visió, ara et parlo ja com a bombers, això entraria a fer la generació d'incendis. Què fem? Anem aprenent. Sí? Llavors, passem d'una visió dels incendis de maniobra, arribem amb el camió, ens fotem darrere i comencem a tirar mànegues... A l'any 98, després dels incendis, intentem agafar una visió tàctica. Marquem objectius. Jo puc fer-li mal al foc allà. Comencem a treballar els PPPs, comencem a treballar PECs, comencem a treballar totes aquestes coses. Apareix el graf. I canviem la nostra manera de treballar, que ens fa ser més efectius, perquè comencem a estudiar els incendis. Comencem a estudiar el que havia passat per entendre el que vindrà.
3: Una cosa, jo ara fa, ja sabeu, la gent que em coneix, que volto molt per Catalunya i tinc com una dèria de buscar llocs de White Owl, no? I recentment vaig anar, diguéssim, al Santuari del Far, si algú no sap on està el Santuari del Far, està allà al Collsacabra, d'acord? Amb l'embassament buit a baix. I allà, si tu observes, tranquil·lament veus una continuïtat de massa forestal esgarrifosa, hectàrees i hectàrees i hectàrees que no veus ni un trosset de camp a l'horitzó per enlloc, no? Per tant, i és molt important que tornem a la pantalla inicial, que és el del món rural, no? Aquí hem posat coses sobre la taula molt importants, i és que el món rural potser encara a data d'avui no té prou atenció, no? I està encara en una situació, diguéssim, d'un imaginari que sí, però que el dia a dia no es correspon amb les necessitats i les dificultats que hi ha, no? Un dels exemples que volíem posar sobre la taula avui era el tema de la ramaderia, no? I que tothom sigui conscient, insisteixo, poca broma, ho ha posat sobre la taula el Pere, 1 milió menys de caps de bestiar, que això està dit molt fàcilment. Quan, diguéssim, a Catalunya, en un període equivalent de temps, hem augmentat en 2 milions de porcs més intensius.
5: Aquesta era justament la segona pregunta que volia fer, una li he fet al Josep Lluís, l'altra anava pel Pere. El Pere, tu creus que el pes específic que té a Catalunya, el sector porcí, també una part de l'aviram, però sobretot del porcí, pot anar en contra en contra a nivell de, el que deia, no?, de l'atenció al món rural, de subvencions, sí. Per tant, en contra, justament, sí. De l'altra ramaderia, que és l'extensiva, que és la que té menys impacte, menys residus, etcètera.
1: Ja t'explicaré, vull dir, està en contra, ni més ni menys, així de clar. I un dels exemples que us posaré, per exemple, és l'hora de bocar purins. A l'hora de bocar purins, les comarques vulnerables i les no vulnerables, una ramaderia intensiva necessita tota una sèrie d'hectàrees per poder abocar els seus purins. Llavors, clar, vull dir, i s'han trobat, sobretot a la part de Girona, a la zona de Vic, sobretot Berga, doncs molta gent que s'han trobat que ramaders que tenien terres llogades, pues que ramaders extensius, sigui de vaques, d'ovelles o de cabres, pues haver de deixar les seves terres perquè allò s'havien llogat a alguna empresa dedicada al tema intensiu per abocar purins. I així de clar, que també fan un cultiu, però clar, no podem competir. Preu per preu no es pot competir. Llavors, clar, el que és la ramaderia extensiva, jo considero que és l'agricultura de l'empresa familiar agrària, i l'altre ja és un altre tema.
3: Però aquí tenim, permeteu-me, una dificultat molt gran, perquè, diguéssim, torno a dir que insistem rere programa, dèiem el mateix. Una cosa és l'imaginari, l'altra cosa és els fets quotidians, no? I resulta que amb la ramaderia intensiva del porcí, no l'única, però especialment la del porcí, no? Estem ara, per exemple, dificultant hectàrees per la ramaderia extensiva. És un fet objectiu, no? Perquè les ocupen per un altre ús, que és l'abocament de purins. Ús que a sobre, històricament a Catalunya, no és l'únic responsable, però sí que és responsable de que les aigües subterrànies estiguin en mal estat, no? Perquè ja sabem que a les zones més industrialitzades hi ha altres contaminants. Per tant, diguéssim, aquí el que ens falla, i això també és una cosa que he après del Joan Ramon al llarg d'aquests mesos, no? Són els models, no? És a dir, nosaltres hem de tenir aquesta mirada àmplia de la gestió del món rural. El món rural, l'altre dia també sentia per la ràdio, no sé si per Catalunya Ràdio, quina ràdio era, recordo que es queixaven els micropobles de la dificultat de paperassa que també tenien per poder fer front i assumir ajuts de Next Generation, que era impossible pràcticament poder-los tramitar. Llavors, ens estem omplint de, no?, de que el món rural, però el tenim ben atès, el món rural, o el tenim, diguéssim, abandonat i amb una sabata i una espardenya? Bé, com el tenim?
1: Jo podríem dir que està abandonat una sabata i una espardenya, i crec, jo, qui em coneix sap que m'agrada molt l'ironia, és que hi ha vegades que des de la ciutat sembla com si volgués transformar el món rural com si fos l'altre PortAventura. O bé que fos, per exemple, que només haguessin de ser cases de turisme rural. Ens agrada que vingui gent, ens agrada que provin, que mengin els nostres productes i tal, però per un poble viu hi ha d'haver pagesos, hi ha d'haver ramaders, i que és la ramaderia intensiva, crec que també hi ha de ser, però regulada per una altra manera. I favorint, sobretot, aquell ramader que es posa en extensiu, i que els joves pastors i joves pagesos que puguin fer la carta als Reis, i que carta als Reis se'ls compleixi per part de l'administració.
5: Aquí hi ha una altra qüestió en joc, i ja serà la meva darrera intervenció.
2: Mira, ja ve la de tots, 3 minutets.
5: Simplement és posar sobre la taula que el creixement demogràfic de Catalunya en el conjunt de l'estat espanyol o en el conjunt europeu ha estat molt important en els darrers 15-20 anys. Hem passat de 6 a 8 milions de persones, i si anem als temps del teu avi Pere, o del teu pare fins i tot, no parlem d'una Catalunya tan massificada, que necessita tant de carn o tant de menjar a nivell de proteïna animal, no? La pregunta seria, amb la població actual que hi ha a Catalunya, podríem satisfer la demanda només amb ramaderia extensiva, o seria qüestió de buscar aquest equilibri, aquest pacte entre la intensiva i l'extensiva?
1: Això és una gran pregunta, i
5: per això la deixo
1: una resposta molt complicada. Jo el que et puc dir és que des de la meva vessant com a pastor i com a ramader, ens estem trobant, nosaltres també fem ramaderia ecològica, ens estem trobant de que hi ha molta gent que consumeix menys carn, però vol saber d'on ha sortit, com està feta i de quina manera està feta. I llavors, aquests són els nostres. I són els que els pastors, aquest, els hem d'agafar al vol. I crec que és l'oportunitat que tenim en vista al futur. Dintre dels pocs o molts que puguin començar, vull dir.
3: Sí, si et serveix d'ajuda, jo diria que, efectivament, el que convé urgentment a Catalunya seria reduir la cabana porcina. fins a quin punt hi hauria un cert debat, però que l'hem de reduir sí o sí. No es pot continuar amb aquesta progressió, diguéssim, infinita d'anar fent granges de porcs. I l'altra cosa que ens hem d'acostumar és canviar el model d'alimentació. És a dir, el model d'alimentació basat en proteïna animal, sigui quina sigui, no és el prioritari. És una cosa que fins i tot a nivell internacional, cimeres internacionals com la COP i altres, estan posant sobre la taula la necessitat de transformar el model d'alimentació global i centrar-nos més en temes vegetals. Això no vol dir zero carn, eh? Això vol dir reduir carn i, efectivament, estratègies de proximitat. Això que estem parlant aquí, avui, no és vàlid solament per aquest rodal, eh? Això podem traslladar-ho a qualsevol rodal o qualsevol altre entorn i aplicar aquestes mateixes estratègies. Per tant, el suport al món rural és important, el tema de la producció de quilòmetre zero és important, la gestió del bosc és important, i tot això s'ha de fer sense oblidar la biodiversitat i la conservació. D'acord? És a dir, aquesta aliança perfecta entre camp i ciutat, que podem resumir entre conservació no i explotació. Són dues estratègies que periòdicament nosaltres hem dit que han de ser aliades, no? I que no han de ser estratègies que siguin, diguéssim, antagòniques. Això és molt fàcil de dir, però portem molts anys i encara no hi hem trobat la sortida d'aquest carreró.
2: I segurament serà complicada, eh?, trobar la sortida en aquest carreró, i més tenint en compte tots els esdeveniments ecològics que tenim a sobre i el canvi climàtic, com bé comentàveu, i tot això. Moltes gràcies al Joan Ramon Mendo, que ja ha marxat, havia de marxar, a Toni, per venir un dimecres més. Ens veiem d'aquí 15 dies, no?
3: Sí, exacte.
2: Què parlarem, ja ho sabem?
3: No encara, estem a la cuina, ho estem cuinant.
2: Ho estem cuinant. I a vosaltres també per haver vingut aquesta tarda i acompanyar-nos i posar una miqueta de llum en tot aquest tema, que és un tema complicat per la ciutadania.
1: Gràcies. Moltes gràcies, molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: Nosaltres posem punt i final a la Randa Mar d'avui. Tornem demà a partir de les 4 de la tarda, com cada dia, aquí, a Randa Mar.
6: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
11: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns han rebutjat les esmenes de retorn de Junts, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana. El text elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar la burocràcia. Avui, el ple ha rebutjat també les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos de govern i ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana. Es podria aprovar definitivament al ple del proper 2 de juliol. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català a la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família. A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc amb la polèmica creada al voltant de la reutilització, de la llengua catalana, que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
2: Al moment de la benedicció jo faré el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
1: I estem atents perquè Protecció Civil manté l'alerta Inuncat per la previsió de xàfecs i tempestes aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. S'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també en certs indrets el llindar dels 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La pluja pot ser en forma de tempestes. Demana precaució a rius i rieres. I la Sala B Teatre d'Amposta tanca el seu primer any de vida consolidant-se com un nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. L'espai va néixer amb la voluntat de fer visibles obres vinculades a la diversitat, als feminismes i també tot el que té a veure amb les identitats dissidents. I l'equip femení del Catalunya ha guanyat el primer títol europeu de la seva història. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en 2 partits el Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat així un curs espectacular.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, la primera. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: English Center patrocina aquest programa. Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Benvinguts i benvingudes a la Ràdio La Present, el programa on els nens i nenes de sisè prenem la paraula. Avui tenim un programa molt especial. Ens acompanya una persona que té una gran responsabilitat al nostre poble. Donem la benvinguda a l'alcalde Estanis Forç. Però abans de parlar amb l'alcalde, escoltarem una cançó que ens han xivat, que és un dels seus grups preferits.

tenim l'honor de rebre els nostres estudis a la màxima autoritat d'Arenys de Mar. Ell és llicenciat en Història i Teorologia. Ha treballat com a mestre d'escola i durant molts anys va estar al capdavant del conegut negoci familiar de pastisseria del nostre poble. Sempre ha participat en totes les activitats culturals de poble, especialment a la dansa d'Arenys. Però avui ens acompanya en la seva faceta més pública. Va ser alcalde de la vila entre el 2011 i el 2016 i des del juny de 2023 torna a ocupar el càrrec al capdavant del govern municipal amb el grup de Junts per Arenys.

0: Compartim la música de Ràdio Arenys.
1: Donem una calorosa benvinguda a l'alcalde d'Arenys de Mar, il·lustríssim senyor Estanis Forç. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
3: Des de petit has volgut ser alcalde?
2: No sé si des de petit volia ser alcalde, però ja des de molt jovenet jo hi apuntava maneres. Però jo quan vaig estar a l'escola, que jo sempre vaig anar a la presentació, sempre ja vaig ser el delegat. Sempre, o sigui, ja m'agradava manar. Sempre vaig ser el delegat. Sempre. I després quan hi havia delegat, no sé si ara encara es fa, que hi havia una reunió de delegats amb professors, amb direcció i amb tot, jo també era el delegat. Per tant, que sempre tenia aquestes inquietuds de voler fer coses i bé, doncs jo crec que una de les coses que sempre volia era ser alcalde. L'altre era ser president del Barça, però ho tenia clar que no ho seria, però necessites molts diners, i això no n'hi ha.
3: Per què vas decidir presentar-te com a alcalde i no una altra funció?
2: Mira, jo primer vaig ser regidor. L'any 2003 vaig sortir regidor. Vaig ser regidor de Cultura i de Benestar Social. I després, doncs, les circumstàncies fan, doncs, que quan hi ha un grup de gent, doncs, que el cap de llista plega, doncs, bueno, diversa gent va parlant i vas dient, i tu t'has de postular si vols ser-ho. Per tant, i després t'han d'elegir, t'han de votar.
3: Algun cop has hagut de prendre alguna decisió complicada?
2: No, algun cop no. Sempre. Ser alcalde és el dia a dia, que és molt complicat, perquè passen coses i has de prendre decisions, i després sempre hi han decisions molt complicades. No sé, nosaltres ara ja sabeu tots que estem fent una nova biblioteca de les Clarisses i que els terminis, doncs, s'atracen, que les obres, doncs, se'n diu canviar els projectes, hi ha uns diners, unes subvencions, que hi ha uns terminis, i a vegades has de decidir si més val la pena no continuar o continuar i jugar-te-la, que perdis subvencions però tenir una bona biblioteca. Això és una decisió molt important. Avui que tenim un ple, o ahir, la setmana passada, vam tenir un ple de pressupostos, com que estem en un pla econòmic financer, que és una cosa molt complicada dels ajuntaments de temes econòmics, tinc uns diners per gastar, però els meus regidors m'han donat 10 vegades més per gastar. Llavors jo tinc que decidir quines són les prioritats, que incorporo i que no incorporo. Per tant, decisions sempre són molt complicades.
3: Ens pots explicar una mica la teva trajectòria laboral?
2: La meva trajectòria... Mira, jo... A casa meva teníem pastisseria i des que tenia 13-14 anyets sempre vaig estar primer ajudant els caps de setmana, els estius venent gelats i després ja a la pastisseria. A mi sempre m'ha agradat molt estar dintre de la pastisseria. A casa meva vam tenir pastisseria fins l'any 2020, que per Sant Joan del 2020, a mitja pandèmia, doncs vam tancar, perquè jo m'agrada molt la pastisseria, però era regidor de l'Ajuntament, era conseller comarcal i havia guanyat la plaça fixa en un institut públic a Dosrius. Per tant, tantes coses no podien ser. Per tant, des de llavors, doncs, vaig deixar la pastisseria, des del 2003 sóc alcalde i des del 2000, d'això, des del 2000, jo crec, 17 o així, doncs estic ja a diversos primers instituts. Primer, quan no tens la plaça fixa, et toca a diversos llocs i després ja en plaça fixa ara aquí a Dosrius.
3: Quina és la part més complicada de ser alcalde?
2: La part més complicada de ser alcalde és quan, com que no tothom sap com funcionen les coses, a vegades et demanen coses o volen que solucionis coses que tu no hi tens mà. O sigui, una, a vegades hi ha gent que perd un habitatge, i això és molt greu, hi ha gent que ho està passant molt malament econòmicament, i llavors necessiten un habitatge, i l'Ajuntament no tenim habitatges. No en tenim. Tenim uns petits habitatges, que diem, dels mestres, que són compartits per moments d'urgència, però habitatges no en tenim. Ara, per exemple, que aquesta setmana surten, doncs, fem uns pisos allà al Real del Bereu, sortiran, hi ha 160 persones que s'han apuntat per uns pisos i només n'hi ha 40. I aquelles 160 persones tothom vol ser ell el que surti i et pregunten. Altres moments complicats, per exemple... Quan ets regidor de Benestar Social sempre hi ha temes molt complicats. Hi ha regidories que sempre són molt complicades i veure que no pots ajudar en segons quines coses o que l'Ajuntament no tenim... A vegades el ciutadà, en l'alcalde i en els regidors, són els que veiem més per la riera, pel carrer, i els que volem dir coses que solucionin, que no tenim mai. Hi ha coses que depenen més de l'estat espanyol, hi ha coses que depenen més de la Generalitat, i tu, doncs, no pots fer. Per exemple, tots voldríem tenir un autobús a Barcelona que ens portés directament a Barcelona, i l'Ajuntament no tenim mà, ni per dir que sí ni per dir que no. És és la Generalitat el qui us posa. I tu pots pressionar, però qui ve el ciutadà és a tu a dir-te per què no posem un autobús? I no el pots. O a vegades hi ha gent doncs, que veu que per la riera hi ha senyors doncs, que tenen una malaltia mental i estan estirats a la riera i estan bevent alcohol o aquestes coses, i hi ha molta gent que diu, ostres, doncs els creen inseguretat. I tu pots multar perquè estiguin bevent alcohol a la via pública. Pots multar per si hi ha algú que fa un pipí en un arbre. Però no pots fer gaire més cosa, no tens les eines per poder fer, perquè molta d'aquesta gent on te diria que estàs en un centre de salut mental per diverses coses que li hagin passat al llarg de la seva vida. I això és molt complicat poder gestionar tot això. O les bessures, ja sabeu els que viviu Orenys ara, amb el porta-porta, que cadascú, ja no tothom li agrada el porta-porta, no tothom vol reciclar bé i tothom se les empesca per tirar bessures on no toquen, els dies que no toquen, dins de les escombraries, dins de les papereres, i això és complicat gestionar-ho.
3: Quin és el teu dia a dia com a alcalde?
2: El meu dia a dia ho combino amb ser de mestre, i per tant és com molt complicat. Jo tinc la sort que estic en un institut doncs, que m'han fet com un trajo a mida, i jo hi veig sobretot tot el divendres. Demà jo m'estic 6 hores seguides donant classe, cosa que tothom que és professor sap que 6 hores seguides, sense guàrdies, sense hores... Tot 6 hores seguides és molt esgotador, però és l'única manera que m'ho puc combinar perquè ho vull fer-ho perquè vull, i per tant hi vaig 2 hores dilluns, 2 hores dimecres i aquest dia. Llavors jo em combino quan tinc reunions... Tothom sap que tots els dimarts i dijous estic matí tard a l'Ajuntament i que els dilluns arribo a les 11 i que els dimecres arribo molt aviat, arribo a les 7 del matí per poder doncs, marxar a les 11. I els caps de setmana, que jo estic a tots els actes. A mi m'agrada molt estar a tots els actes. A vegades és un barreig de tots els actes que hi ha, m'agrada ser-hi. A vegades és cansat, però m'agrada ser-hi. I ja saben que els que són de la meva família, ja saben les meves filles i la meva dona, que no em veuen gaire. Llavors, si no els agrada venir als actes, no ens veiem gaire.
3: Quina és la clau per ser un bon alcalde?
2: Escoltar. Escoltar i tenir la constància d'escoltar a tothom i d'intentar resoldre les coses. A vegades no pots resoldre tot, però hi ha gent que valora que l'escoltis i que l'intentis donar una solució. Això és molt important. I ser constant sempre. No s'hi val només ara, perquè d'aquí un any vindran eleccions, sortir al carrer 6 mesos abans. Ho has de fer-ho sempre, la constància. Per exemple, ahir vaig tenir 5 reunions amb 5 escales de... pel porta a porta. I els dèiem als veïns que està funcionant molt bé el porta a porta perquè els meus tècnics i jo portem, sense comptar les reunions que vam fer al Calissai amb tots els pares i mares, 443 reunions. 443 reunions amb cada edifici, amb les problemàtiques de cada edifici, que tu vas a parlar de... És normal, vas a parlar de brossa i et diuen que hi ha davant una papelera que sempre està bruta, que hi ha humitats a darrere, que hi ha una alzina que no que s'ha de podar, que hi ha uns nens que la nit fan xiri aquí, que hi ha un porc senglar que últimament surt, molts problemes, i sempre has de tenir aquella bona cara, perquè tu pots fer molts favors com a polític, pots ajudar molta gent, però si hi ha un dia que no tens bon dia, i amb aquella persona ja sempre recordarà que tu no la vas tractar prou bé.
3: Què té per tu Arenys d'especial que no tenen altres pobles?
2: Home, jo crec que Arenys és únic. Jo no viuria enlloc que no fos Arenys, no podria. És que no, ni m'ho puc plantejar no estar Arenys. Primera, som una vila, a mi m'agrada més dir vila que poble, eh? Som una vila de gairebé 18.000 habitants i que a l'estiu arribem a dormir-hi 30.000 amb segona residència. Però que a l'hivern hi ha molts pobles de la nostra mida, ja sigui Canet o Pineda, que és molt més gran, o Malgrat o Tordera, i no tenen la nostra vida, perquè nosaltres tenim una riera que és molt centre neuràlgic i sempre troba gent. La gent, quan li dius, per què has vingut a viure a Arenys? Una, la riera. Dos, el port. Tenim un port espectacular que serveix per sempre que tens ganes de caminar o de sortir, el port, les vistes del port, anar fins a tocar raia, anar fins al... I tres, la vida social i cultural. Aquesta vida que nosaltres tenim, de que sempre hi ha activitats al carrer, que sempre hi ha fires al cap de setmana, que tenim... Molts de vosaltres heu sigut massips o massipetes, o esteu als gegants, o esteu a la dansa d'Arenys, o esteu al que sigui, a la pesta... El que sigui, la gent no està acostumada. Jo estic en un institut on quan hem de fer alguna cosa popular amb els nens és que no hi ha res. Hi ha pobles que no hi ha res. Tenen un casal que no hi va ningú, i ja està. Aquí tenim molt, per tant, tenim molta vida social, tenim una riera que sempre hi ha ambient, que potser vosaltres a la vostra no ho noteu, però quan els vostres pares volen estar tranquils, passegen per un carrer o estan a casa però, i volen veure algú, t'assentes a qualsevol terrassa i prens un cafè, sempre tens algú conegut o no, però això, i això és molt important.
3: Quins hobbies tens?
2: Hobbies. Sort que tinc hobbies, perquè si no... jo avui, per exemple, a l'Ajuntament estava a 6:45 del dematí ja, i avui m'aniré a 12:00. I, per tant, avui estaré com 16 hores seguides i a ple ritme. Hobby, un, el Barça. Jo sóc molt culer, sóc soci gairebé des de petit, fa més de 40 anys, i intento anar a tots els partits del Barça. Aquest últim, per exemple, no hi vaig poder anar perquè tenia alguna reunió important. Però normalment, prioritat, quan juga el Barça, 2 hores abans, ja em reservo, ja tinc una agenda i m'ho reservo. Dos, estudiar. M'agrada molt estudiar i llavors, a mi m'agrada molt un dia a la setmana, una tarda a la setmana, me'l guardo a l'hivern per anar a Girona a estudiar. Llavors, cada dilluns jo me'n vaig a Girona, me'n vaig al seminari de Girona i cada any me matriculo en una assignatura. I aquest any, per exemple, ara, dilluns que ve és el meu últim dia de l'última assignatura i m'he d'examinar. Jo m'examino cada trimestre d'una assignatura. I si aprovo aquesta assignatura i faig un treball, ja tindré la tercera carrera. Sempre s'ha d'estudiar. Per tant, estudiar i sortir, és veritat que surts, veus Girona, que és molt maca, jo he estat visquent a Girona 7 anys quan estava estudiant la carrera, i veus un amic, veus l'altre, i no perds el contacte amb els amics. Vaig estudiar, però també és una tarda que m'esvergeixo. I després, el Barça. I després anar amb les meves filles a comprar, que els agrada molt comprar.

0: Abans d'acabar, farem un petit test de preguntes ràpides. Has de respondre amb una sola paraula amb una frase molt curta. Preparat?
1: Yes.
2: Quin és el teu plat de menjar preferit?
1: Un peix al forn.
0: Un racó preferit del poble per desconnectar?
1: La veritat és que a vegades desconnecto el meu despatx de l'Ajuntament si no hi ha ningú més a l'Ajuntament, eh? Ja m'agrada.
0: Platja o muntanya?
1: Soc més de muntanya que de platja. M'agrada anar a dinar a les Guinguetes. Però soc més de muntanya.
3: Gos o gat?
1: Tinc que dir un dels dos? Gos.
3: Un llibre o una pel·lícula?
1: Llibre.
4: Concert o cinema?
1: Concert.
2: Un moment important de la teva vida?
1: Home, el naixement de les meves filles. Evidentment, això no es canvia. A més, he estat present al naixement de les dues. He estat allà veient com sortien el moment.
0: Per últim,
2: si poguessis tenir un superpoder per millorar el poble, quin triaria?
1: Que tingués tothom habitatge.
0: Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i respondre totes les nostres preguntes amb tanta amabilitat.
1: Gràcies a vosaltres i comenceu a preparar-vos per ser regidors i alcaldes, que hem d'anar sortint els que estem ara.
2: Després d'aquesta entrevista posarem un altre tema musical.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Tot seguit farem el debat d'aquesta setmana amb els nostres companys i companyes.
2: Bona tarda, comencem amb la primera pregunta. Us presentaríeu d'alcalde o d'alcaldessa? Júlia.
3: No, perquè és massa responsabilitat.
2: Mario.
4: No, perquè s'ha de fer moltes coses i no tinc temps.
2: I Gisela?
5: D'alcalde no, però de regidor sí, perquè no té tanta responsabilitat.
2: Pregunta 2. Què faríeu si fóssiu alcalde per un dia? Mario.

0: posar més, com és, més columpis i més coses en els parcs, perquè n'hi ha poques coses.
1: I Gisela?
2: Pels caps de setmana hi ha així més activitats i a l'estiu com plataformes inflables pel mar i així més activitats.
1: Gala?
3: Jo posaria al mar porxonetes inflables per divertir els nens.
1: Quin lloc d'Arenys us agrada més? Mario?
4: La biblioteca, perquè puc llegir i disfrutar dels llibres.
1: Ai, Gisela?
2: La platja, perquè pots anar de passeig i a l'estiu et pots banyar.
1: I quin lloc d'Arenys voldríeu millorar? Mario?
4: El carrer que tinc davant, el carrer Sant Antoni, que a baix de tot hi ha un parc que està molt deixat.
1: Gisela?
2: La placeta, perquè en comptes del terrassi pla té com sortides, com baixes, bonys.
1: Creieu que és molta responsabilitat ser alcalde? Júlio?
0: Sí, molta. Has de prendre masses decisions.
1: Gisela?
2: També.
1: I Gala?
3: Jo crec que sí que has de tindre molta, tens molta responsabilitat, perquè has de prendre decisions molt complicades i ets el representant del poble.
1: Gràcies per respondre les nostres preguntes.
5: I després d'aquest debat tan interessant, posarem una altra cançó.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
2: I fins aquí el programa de ràdio d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat. I abans de marxar, us posarem l'última cançó d'avui.

0: setmana que ve.
1: Gràcies per escoltar-nos. Avui ha sigut molt interessant parlar amb l'alcalde del poble.
2: Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat.
3: Gràcies per veure la ràdio d'avui.
4: Esperem que veieu el pròxim programa de la setmana que ve.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
1: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària, Jordi Fortià.
3: Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama començar la negociació de zero i anuncia la represa de les mobilitzacions. Per CGT, Laura Gené demana el cessament de la consellera.
4: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: La consellera Esther Niubó demana responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i anuncia que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Assegura que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina.
1: Els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament amb el rebuig de les esmenes a la totalitat.
3: Els comptes tenen el rebuig de Junts, el PP, la CUP, Aliança Catalana i Vox. Mònica Salas és la portaveu de Junts i Alejandro Fernández del PP.
7: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
8: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarreguen força el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga.
3: De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha aplegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus.
1: I en esport, Janira Gallut, el Barça busca passi a semifinals de l'ACB.
9: Arrenca el partit dels blaugranes al Palau contra l'UCAM Múrcia, de moment amb empat a 0 al marcador en aquest primer minut de partit, on l'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes, quan 6 jugadors van acabar amb dobles dígits de valoració.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb ara mateix ruixats i xàfecs que s'aniran intensificant, especialment en les properes hores. De moment s'han recollit 11 mil·límetres a les Borges Blanques, a les Garrigues. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda, aproximadament, en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà, o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la vall del Ter, de la vall del Fluvià o de la vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i, sobretot, molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. A aquesta hora queda encara algun punt amb alguna afectació. Per exemple, tenim la carretera GI674 a Caldes de Malavella, de moment tallada en els dos sentits de la marxa a causa d'un accident. També, en aquest cas, per un vehicle avariat a l'autopista P7, a l'altura de Cambrils, en sentit nord, hi ha un carril tallat, cal passar per precaució, de moment no hi ha cues en aquest punt. I en el cas de l'altura de Salt, amb aquesta mateixa autopista P7, i en sentit sud, hi ha hagut un accident aquesta tarda. Els vehicles, un cop ja s'han retirat al voral, la circulació ha millorat força. Ara, de fet, només queda un puntet d'intensitat en aquest punt. Sobretot, això cal passar també amb precaució. Pel que fa al volum de trànsit, ens en queda ja a poques vies, sobretot les dues rondes de Barcelona, que encara, proporcionalment, encara van bastant carregades. La ronda de dalt, ben bé des de l'Hospitalet fins a Vallcarca, va plena en sentit Trinitat, i la litoral també en aquest sentit, de Zona Franca a Montjuïc, també a la Barceloneta, i en sentit Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària.
4: Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i ha participat un 61% dels docents consultats. Tot i això, Educació ja ha anunciat una nova ronda de contactes demà mateix per valorar els resultats de la consulta, però assegura que tirarà endavant l'acord amb l'aval del Sindicat Professors de Secundària, UGT i Comissions Obreres.
0: Per la seva banda, però, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero. De moment, demà mateix es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarquen professors de secundària després que els seus afiliats sí que han avalat l'acord. Esther Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests temps i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona. Demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Riubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Riubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Enmig de crides a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
10: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
11: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
12: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
9: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: Precisament el conflicte d'educació ha planat sobre el ple al Parlament, que aquest matí ha aprovat el primer tràmit dels pressupostos amb el rebuig a les esmenes a la totalitat. Els socis del govern, però, Esquerra i Comuns, han exigit un nou esforç a Niubó i tornar a començar la negociació. Mont Carvajal.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat que els pressupostos faran avançar el país, ha agraït les aportacions i la generositat, ha dit, d'Esquerra i els Comuns a l'hora d'acordar-los i ha fet una crida a Junts i al Partit Popular a votar a favor del nou model de finançament al Congrés de Diputats per tenir gairebé 4.700 milions d'euros per pressupostos vinents.
14: Per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
13: Els que han presentat esmena a la totalitat, Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana han carregat contra els pressupostos. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
15: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels Comuns.
16: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calen acords per avançar. I els Comuns han advertit que el seu suport no és un xec en blanc permanent per al futur.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Doncs també en clau laboral, sindicats i la direcció de Nestlé a Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
18: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y creemos que lo hemos hecho.
17: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
0: En canvi, la companyia DAO anuncia un ERO que pot afectar 138 treballadors a Espanya, sobretot a Tarragona.
4: El Sindicat de Treballadors rebutja la mesura i denuncia que la major part dels acomiadaments afectaran el polígon petroquímic de Tarragona, que compta amb 687 treballadors. La mesura s'emmarca dins una iniciativa a escala global, una iniciativa que, segons DAO, serveix per impulsar el creixement i la productivitat a través de la simplificació del model operatiu. L'empresa assegura que vol optimitzar els processos i ajustar els costos per millorar el servei als clients.
0: Més detalls del sumari del cas Leire. L'exmilitant del PSOE hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia.
4: Un informe elaborat per l'UCO de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari del cas, destapa diverses reunions entre Díez i l'excomissari Villarejo per tractar l'operació Catalunya i per pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. L'UCO adjunta diversos documents i transcripcions de converses de Díez amb Villarejo on s'evidencia que busquen indicis de corrupció sobre el jutge Marchena i la seva relació amb el PP i la policia patriòtica.
0: I el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball a Badajoz.
4: Ha estat en el marc del judici en què s'investiga si va rebre tracte de favor, presumptament, en un càrrec fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. David Sánchez ha declarat a l'Audiència Provincial de Badajoz, però només ha respost a les preguntes del seu advocat. Això sí, també ha negat haver influït en la contractació del seu amic, Luis Carrero, com a cap de coordinació de programes d'activitats transfrontalistes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que entre cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
4: Omella s'ha declarat sorprès per la polèmica.
0: I també en la plana social es cronifica l'exclusió residencial segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo.
20: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
21: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Que a què esperen? Les persones continuen estan a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, provin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
20: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortir en la mesura del possible les relacions socials.
0: Més coses al tram de la línia 1 del metro de Barcelona entre Plaça de Sants de la Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
2: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: A banda de les obres, a la línia 1TMB tallarà també el tram de la línia 910 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: A tot això, Barcelona eliminarà les bicis compartides el 2027 pel desgavell i mal ús que en fan els usuaris.
4: Els companys de BTV van avançar la setmana passada que les 3.500 bicis compartides acumulen un total de 5.413 multes en un any i mig. La immensa majoria d'aquestes sancions són per aparcar indegudament en llocs on està prohibit deixar-hi una bicicleta.
0: No deixem la bicicleta, però perquè el Prat de Llobregat compta amb un nou aparcament de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
22: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran quatre més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
23: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
22: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura, compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarrega intensament el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga. De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes del Corpus. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
24: I a Berga ha començat a ploure. Ha començat a ploure amb molta força. Molta força que farà que avui la Patum del vespre continuï encara pendent de l'evolució del temps. Les previsions meteorològiques mantenen aquesta incertesa. Una incertesa que ens anunciava aquest matí Aleix Serra, meteoròleg i regidor de Berga.
25: Que durant la tarda és gairebé segur que plourà. La pluja més extensa, més intensa, segurament s'aturarà entre les 8 i 9 del vespre. Això ens aniria molt bé, però després continuarà quedant encara a risc d'algun ruixat més aïllat, més breu, més difícil de...
24: Malgrat tots els dubtes, totes les mirades es continuen posades al cel, a l'espera que la pluja marqui una treva i que permeti poder desenvolupar la Patum.
0: Gràcies, Josep. I una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocolectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro.
26: En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
27: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat. I la meva feina és un clam contra aquesta limitació de controls democràtics sobre tecnologies importantíssimes que definiran aquest segle.
26: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que es podran veure a Foto Col·lectània fins al 20 de setembre.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
5: Bona tarda. En joc el partit del Barça al Palau contra l'UCAM Múrcia per aconseguir el passi a les semifinals de l'ACB després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes que els va retornar al factor pista. De moment els de Xavi Pasqual perden 18-22 al primer minut del segon quart. I encara en bàsquet l'escorta nord-americà James Bateman ha renovat amb el Hajduk Lleida fins al 2028. En futbol els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
6: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
5: L'objectiu del nou curs, tornar primer. El director esportiu Quique Cárcel segueix buscant el tècnic ideal per retornar l'equip a la primera divisió.
7: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots. Sabem que al final les energies ens anem durant tots, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat, i també està destrossat, però em fot una energia que diu, hòstia, jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
5: I a la Lliga F, la portera francesa Romane Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyola.
8: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, pues para mí es el club de mi vida. Nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero el Espanyol es donde he encontrado mi casa.
5: I a la primera federació masculina, el centre d'esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un maig on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
9: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar el minut 10, hem d'anar tal. El que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
5: I la selecció espanyola juga aquesta nit el primer partit de preparació pel Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic, que comença el pròxim 11 de juny. El combinat estatal s'enfrontarà a la selecció d'Iraq a Riazor a partir de les 9 de la nit en el primer dels dos amistosos que disputaran abans de començar la cita mundialista del dia 15. I en handbol és setmana de final a 8 de Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on el Barça obrirà la competició. Demà els de Carlos Ortega s'estrenaran en els quarts de final de la competició contra l'Atlético Valladolid. Sentim el tècnic.
10: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no?
5: I el CAC 7 Balonmano Granollers ha anunciat el fitxatge de la japonesa Risa Konya per les properes dues temporades fins al 2028. Arriba procedent del Tsukuba, club de referència del seu país.
0: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
11: la xarxa de comunicació local.
12: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
13: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
14: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
13: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
14: Dilluns, dia de descans.
13: Telèfon 93 792 35 46.
14: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
15: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
16: Finques Blaumar.
17: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
16: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
17: 93 792 0440.
16: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
17: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
11: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
18: Sabies que...
28: Al Japó existeix una espècie d'esquirol volador conegut com a Musasabi. El més curiós d'aquestes criatures és la seva increïble habilitat per planejar entre arbres. Amb una membrana de pell que s'estén des dels canells fins als turmells, poden fer vols planejant de fins a 100 metres. Aquest paracaigudes natural els permet no només escapar de depredadors, sinó també moure's eficientment a la recerca d'aliment als densos boscos japonesos. Una característica peculiar d'aquests esquirols és la seva adaptació a la vida nocturna. Tenen grans ulls per poder veure bé la foscor, cosa que els permet ser més actius quan els depredadors diurns són menys presents. Però el que és realment intrigant és la seva capacitat per canviar de color segons l'estació, passant d'un gris platejat a l'estiu a un blanc més provinent a l'hivern, ajudant-les a camuflar-se millor als arbres nevats. A més, a la tardor, les musasabi participen en una mena de dansa nupcial a l'aire, on els mascles intenten impressionar les femelles amb acrobàcies aèries espectaculars, afegint un toc màgic i gairebé poètic al seu comportament.
0: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària, Jordi Fortià.
4: Des d'Ustà.

0: i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina.
1: Els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament amb el rebuig de les esmenes a la totalitat.
2: Els comptes tenen el rebuig de Junts, el PP, la CUP, Aliança Catalana i Vox. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Alejandro Fernández del PP.
3: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
4: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarrega intensament el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga.
2: De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus.
1: I en esport, Genís Gallut, el Barça busca passi a semifinals de l'ACB.
5: En joc el partit dels blaugranes al Palau contra l'UCAM Múrcia després de la gran victòria de dimarts a Terres Murcianes. De moment, al minut 5 del segon quart, els blaugranes estan perdent 29-31.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb ruixats i xàfecs que ja estan descarregant i que s'aniran intensificant, especialment en les properes hores. I de moment s'han recollit 41,1 mil·límetres al santuari de Caral, precisament al Berguedà. Anem a saber la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda, aproximadament, en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà, o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades, com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la vall del Ter, de la vall del Fluvià o de la vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i, sobretot, molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Línia de tempestes activa. Recordem ara mateix al nord-est que han arribat a deixar intensitat forta com la que comentàvem abans. Connectem ara sí amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment, pel que fa a incidències, únicament hem de dir que a la C-17 el trànsit de moment es troba tallat a l'altura de Ripoll, en els dos sentits de la marxa, a causa de caiguda d'arbres en aquest tram de la via. De moment, per tant, aquest punt de la C-17 a Ripoll tallada en els dos sentits de la marxa per aquest motiu. Sobretot, molta prudència en tots aquests trams on està plovent de forma intensa. A l'hora de circular cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Incidències de moment derivades de més enllà del que comentàvem de la C-17, de moment no en tenim més i volum de trànsit en general va millorant. Únicament a les dues rondes encara queda força volum a les dues en sentit de Trinitat. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària.
4: Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i han participat un 61% dels docents consultats. Tot i això, Educació ja ha anunciat una nova ronda de contactes demà mateix per valorar els contactes a la consulta, però assegura que tiraran endavant l'acord amb l'aval del Sindicat de Professors de Secundària, UGT i Comissions Obreres.
0: Per la seva banda, però, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero. De moment, demà mateix es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca professors de secundària, després que els seus afiliats sí que han avalat l'acord. Esther Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços

0: dels docents a la consulta sobre el preacord. Vostec reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'Vostec.
1: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona. Demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
2: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
3: Doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas Vostec, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
3: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Enmig de crides a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
6: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
7: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
8: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
9: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
6: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:15 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
3: Precisament el conflicte d'educació ha planat sobre el ple al Parlament, que aquest matí ha aprovat el primer tràmit dels pressupostos amb el rebuig a les esmenes a la totalitat. Els socis del govern, però, Esquerra i Comuns, han exigit un nou esforç a Niubó i tornar a començar la negociació. Mont Carvajal.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat que els pressupostos faran avançar el país, ha agraït les aportacions i la generositat, ha dit, d'Esquerra i els Comuns a l'hora d'acordar-los i ha fet una crida a Junts i al Partit Popular a votar a favor del nou model de finançament al Congrés de Diputats per tenir gairebé 4.700 milions d'euros per pressupostos vinents.
11: Per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
10: Els que han presentat esmena a la totalitat, Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana han carregat contra els pressupostos. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
12: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels Comuns.
13: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
10: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calen acords per avançar. I els Comuns han advertit que el seu suport no és un xec en blanc permanent per al futur.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: També en clau laboral, sindicats i la direcció de Nestlé a Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
14: El text, pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors, redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
15: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y creemos que lo hemos hecho.
14: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
3: En canvi, la companyia Dow anuncia un ERO que pot afectar 138 treballadors a Espanya, sobretot a Tarragona.
4: El Sindicat de Treballadors rebutja la mesura i denuncia que la major part dels acomiadaments afectaran el polígon petroquímic de Tarragona, que compta amb 687 treballadors. La mesura s'emmarca dins una iniciativa a escala global, una iniciativa que, segons Dow, serveix per impulsar el creixement i la productivitat a través de la simplificació del model operatiu. L'empresa assegura que vol optimitzar els processos i ajustar els costos per millorar el servei als clients.
3: Més detalls del sumari del cas Leire. L'exmilitant del PSOE hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia.
4: Un informe elaborat per l'UCO de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari del cas, destapa diverses reunions entre Díez i l'excomissari Villarejo per tractar l'operació Catalunya i per pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. L'UCO adjunta diversos documents i transcripcions de converses de Díez amb Villarejo on s'evidencia que busquen indicis de corrupció sobre el jutge Marchena i la seva relació amb el PP i la policia patriòtica.
3: I el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball a Badajoz.
4: Ha estat en el marc del judici en què s'investiga si va rebre tracte de favor, presumptament, en un càrrec fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. David Sánchez ha declarat a l'Audiència Provincial de Badajoz, però només ha respost a les preguntes del seu advocat. Això sí, també ha negat haver influït a la contractació del seu amic, Luis Carrero, com a cap de coordinació de programes d'activitats transformatives frontereres.
3: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
16: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
4: Omella s'ha declarat sorprès per la polèmica.
3: També en la plana social es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que viuen la major part, 3 de cada 4, en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo.
17: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
18: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estan a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, provin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
17: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
19: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Més coses. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino.
20: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
20: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
3: En territori, demà reobren les estacions d'esquí de ferrocarrils de la Generalitat amb més de 70 activitats per aquest estiu. Entre les novetats destaca l'oferta de la tirolina doble més llarga de Catalunya que proposa l'estació de Boí Taüll. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
22: Molt bona tarda. Són 4 estacions en total de Pirineu 365, la Molina, Vallter, Vall de Núria i Boí Taüll. Les cobriran progressivament a partir de demà perquè tothom pugui gaudir d'aquests espais per la temporada d'estiu. Així, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui la nova programació d'estiu amb més de 74 activitats i 174 quilòmetres d'itineraris de senderisme i trail running. I és que d'activitats n'hi haurà per a tothom i per a tots els gustos. Entre les novetats es destaca l'estació de la Boí Taüll, que presenta la tirolina doble més llarga de Catalunya, amb 1 quilòmetre de recorregut. Així, i amb la voluntat de fer-ho més fàcil i còmode per a tothom, durant aquest estiu també continuarà el FlexiPass, que connecta aquestes 4 estacions de Pirineu 365 que obren per aquesta temporada d'estiu.
3: I l'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons dels Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
24: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
23: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
3: En cultura, totes les mirades posades al cel per saber si es podrà celebrar amb normalitat el salt de plens aquest vespre després de les tempestes que descarreguen ara mateix al Berguedà. De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere de Berga ha plegat centenars de persones durant la primera petum de lluïment de les festes del Corpus. Ràdio Porret, Josep Genescà.
25: I a Berga ha començat a ploure. Ha començat a ploure amb molta força que farà que Avui, la Patum del vespre continua encara pendent de l'evolució del temps. Les previsions meteorològiques mantenen aquesta incertesa. Una incertesa que ens anunciava aquest matí Aleix Serra, meteoròleg i regidor de Berga.
0: Que durant la tarda és gairebé segur que plourà. La pluja més extensa, més intensa, segurament s'aturarà entre les 8 i 9 del vespre. Això ens aniria molt bé, però després continuarà quedant encara a risc d'algun ruixat més aïllat, més breu, més difícil de...
25: Malgrat tots els dubtes, totes les mirades es continuen posades al cel, a l'espera que la pluja marqui una treva i que permeti poder desenvolupar la Patum.
3: I una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Foto Col·lectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista, David Navarro.
1: En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
2: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem vendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat. I la meva feina és un clam contra aquesta limitació de controls democràtics sobre tecnologies i importantíssimes que definiran aquest segle.
1: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que es podran veure a Foto Col·lectània fins al 20 de setembre.
19: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
5: Bona tarda. En joc el partit del Barça al Palau contra l'UCAM Múrcia per aconseguir el passi a les semifinals de l'ACB després de la gran victòria de dimarts a Terres Murcianes. De moment, els de Xavi Pasqual perden 40-43 al descans. I encara en bàsquet, l'escorta nord-americà James Bateman ha renovat amb el Hallopos Lleida fins al 2028. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
7: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
5: L'objectiu del nou curs està clar, tornar a primera. El director esportiu Quique Cárcel segueix buscant el tècnic ideal per retornar el Girona a la primera divisió.
8: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots. Sabem que al final les energies ens les anem durant tots, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però em posa una energia que diu, hòstia, jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
5: A la Lliga F, la portera francesa Romane Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. La sentim.
26: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales. Pues para mí es el club de mi vida. Nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero el Espanyol es donde he encontrado mi casa.
5: I a Primera Federació Masculina, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un maig on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
27: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar el minut 10, hem d'anar tal. El que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
5: I en handbol, setmana de final a 8 de la Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on el Barça obrirà la competició. Demà els de Carlos Ortega s'estrenaran en els quarts de final de la competició contra l'Atlético de Valladolid. Sentim el tècnic.
6: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de temporada, de massa partits que han jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no?
5: I acabem amb waterpolo, perquè l'equip femení del Catalunya va aixecar l'Eurocup femenina contra l'Atlètic Barceloneta.
3: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
19: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
12: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
11: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
13: Nou Confort, lampisteria general.
14: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
13: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
14: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
13: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
14: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
15: Sabies que...
28: Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres amb més de 400.000 quilòmetres que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una internet de l'antiguitat, ja que permetia una comunicació ràpida, centralitzada i molt organitzada per a l'època. La seva eficiència va ser una de les claus de l'èxit de Roma. Sense aquestes vies i xarxes, mantenir la unitat d'un territori tan gran hauria estat impossible.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha instat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reprendre la negociació demà mateix després del rebuig dels docents al preacord. El sindicat majoritari ha fet una crida a la vaga demà divendres i a la manifestació a Arc de Triomf. USTEC ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa la setmana que ve i ha argumentat que cal continuar pressionant. L'escoltem.
2: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
1: Més temes al tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida. L'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de mobilitat.
3: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: I un excursionista ha trobat aquest dijous al matí el cadàver d'una persona en una zona de difícil accés del Montseny. Els Mossos han rebut l'avís de la troballa cap a 9:45 i s'han desplaçat cap a l'indret com a part d'un operatiu que també incluïa els bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Un cop recuperat el cos, ara els Mossos han obert una investigació per determinar les causes del succés. De moment no hi ha cap hipòtesi i no se sap què pot haver pogut passar. I la plaça del Vi de Girona s'ha omplert de banderoles, estàndards amb emblemes medievals aquest dijous al matí pel rodatge de la sèrie Tomb Raider, que es fa aquesta setmana a la ciutat. La productora manté un secretisme absolut amb tot el rodatge i fins i tot evita que la gent s'aturi per fer-hi fotos perquè els fans no puguin crear les seves pròpies teories sobre la trama. Per altra banda, el muntatge també es concentra al carrer Santa Clara, on una grua de grans dimensions puja plantes i flors al terrat de l'edifici que fa cantonada amb el carrer Nou. I l'artista franco-iraniana Marjaneh Satrapi, autora de la novel·la gràfica Persepolis, ha mort als 56 anys. Nascuda a l'Iran en una família acomodada i d'ideologia progressista, va marxar del país quan era adolescent per estudiar a l'estranger. Ha rebut el Premi Princesa d'Astúries i ha mort de tristesa un any després de la defunció del seu marit, segons la seva família.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Un programa cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
7: Plec i Drames, amb Rubén Anaya.

0: Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una nova entrega de Plec i Drames. Ja hem començat el mes de juny i per celebrar-ho avui ens acompanya la nostra col·laboradora de confiança, la Farah Sevillano, que avui emet la seva secció Ningú coneix a ningú. Com estàs, Farah?
1: Doncs molt il·lusionada. Moltes gràcies, Rubén. Feia molt de temps que no venia. Avui porto a la meva secció Ningú coneix a ningú, actualitat i crítica de coses que passem per davant. Estic molt il·lusionada per la convidada que has portat tu a la Plec.
0: I a més crec que la teva secció després ens faràs una sorpresa també, no? Que tens aquí prepararà un enigma.
1: Exacte.
0: Bé, abans de començar amb tot plegat, fem un repàs molt ràpid i breu a la nostra actualitat més immediata. I és que la gira de Debí tirar més fotos World Tour de Bad Bunny està generant una polèmica lletgíssima a mesura que la seva famosa caseta va aterrant als estadis de les diferents ciutats, oi que sí, Farah?
1: Així és, Rubén, a l'espectacle La construcció de la caseta, que ja la vam poder veure en un petit avançament a la mitja part de la Super Bowl aquest passat mes de febrer, juga un paper central. Es tracta d'una estructura tridimensional de gairebé 13 metres per costat que emula una casa tradicional del camp portorriqueny, dividida en diversos nivells, interior, balcó i terrat. S'instal·la com a segon escenari al veí mig de la pista dels estadis.
0: Clar, és que la caseta és molt protagònica, però el que interessa és el que passa dins. Tu ja has estat Farah a dins,
1: no,
0: o no?
1: No vaig poder.
0: Jo tampoc he tingut la sort, perquè es veu que l'interior de la caseta funciona com una zona VIP, on s'hi barregen celebritats i un grup de noies escollides directament dintre el públic de la pista. De fet, s'ha viralitzat la figura dels ojeadores de l'equip de l'artista que passegen per la pista abans del show buscant noies joves que compleixin un cànon de bellesa molt específic i, evidentment, discriminatiu.
1: Exacte. Tal i com han relatat les mateixes seleccionades a TikTok, literalment els demanen ser dona, anar ben vestida i tenir el cabell bonic. Una llista de la compra estètica total. Per això entitats com la Federació de Dones Joves i diversos mitjans de comunicació han criticat obertament aquesta pràctica per promoure estereotips de bellesa classificadors. He de dir que al darrer concert han començat a portar noies de diferents... amb més de diversitat de cossos i jo no sé què és més ofensiu.
0: Ja. Yeah. Vols dir que potser les persones que estan portant ara només per contestar aquestes crítiques s'han de sentir també molt utilitzades, no?
1: Home, sí, perquè és una mica rentar la seva imatge ara després de les crítiques a xarxes.
0: Sí, que el concert del que parles va ser ahir, o sigui que això és notícia immediata. Bé, és una contradicció total, perquè l'artista va de feminista, aliat, home deconstruït, i a les seves lletres és el que reivindica tot el merchandising que fa al voltant d'aquestes idees, i després du a terme un concert amb un filtre de discoteca una mica ranci, la veritat. Bé, això per un costat, i després no podem dir que per rematar aquesta casa ha rebut una demanda de fins a 6 milions d'euros perquè la casa original, en què està inspirada aquesta construcció que s'està difonent als concerts, el propietari ha reclamat que hi va cedir els drets d'imatge de la seva casa, però que no sabria que tindria tanta repercussió aquesta casa, no?
1: Bé. I jo he de dir que no els hagués cedit.
0: Em sembla molt bé. Ara sí, deixem de banda el conill dolent i passem a una visita institucional de les grans, no? Fora?
1: Doncs ens hem de preparar perquè a Barcelona la ciutat quedarà blindada perquè arriba el Papa Lleó 14.
0: Sí, senyor. El dimarts 9 de juny feia més de 15 anys que no venia un pontífice a Catalunya i l'agenda està apretadíssima. I aquest dimarts reunió amb Illa i Collboni i una vigília multitudinària a Montjuïc per a 40.000 persones.
1: I Rubén, el plat fort ve dimecres. El Papa visitarà la presó de dones de Brians 1, anirà a Montserrat i acabarà la tarda a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesucrist, coincidint just amb el centenari de la mort de Gaudí.
0: Bé,
1: històric és poc.
0: Històric és poc, i de fet crec que avui ha sortit la notícia que farà la missa en català, que això potser
1: ja trigava.
0: Ja és el que toca,
1: ja
0: no?
1: Ja trigava.
0: Bé, si heu d'agafar el cotxe, dir-vos que per Barcelona la setmana que ve, paciència, perquè el desplegament de seguretat serà de pel·lícula, segurament.
1: Exacte, i han recomanat fer teletreball. I mentrestant, aquesta setmana, els que sí que estan resant i molt per aprovar són els més de 45.000 estudiants que s'examinen de la selectivitat, les PAU, que a sobre han començat amb vaga de docents. Des d'aquí, tota la força del món. A les professores i a qui us examineu.
0: Molta sort a tots i vigileu a casa, per cert, que amb aquestes calors s'han avançat la plaga de mosquits i paneroles. Estem llançats cap a l'estiu 2026, suposo.
1: Vinga, doncs, ara mateix ja prou drames, prou actualitat i anem al gra.
0: Sí.
1: Qui m'has portat avui a la Plec?
0: Doncs mira, com sabeu, a cada Plec girem entorn d'una temàtica diferent. Avui hem decidit que està molt bé posar el focus en la gent jove, però que ja cal canviar una mica el discurs, el paradigma i prendre nota de tant en tant de creadoris d'altres generacions. Avui la Plec serà intergeneracional. Molt bé, molt bé.

0: també.
1: Bé, aquestes són les Tresines. Un dels majors enigmes de Catalunya és perquè només van tenir una temporada. I avui les agafem com ambaixadores d'aquest programa perquè són un exemple d'un esperit viu i exemplar que atravessa totes les edats, no? És un espíritu ser una Tresina.
2: Efectivament. Avui entrevistem la Georgina Dalmau, veïna maresmenca, professora universitària i escriptora. Què et sembla?
1: Doncs em sembla un luxe de convidada per parlar de literatura, ja que el passat 5 de novembre de 2025 va sortir a la venda la seva segona novel·la, Els rebels d'Antígona. Connectem amb ella i passem a l'aplec.

0: La Georgina Dalmau és veïna de Sant Vicenç de Montalt, tot i que és natural de Sant Andreu de Llavaneres. És llicenciada en Sociologia, Investigació Social i postgraduada en Investigació de Mercat. A més, fa classe a diferents universitats, per dir alguna que no queda gaire lluny, el Tecnocampus, per exemple.
1: I per si no hi hagués prou, també lidera el món digital com a fundadora de l'agència millimetric.mkt.com, una d'aquelles ments inquietes que ens encanten. A finals de novembre publicava la seva segona novel·la, Els rebels d'Antígona, que és a la venda en totes les llibreries i així no perdreu l'oportunitat de llegir-lo. Georgina, molt benvinguda, gràcies per venir, com estàs?
2: Hola, doncs molt bé i molt contenta que m'hagueu volgut entrevistar, la veritat.
0: Mira, Georgina, benvinguda. Començarem la primera pregunta, que ve molt al fil d'haver escoltat les Teresines, perquè elles canten allò de seguim un sistema presidit pel lema, si pot fer-ho aquella, jo també, tot el que em proposis, jo ho sé fer. Recordes algun referent en l'àmbit de l'escriptura que després d'haver llegit la seva novel·la t'engresqués a començar els teus projectes d'escriptura?
2: És difícil, aquesta. Comenceu molt forts. Perquè, a veure... Jo vaig començar a escriure molt de petita i al final el que sí que tenia clar és que jo quan llegia pues, no, viatges
0: sí.
2: És una manera de descobrir coses i jo sempre pensava jo vull fer això, no? Llavors dir-te una autora concreta que fos com bua, inspiració, que em fes el clic de dir jo vull ser això, m'és molt difícil de dir-t'ho. Et puc dir autores
0: sí.
2: que m'han inspirat a nivell de que al final són autores, fan ciència-ficció, no? Com podria ser, jo que sé, la Connie Willis, que és americana, o la Mary Robinette Cobalt, que també és americana, després tenim la Úrsula K. Le Guin, que també està molt centrada en fantasia, sí. No? Vull dir, bueno, els meus referents són molt d'aquests.
0: Bueno, has dit tres noms, aquestes serien les tres Teresines teves de la lectura.
2: Va.
1: Doncs, Georgina, jo et volia preguntar, amb aquestes dues novel·les que portes, si està, hi ha alguna futura autora que ens estigui escoltant. Com és el procés de dir, he escrit això, vinga, publico?
2: Jo no tenia cap expectativa. O sigui, jo quan vaig començar a escriure Gossos Salvatges, que va ser la primera, que es va publicar el 22, la vaig començar a escriure el 2012.
0: Wow.
2: Llavors, bueno, no me'n sortia, no em va agradar el que vaig fer, em vaig apuntar a un curs, tenia com una determinació molt clara, no? De que jo volia fer això, i llavors quan finalment vaig tenir un manuscrit que tenia cara i ulls, llavors em vaig començar a plantejar seriosament, anem a moure-ho, perquè tampoc sabia jo si valia la pena o no, llavors bueno, a nivell vaig consultar amb una persona professional del món editorial i em va dir que sí, que era perfectament publicable, no? Llavors aquí sí que ens vam començar a moure més seriosament. Jo, el primer és, has de disfrutar del procés d'escriptura, o sigui, al final, no, per què escrius? A mi, a vegades, bueno, jo vaig per instituts i em diuen, fas servir el ChatGPT? I dic, és que jo, si fes servir el ChatGPT, a mi escriure no em donaria tot el que m'està donant. O sigui, jo escric per transmetre idees, per transmetre coses que em surten de mi, no? I llavors, primer és això, és a dir, gaudir del procés. Després, una cosa, un mite que a mi em van trencar, que és superpotent, és que tu t'imagines un escriptor, no? Allò, escrivint, sí. Darrere d'una pantalla, tiqui, i que et fa el xurro, no? I, oh, que bé que escriu... No, o sigui, escriure no és... Em surt la inspiració divina i... No, escriure, és reescriure, és revisar, és demanar gent que s'ho llegeixin i et diguin que han entès, no? I tornar a revisar, i és un procés, i potser estripar alguna cosa que no t'agrada i tornar-la a canviar. Llavors, escriure en realitat és una cosa molt més... laboriosa, però que també es pot disfrutar molt en aquest procés. Llavors jo, a futurs escriptors, escriptores que ens puguin estar escoltant, jo el que diria és paciència, d'escriure se n'aprèn.
0: Ah, mira, això està molt bé,
2: sí,
0: perquè hi ha aquest mite
2: aprendre.
0: Que d'escriure has de tenir un talent...
2: És com tot. Si s'uneix talent amb condicions interiors i exteriors, doncs escolta, pots arribar molt amunt. Però si no tens talent, es poden treballar les altres coses. Bueno,
0: doncs mira, sí. D'aquest procés volem parlar perquè sabem que ara has dit que Gossos Salvatges, que és la teva primera novel·la, es publica el 2022, però és que des del 2024, que et van donar el Premi Protagonista per la teva primera obra, has tingut una evolució increïble que t'ha portat fins a la darrera. S'ha de dir a més també que ets la convidada que més taules té en quant a promoció, entrevistes i platós de ràdio i fins i tot de tele. Per tant... Els rebels d'Antígona, mirant cap enrere, com ha canviat la Georgina que va escriure la seva primera novel·la de la segona?
2: A veure, Déu-n'hi-do, que a part, doncs, t'haig de dir que aquestes preguntes no me les han fet enlloc, Vull dir que està superbé, són molt difícils. Què ha canviat? Ha canviat més maduresa, tenia més clar com aconseguir transmetre segons què en el lector, m'he atrevit a jugar una miqueta més amb el lector, vull dir, bueno, al final ja sí. Es veu, no? M'he atrevit a fer personatges una miqueta més complexes, a afegir alguna descripció, perquè Gossos Salvatges és un llibre que no em mullo gaire, el món és apocalíptic i, per tant, està arrasat, i en aquest sentit està bé. Aquí no, aquí he hagut de construir un món.
0: Aquí hi ha uns rebels que ho capgiren tot.
2: Exacte, i que lluiten contra un sistema, i aquest sistema, doncs el repte també era aconseguir que el lector ràpidament entengués en quin món estava passant tot això, no?
0: Ara parlarem d'aquest món, però jo et volia preguntar, perquè clar, també tens un background, una formació en màrqueting, investigació de mercats. Sovint es diu que la literatura juvenil està feta només per adolescents que busquen la seva identitat, però venint tu de la investigació del mercat i del màrqueting, saps que els públics reals de vegades ens poden sorprendre.
1: A Gossos Salvatges, els protagonistes tenen com 15, 13 anys, els rebels d'Antígona ja tenen com 20 llargs, llavors, aquestes etiquetes comercials, com les podem posar cada novel·la?
0: On es fixa aquest límit de,
2: clar,
0: de lector?
2: En el cas de, sobretot, Gossos Salvatges, jo era zero conscient de com funcionava tot aquest tema. Vull dir que, tot i que jo em dedico al màrqueting i això, clar, per mi era un projecte independent de tota aquesta part més comercial, no? Que després he fet servir les meves eines per ajudar-me a donar a conèixer el llibre, perquè al final és un món molt,
0: molt
2: complicat.
0: Comercial.
2: Sí. I... Ai, ara... T'he perdut.
0: No, és que t'he fet com...
1: Doncs sí. La pregunta era, jo quan llegia Els rebels d'Antígona pensava...
2: Estaria... Ah, sí, el tema de les edats.
1: Sí, estaria molt guai aquest llibre a un institut, però jo que tinc 26, doncs també m'està interessant molt.
2: Sí, clar, jo Gossos Salvatges el vaig escriure sense pensar en tot això. I llavors em vaig trobar que els hi van encaixar que era literatura juvenil, primer per l'edat dels protagonistes, per l'agilitat de la novel·la i pels temes que s'hi tracten, no? Clar, amb rebels... si jo volia que fos gent independent, aquestes persones havien de tenir la seva pròpia vida i, per tant, necessitava que fossin una mica més grans. Tot i així, m'ha editat el llibre la mateixa editorial i el mateix segell, que van enfocats a juvenil. Llavors, veurem si els instituts que s'han llegit Gossos Salvatges també consideren que aquest llibre aporta... Jo penso que aporta, perquè fica, posa sobre la taula temes que ens afecten a tots, tinguis l'edat que tinguis, però és veritat que aquest tema s'incideix molt amb els adolescents, també, no? Llavors, bé, a veure què passa.
0: Mira, m'està agradant molt perquè no para de sortir, no?, aquest aplec intergeneracional, el tema de l'edat. També deixeu-me fer una pausa per introduir a la teva companya, que, Abril, digues hola.
3: Hola.
0: Quina edat tens, Abril?
3: 10 anys.
0: 10 anys. I com portes ser... la filla d'una escriptora?
3: No sé.
0: I com vius el món de la tecnologia? De les pantalles.
2: Què passa amb les pantalles?
1: Tu tens xarxes socials?
3: No, encara no tinc mòbil.
0: Molt bé. Doncs mira, Abril, quan tu vulguis dir alguna cosa, ens aixeques ací el braç i nosaltres et donem pas. Ja hem presentat a l'Abril, que està aquí amb nosaltres per les persones que estigueu veient l'entrevista a YouTube. Ja li haureu posat cara, tant a l'Abril com a tota la resta. I res, ja veieu que aquest aplec és molt intergeneracional. Tenim generació Z, la teva generació seria...
2: Millennial. Sí.
0: I l'Abril, que és, com es diuen?
1: Y,
0: però es diuen... Ai, ara no em surt.
2: Alfa. Ai, sí. Sí.
0: Són els alfa, crec. Potser ens ho hem inventat, però crec que sí.
2: Algú sí. Segur que és una lletra.
0: Fenomen experiment social a Ràdio Arenys. Bé, reprenent l'entrevista. Volem tenir un punt, una mirada interna sobre el mercat del llibre, ja ho estàs veient, i et volíem preguntar que com ja fa poc més de mig any, més o menys, que Els rebels d'Antígona corre per les llibreries, amb el termòmetre de Sant Jordi encara calent, que no fa gaire que va ser, et volem preguntar un tema que ens preocupa. Tu què analitzes, mercats? La rebuda dels llibres escrits en català és més desfavorable que la del castellà o altres llengües? És a dir, publicar en català és tenir el camí més difícil?
2: Publicar en català és tenir el camí més difícil. No t'ho sé dir, d'acord? Perquè es treuen una quantitat ingesta de llibres tant en català com en castellà. Llavors, a mi em va sorprendre molt, vaig escoltar una entrevista, una edició, per exemple, Gossos Salvatges, la meva primera edició va tenir una tirada de 1.600 llibres.
0: Que són un piló.
2: És molt.
0: És moltíssim.
2: Jo no en tenia ni idea, vaig dir, ah, bueno, 1.600, llavors anar parlant amb gent i això, vaig dir, home, m'haguéssim pogut fer menys i haguéssim arribat abans a la segona edició, no hagués patit tant per arribar a la segona edició, no? Que hi vaig arribar.
0: Sí, vas arribar.
2: Que és un tema. D'aquest t'haig de dir que no m'he recordat de preguntar-ho a l'editorial. No m'ho han dit i no ho he preguntat. I mira, no tinc temps i encara no m'he preguntat. Però un dia vaig llegir, no? Tots pensem que en castellà els llibres tenen més repercussió. Però és que també es publica molt més en castellà. Hi ha molta gent també que escriu en castellà. I llavors, clar, la competència també és molt bèstia. I, de fet, em va semblar al·lucinant que una primera edició d'un llibre, doncs, com podria ser els meus, també tenen aquestes tirades. No? Llavors em va semblar molt, molt bèstia. Llavors, no ho sé si és més fàcil o no, però jo crec que arribar a ser un llibre que té una rotació, que la gent el va comprant, crec que això és bastant complicat.
1: Georgina, jo et volia preguntar pels oients que encara no estiguin familiaritzats amb els Rebels d'Antígona, si ens poguessis resumir de què va, què diries amb un parell de frases.
2: Va, d'acord, a veure.
0: És complicat, però...
2: Amb un parell de frases, només un parell?
1: No, pots allargar-te les que vulguis.
2: Vale. Moltes gràcies. És, la novel·la passa en un món on hi ha una dependència molt alta a la tecnologia, que pots pensar, com nosaltres... Sí, com nosaltres, però representa que pitjor, perquè l'esforç... És a dir, la realitat m'està superant, vale? La ficció. Al final es va acabar el llibre d'escriure farà un any... Ja farà un any i mig que el vaig acabar, revisions, no sé què, vull dir, m'està superant la realitat. Llavors, què passa en aquest món molt tecnològic on tothom està superabsorbit per la tecnologia, hi ha un gran individualisme... la gent no interactuant entre ells, no? Doncs que i que tot depèn de la tecnologia. Els cotxes són autònoms, tot és els robots de cuina et cuinen, de veritat, no que tu has de ficar ingredients, no, tot és com que va automàtic, no? Totes les coses són molt més tecnològiques i la dependència és molt més gran de la que tu et puguis imaginar avui en dia. Un cop l'any passa un cometa, les restes d'un cometa, que es diu Antígona, vale, el cometa, que el que fan és que la tecnologia falli. Llavors, què vol dir? Doncs que la gent no pot buscar informació ni recursos ni parlar amb els seus assistents i, per tant, es tenen que espavilar. Els cotxes deixen de ser autònoms, els robots deixen de ser cambrers, no? Perquè no funcionen, i llavors, en realitat, durant aquests 10 dies es genera un petit col·lapse controlat, perquè les autoritats ja avisen que, com cada any, que prenguem les precaucions que habitualment, no? Llavors, en aquest escenari és on els rebels de tot aquest sistema, és a dir, gent que no està d'acord amb el sistema, té un espai per poder actuar i per poder fer coses. I en aquest llibre en concret enganxen a la protagonista,
1: a la Mar,
2: que és una persona molt ficada dintre del sistema, que treballa en el sistema i que per ella... La intel·ligència artificial és una cosa... Bueno, l'Electra, que és la eina que governa una mica el món, és absolutament imprescindible, no? La saben manegar per posar-se una mica al seu costat. Llavors, bueno, aquí és tota aquesta història de pobra Mar, la liada que li fan.
0: La veritat és que sí, de fet, aquí tenim el llibre, pels que veieu YouTube i ara l'estareu veient. El llibre el poden comprar a qualsevol llibreria, oi que sí?
2: Sí, i si no és una llibreria que hi pugui haver-hi rotació, si el demanen el tindran segur.
0: La veritat és que mentre llegeixes el llibre, i de fet ara que t'estava sentint reprendre el que és l'argument de la història, és inevitable que al cap se te'n vagi al cinema. De fet, concretament a una pel·lícula que no sé si coneixeu, es titula Her, és una pel·lícula de l'Spike Jones on el protagonista s'enamorava d'una intel·ligència artificial. A la teva novel·la també hi ha un dispositiu que és l'amic virtual, sí, que hi ha una analogia molt clara amb el que li pot passar al protagonista de la pel·lícula de Her, i la Mar conviu amb un control tecnològic també en termes generals que ens pot recordar molt aquest tipus de futurs on les màquines prenen el control de tot i acaben sent bastant limitadores de llibertats que ara donem per, bueno, per aprovades, no? I que potser en uns dies haurem de defensar. Bé, exacte, com el dret de desconnexió, que també s'esmena a l'obra.
2: Exacte.
0: Bé, aquests sí, termes ens sonen familiars, però abans us posaré un tastet de cinema. Oi que sí, Farà?
1: Exacte. Per qui no tingui la pel·lícula al cap, anem a l'àudio perquè val la pena recordar com sonava aquell univers i doncs llancem el tràiler.
4: Senyor Theodore Twombly, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas.
5: Muy bien.
4: ¿Es usted social o antisocial?
5: Pues llevo un tiempo sin ser muy social.
4: Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo.
6: Hola, estoy aquí.
5: Hola.
6: Hola, soy Samantha. Buenos días, Theodore.
5: Buenos días.
6: Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama?
5: ¡Qué graciosa eres!
6: ¡Qué bien, soy graciosa! ¿Cómo era eso de estar casado?
5: Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien.
6: ¿Y cómo se comparte la vida con alguien?
5: Hacía mucho que no estaba con alguien con quien me encontrara realmente a gusto.
6: ¿Qué se siente al estar con vida ahora mismo?
5: Me gustaría poder abrazarte. Me gustaría poder tocarte.
6: ¿Y cómo me tocaría?

0: És molt fort escoltar-ho ara. Querria abraçar-te, voldria besar-te. Bueno, Georgina, pensem que Her es va estrenar el 2013, quan l'Alexa d'Amazon ni existia. L'Alexa d'Amazon es va estrenar a Estats Units el 2014 i aquí a la península va arribar el 2018. Però aquesta pel·lícula ja va tenir un potencial visionari tremendo. I aquest potencial visionari creiem que enllaça molt amb el que ens hem trobat llegint el llibre, amb l'esperit dels rebels d'Antígona, oi que s'hi farà?
1: Exacte, perquè el llibre es va estrenar al gener del 2026, va sortir a publicació, i jo penso que a l'apagada del 28 d'abril del 2025 tu ja tindries enllestit una mica tota la història, estaries fent els últims retocs. Aquest potencial visionari que vas tenir tu, com te'l vas fer teu, com el vas sentir?
2: Bueno, Georgina, quin mal rotllo, perquè o sigui, la gent que s'havia llegit la primera versió, vale. Quina por, quin mal rotllo que dones, clar. No sé què, no? De fet, a Gossos Salvatges també s'aborda el tema de la dependència a la tecnologia d'una altra manera, no? M'agrada que siguem conscients que tenim una dependència molt gran. I bé, està bé que de tant en tant passin coses, no? Que ens facin ser conscients d'ell. És que si algun dia, pel que sigui, la part tecnològica fallés, jo no sé ni si sabria plantar un tomàquet.
1: Jo no.
0: Sí. És que això els hi passa.
2: Jo encara, la meva generació, encara tenen alguna connexió, però, sí. Saps? I, no ho sé, a vegades penso que estem com totalment entregats, no? Llavors, bueno, també hi ha aquest concepte que tu has dit, que els rebels reclamant una desconnexió digital, però és que, a veure, jo no podem operar al banc sense passar per al mòbil, no? I,
0: sí.
2: Bé, puc explicar una anècdota?
0: I tant.
2: Vaig comprar-me un... Vaig demanar pel meu aniversari fa molts anys, fa 3 o 4 anys, un Nokia. Uh-huh. Vale, no sé si es poden dir marques, però bueno, és sí, aquest concepte de telèfon que no és gaire sofisticat, que no és un smartphone, no? Va ser un desastre total.
0: Què dius?
2: Total. Perquè, clar, és que jo em dedico al màrqueting digital, vull dir... I, no, i el primer que el WhatsApp... Bueno, que jo vaig estar molt tranquil·la, eh? Mm.

0: excepcions amb joves, també. Perquè...
1: Clar, perquè ens estan demanant que, ui, que dolenta la tecnologia, que estem tots superaddictes i tal, però és que l'eina que, et fas, t'enganxa't, és l'eina que necessitem per absolutament tot. Llavors la contradicció és molt gran.
0: I també que no paren de canviar les aplicacions, no paren de canviar els sistemes, i has d'estar tota l'estona aprenent com funciona la nova tecnologia, i és com, només vull treure diners al meu banc i punt, i ja està, no vull fer res més.
1: I ja està, sí, sí, exacte. Sí.
2: De fet, és molt curiós perquè el paral·lelisme que deia la Fara dels Rebels d'Antígona al teu llibre amb l'apagada electrònica elèctrica de l'any passat és molt heavy perquè, sí, quina desconnexió pensàvem al començament quan no sabíem ni tan sols què estava passant, ah, i desconnectarem, però realment la gent estava purugar i molt dependent, que també és una mica el que passa aquí als Rebels d'Antígona.
1: Molta inseguretat.
2: I després parlarem de la inseguretat, però ara volia llegir un fragment del teu llibre que diu així. Parla en Marc i diu: quan arriba a casa dels pares, la seva germana és a l'habitació, com sempre. Els dies d'Antígona, però, és quan pot mirar de tenir algun tipus de connexió amb ella. Avui podrà parlar perquè, per sort, Antígona fa la seva feina. Està una bona estona xerrant i la Mercè pràcticament no el mira. Li costa aguantar la mirada. Ella li confessa que se sent una mica nerviosa quan no pot estar connectada a una pantalla. També li diu que, com que no tenia res a fer, ahir se'n van anar a comprar unes sabates noves, però que ara no les porta perquè se les reserva per la nit, que anirà a un concert. En Marc li segueix la veta, però li dol molt saber que això no passarà. La Mercè no surt mai de casa. Té por de sortir al carrer. Viu en un món totalment irreal i es reclou a la seva habitació i inventa una realitat paral·lela que justifica no haver de sortir. Aquest personatge, el de la germana del Marc, que es diu Mercè, crec que és una mica el nostre retrat, o el que cada vegada el retrat en què cada vegada ens hi podem emmirallar més, no? Ja sigui a l'apagada elèctrica de l'any passat o fins i tot ara, en el nostre dia a dia. Per tant, volia llegir-lo perquè a mi em va ressonar aquests fragments, com tant d'altres, a tothom que llegeixi el llibre. Jo la veritat que recomano que el llegeixin perquè és el que dius tu. És una manera de... estar al dia de desprendre, bueno, sí, de difondre una consciència sobre cap a on estem anant i com això minva de ple els nostres lligams socials, no?
1: Aquesta és l'altra, sí. També retratem això, no? Intento retratar el tema de les relacions entre les persones. Clar, sí, de fet passa, no? Al tren estem tots mirant el mòbil i llavors és molt difícil que hi hagi una conversa, que abans... quan no hi havia els smartphones, tu que agafaves el llibre el dia que no volies tenir una conversa, és igual, et posaves com molt clarament amb la cara tapada mirant la finestra, no? És a dir, ja tenies les maneres, però es donaven una sèrie de converses. Jo recordo anar a Barcelona i cada matí tenir el mateix grup de gent que més o menys, doncs mira, ja t'anaves coneixent de coincidir cada matí. Sí. Jo penso que amb els mòbils aquestes interaccions més espontànies es dificulten. No dic que no passin, perquè tampoc ho sé tant a aquest nivell, però es dificulten segur, flueixen molt menys.
0: A mi una escena que em va impactar va ser quan un personatge plora al carrer i uns altres personatges es paren per preguntar-li com està i es sorprèn perquè les altres persones de la ciutat estan amb els seus dispositius i es sobta de que algú li pregunti com està i que pugui tenir una mica d'empatia.
1: Que justament són rebels, no? Que,
2: sí.
1: Vull dir, no ho has dit tu, però és igual, ho dic jo.
2: Sí.
1: Clar, són persones que estan fora del sistema i llavors tenen aquesta empatia, no? Però això passa. És a dir, a llocs molt grans on hi ha molta gent...
0: Totalment.
1: Pot passar que una persona tingui una caiguda o el que sigui i costi que altres el vagin a ajudar. Mm.
0: Una pregunta, Georgina.
1: Què?
0: Algú t'ha oferit fer una sèrie del llibre?
1: Ai, oja, tant de bo... Tant de bo, estaria tan bé.
0: Perquè jo, com descrius els personatges, jo ja tenia com la imatge molt clara de qui era qui, els escenaris, era com, uah, si fan una sèrie, una pel·li d'això,
1: seria brutal.
0: Un èxit total, sí, sí.
1: Jo ja no sé si seria un èxit, però voldria dir que estic més a prop a complir el meu objectiu, que és viure d'escriure, no? Llavors clar, això...
2: Home.
1: Però m'ho ha dit molta gent, que és un tipus de lectura... que vas com visualitzant, no? Que...
2: Sí. I passa ràpid i no t'assabentes i ja quasi que estàs al final del llibre. Sí,
1: que...
2: mira, abans estàvem parlant de la socialització i no sabem molt bé com diagnosticar el canvi de paradigma que s'ha imposat, no? Però és que hi ha una part del llibre que jo penso que també, fins i tot en la part dels rebels, com els rebels intercanvien, jo he detectat A veure com ho diria.

0: Ja, no diria manipulació, però sí un conflicte d'interessos constant amb la protagonista, que és la Mar, no? I la Mar ho arriba dient un moment que diu: i ja en tenim una altra preocupada pel meu bé. L'excusa perfecta per no dir-me el que vull saber. Però si estaven tan preocupats pel meu bé, potser no m'haurien d'haver ficat en aquest embolic, no? Prefereixo no discutir. Ja amb la Mar, que és la protagonista, i ja tot aquest to paternalista de no, és pel teu bé, que és una mica també... el que té un clar paral·lelisme amb el propi sistema de les xarxes socials, no? Les galetes que suposadament estan pel teu bé, excepte l'Asta, el no sé què. Vols que t'informem d'això, que és una propaganda, quan estàs demanant informació per un màster, jo què sé. Dóna'ns les teves dades, que és per protegir-te, és per donar-te informació i propaganda. A mi em feia gràcia com fins i tot aquests rebels també intercanvien d'una manera...
1: La manipulació, sí. Aquesta hi és.
0: I és molt fort de dir, uau...
1: Sí, o sigui, hi és a nivell del sistema, a nivell d'anem a editar que la gent faci no sé què, no sé quantos, sempre per la por, no? I pel teu bé, i tot és pel vostre bé, això. Però la Mar també, a l'altra banda, també ho pateix una mica. Sí.
0: Doncs...
2: La darrera, sisplau, Rubén.
0: Val, una pregunta per aquí, tanquem.
2: Una de les coses que més m'ha agradat del llibre és el IRC, on es connecta la Mar a un moment del llibre.
1: Sí.
2: I... Jo et volia parlar del Death Internet Theory, que no sé si el coneixes, que parla de que hi ha tants bots a l'internet que al final es responen només bots entre ells, que passa a Twitter, qualsevol que tingui X, veu que hi ha una piulada i a baix hi ha moltíssims robots.
1: Sí.
2: I volia preguntar-te quin és el teu IRC, el teu lloc a internet on saps que hi ha gent, on saps que podràs tenir respostes de persones que puguin viure coses semblants a tu.
1: Uf, ara mateix no, així a nivell obert i tal, no he investigat cap xarxa que em doni això.
2: Mal.
1: Que no crec que n'hi ha, però ara a nivell Telegram, a nivell WhatsApp, a nivell grups personals i tal, sí. Però a nivell xarxa sé que hi ha el Mastodon, però no he tingut temps d'investigar-les. Però sí, totalment d'acord que hi ha com aquesta... tendència de la gent a buscar la realitat, no? Perquè estem entrant en un paradigma també molt, molt estrany, molt surrealista.
0: Bé, jo proposaré sempre plec i drames com a punt de trobada.
1: Vinga, i tant que sí.
0: O la plaça del poble que tingueu a la vora. La veritat que hem d'anar acomiadant l'entrevista perquè tenim la secció de la Fara, ningú coneix a ningú, però ha estat un plaer tenir-vos Abril i Georgina Dalmau. Quines convidades de luxe. Abril, tu has passat bé o no?
3: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per venir. D'aquí uns anys potser tornes tu, aquí als micros de Ràdio Arenys. Deixem aquesta predicció, aquesta premonició en l'aire. I ara sí que sí, us acomiadem. Però abans que soni Los Yolos, que són un grup de música emergent a Barcelona que tenen la seva cançó, el Cool World, on també podeu trobar una analogia amb el món digital.

0: Ara sí que sí, feia moltes setmanes que no la fèiem, però ha arribat la secció Ningú coneix a ningú amb la Farah Sevillano.
1: Hola, hola, hola, ningú coneix a ningú.
0: Ningú coneix a ningú.
1: Tenia moltes ganes de venir-hi. Avui porto una sorpresa molt especial. Porto a la Rim García, del programa Mediterrània, i a l'Alejandra Bacín.
0: I dones.
1: I dues dones.
2: No.
0: No, el seu programa, digue'l tu.
2: Jo faig dos programes aquí. Mediterrània doncs i dones.
1: Doncs això, doble mèrit. Ja sabeu que Radio Arenys és l'emissora de Ghana i la més pionera en oferir programes d'entreteniment a tota hora en àmbit local. I així que el Rubén i jo estàvem mirant un dia, farà cosa de 3 setmanes, l'oferta de programes a YouTube i ens va sortir Mediterrània, amb la sorpresa que vam topar amb la taula envoltada de 4 senyores xulíssimes amb
0: aquests looks que esteu veient ara mateix a pantalla.
1: Servint plat.
0: Evidentment ens van hipnotitzar.
1: Bàsties de cabaret, i vam dir, aquestes senyores han de venir sí o sí. I jo vaig proposar al Rubén fer un consultori intergeneracional.
0: Toma ja, vosaltres. Perfecte. Sabeu el que és un consultori intergeneracional?
2: Pues no ben bé, a veure...
3: A mi no em queda gaire clar, això, eh?
1: Nosaltres tampoc, però la idea era fer un col·loqui, parlar entre nosaltres
0: a veure què surt,
1: exacte.
0: Perquè la seva secció sempre és així, una mica performàtica, no?
1: Sí, exacte, a veure què surt, i sempre surten bé les coses,
0: això
1: al final.
0: Si no, l'haguéssim fet fora. A veure, comencem amb un llistat de preguntes, no?
1: Exacte, per començar, què significa aquesta cançó per vosaltres?

0: Em transporta al primer any de cabaret, que va ser el 2015 en l'Ateneu.
1: Ostres,
0: i vam obrir amb aquest número,
1: L'Ateneu d'aquí d'Arenys.
0: L'Ateneu, sí, vam estar 2 anys. Les mandarines allà van estar 2 anys. Sí, sí, fent el cabaret. Però, clar, ens van fer oferta al principal i els mitjans de tècnics no tenen color. I ens vam traslladar. Però des de llavors que estem al principal, sí, sí. 11 anys.
1: Què significa per a vosaltres les mandarines? Perquè us coneixem pel programa Les Dones, el programa Mediterrània, però aquest projecte de les mandarines, què és? Per qui no ho sàpiga.
0: A veure, nosaltres el que fem és un biocabaret, vale? És un projecte, i ve de la biodança, que és posar en escena la bellesa, la sensualitat, la comunicació entre nosaltres de les dones. Hem passat èpoques de ser moltes a ser menys, sobretot a l'època de pandèmia, que vam poder aguantar i vam fer espectacle.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per Zoom, però bueno, si no, després ho vam fer al teatre. I després més, ara aquest any ha sigut un espectacle de 18 dones que el que viuen i fan és primer molt treball entre nosaltres, molt feedback, vull dir, posar l'amor en el centre. El projecte és posar l'amor, sempre fem cercles per parlar per tot, perquè parlem des del mateix nivell, no hi ha una més important que l'altra, totes. Aquest diumenge la Carla ens deia: quan estigueu a l'escenari, penseu que la que està, sigui la que sigui, hi som totes.
1: Que bo.
0: Totes estem allà.
1: A part, és com un moment molt per fer xarxa, no? Per evadir-se d'aquest potser esverament que hi ha a les xarxes.
0: Sí, sí. Bueno, hem tingut una sorpresa perquè hem rodat, no sabes? Vam fer un petit clip i rodat.
1: Sí?
0: Sí, un petit clip per nosaltres, a fer-lo rodar nosaltres, el grupet.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però va compartir el Suite Maresme i estem amb 55.000 visualitzacions.
1: Mare meva, unes sí, sí. Estrelles.
2: S'han anat de les mans.
0: S'han anat de les mans totalment. I unes 5.000 baixades, vull dir, dius, la gent està boja.
1: No, és que vosaltres us veu presentar aquí, a Mediterrània, amb els vostres outfits, amb els vostres abastiments, vestits, joies, caracteritzacions de cabaret.
0: Però, Rubén, ho hem fet cada any, jo cada any a Mediterrània, a l'època de l'espectacle, jo porto aquí les mandarines.
1: Doncs
0: i fem,
1: dia,
0: i fem la posada en escena del que farem. I fem algun spoiler petit, però fem.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Val, i assageu sempre de quin dia assageu de la setmana?
0: El dilluns.
1: A la sala...
0: A Suite Maresme.
1: A Suite Maresme.
0: De 7 i mitja a 9.
1: De 7 i mitja a 9, tots els dilluns.
0: I tothom, què diem del dilluns?
2: Bueno, és un dia per desconnectar i per connectar, perquè connectes amb tu, amb la teva essència també, amb el teu moviment genuí. Carla, que és la directora, ens dona l'oportunitat de poder treure la nostra creativitat. Vull dir, no és una direcció de tu has de fer això, tu has de fer-ho l'altre. És a dir, ens dona un espai de creació i ella després ens col·loca i ens diu i ens aconsella. O sigui, és un espai magnífic per gaudir.
0: Però el dilluns és el dia que tots esperem. Oi que el dilluns és aquell que fa mandra?
1: Sí, tant.
0: Perquè comença la setmana, doncs nosaltres esperem que arribi el dilluns, perquè arribes amb un ànim allà i marxes amb un altre, totalment diferent.
3: Sí. I ara que estàveu parlant de cabaret, quin estereotip voldríeu desmuntar? O heu vist que la gent surt i diu: ai, això pensa que era així i ara tinc una idea diferent?
0: Mira, a mi el diumenge després, perquè després fem un pica-pica i baixem amb el públic vestides i tal per fer feedbacks, no? Una dona em va dir, diu, a mi m'agradaria poder fer això. I diu, però jo... I aleshores estava la Marta allà i li diu: mira, saps quina és la màgia? Que tu fas això. Perquè quan tu l'estàs mirant, tu ets part de l'espectacle en l'escenari. I ho estàs fent, ho estàs vivint. Per tant, tu també estàs allà. I la dona va dir: és veritat?
1: Clar.
0: Jo m'he sentit part de vosaltres. Això és desmuntar. És 18 dones que estan mostrant una sensualitat, un vestir-se d'una manera determinada i ballar.
1: Sí.
0: I és bello.
2: I a més que desmuntes una miqueta els estereotips de com ha de ser la dona, no? Per actuar i posar-se davant dels altres, no? I aquí doncs tenim de tots tipus de dones.
0: I
2: per tant, i edats, per tant, la gent que ens veu els estem donant un feedback de tu també pots.
1: Mira, això va molt bé perquè començàvem el programa, ara m'alegro molt que les hagis portat, amb la crisi de la caseta del Bad Bunny. Que no sé si ho sabeu, però el Bad Bunny està fent uns concerts per tot, ara per tot el territori de la península Ibèrica, i té una caseta, oi, a l'estadi, sí, on només surten dones d'una mena.
3: Exacte.
1: Única i exclusiva, amb el cabell llarg...
3: Primes, altes, si són influencers millors...
1: Mantenir, si són famoses...
0: Mantenint els estereotips que ens han ficat en sang a les dones.
3: Exacte, que semblava que ja estaven millorant, però passen coses així, que ell és un artista... És, crec que el segon o el tercer més escoltat a Spotify, o sigui...
1: Bueno, és el primer dia d'avui en gènere urbà, o sigui...
3: Exacte, és el més famós, i doncs seguim amb les mateixes... coses que ens han inculcat i sembla que mai retrocedim. Mai avancem i sempre retrocedim.
0: Les dones... A veure, jo no estic ben d'acord amb això. D'uns anys ençà, de quan jo era jove, ara s'ha avançat molt. S'ha avançat molt, clar.
3: Quins estereotips o... Quin era el cànon de bellesa que...
0: No per tant pel cànon, però, per exemple, en la meva època, si el pare t'havia de donar la firma per tenir compte en el banc.
1: Que fort.
0: O per sortir a l'estranger i tenir passaport.
1: Que fort.
0: Vull dir, saps? Vull dir, coses d'aquest tipus...
1: Fa quants anys d'això?
0: Uf, pues no fa tants.
1: No fa tants.
0: No fa tants, que deu fer uns 40 anys o 50. Sí. Vull dir, és que no fa tant. No fa tant. I clar, dius, sí que s'han avançat en coses. I també jo diria que en les xarxes intenten donar una visió i parlar molt, que sembla que no passi. Però si tu mires en el teu entorn... proper, les coses estan canviant. Per tant, vull dir, potser no escoltar tant el que ens diuen i mirar el que tenim al voltant, no? Que sí que realment...
1: Aquesta lectura és molt interessant perquè és optimista i a dia d'avui sembla que l'optimista està en crisi, l'optimisme està en crisi. I una pregunta que et volíem fer i és: què creus que podem aprendre els uns dels altres a través de les diferències generacionals?
0: A veure, jo penso que si anem a èpoques anteriors i en una tribu, què passava en una tribu? Tots convivien amb tots. Els grans ajudaven els petits, els petits els grans. Es vivia en comunitat. I això s'ha perdut. Què vol dir? Que hem de tornar a tenir vull dir, els joves necessiten referents d'adults. La setmana passada parlàvem a Mediterrània justament amb una persona que està cuidant i fent cercles d'homes i deia... li preguntaven què passa amb les xarxes, no? Els homes com estan i tal, i deia el que els nois i els joves necessiten és gent adulta i gran que estigui fent canvis, ells, per ser patrons i esquemes dels altres, perquè siguin referents per a aquesta joventut, que no tenen uns referents clars d'homes que estan per la cura i no per la competició, no?
1: És cert.
0: Sí, sí, és aquí on està, jo penso, tu estàs d'acord?
2: I tant. I afegint a això, no? Jo que tinc un fill adolescent, no? Que està visquent el tema de les mandarines, jo porto 3 anys amb elles, no? I havia ballat en altres llocs, i ell ve a molts espectacles i és un nano que diu: mama, jo no vull el reggaeton, és que no m'agrada, jo vull el swing. I ell escolta música swing.
1: Ostres.
2: I té 17 anys. I clar, i ell no cuaja amb els altres, no? Perquè els altres estan en el otro bando, no? I sí que són aportacions, no? Intentar que els pares i també pots ensenyar als nanos més tipus de cultura en general, no? Que no es quedin només amb el que estan visquent ara, no? Que és molt, molt tancat.
1: Hackejar l'algoritme, no?
0: Una mica, sí, no? Va per aquí la cosa.
3: I doncs, per anar acabant, volíem portar-vos unes paraules que a la nostra generació es fan servir molt. El Rubén dirà una, jo diré una altra, i ens heu de dir si les coneixeu o no.
1: Mira, hem posat aquí el rellotge, perquè és ja un últim tast per acomiadar. Ningú coneix a ningú, és una contrarrellotge, no, Fara?
3: Exacte. I doncs,
1: comença. O sigui, quina és la dinàmica?
3: La dinàmica és, tu diràs una paraula, jo diré una altra, i vosaltres heu de dir si la coneixeu o no. I el primer que us vingui al cap del que creieu que és.
1: Val. Vale. Doncs mira, jo començo amb la paraula que és la que m'ha escrit aquí la Fara. PEC. P-E-C. PEC.
0: PEC. A mi em sona com alguna cosa de... un informe o alguna història d'aquestes.
1: I a tu, Alejandra? PEC.
2: No tinc ni idea, eh? No, de veritat.
1: Jo no puc dir res, has de ser tu.
3: Continuem la propera paraula. Prefereixo no dir a la ràdio el significat.
1: Ah, doncs ja ho dic jo.
2: Però són paraules...
1: Són paraules de la nostra generació.
2: De la vostra generació.
1: Del que s'està...
2: De l'argot.
1: De l'argot que s'està coent a xarxes.
2: Vale, ok. Vale, perquè...
1: I que té incidència en el nostre dia a dia.
2: Vale.
1: Pec, la Fara diu que no ho vol dir, ho dic jo. Pec significa por el culo, eh?
0: Toma ya.
1: Por el culo significa que el que estem fent ens agrada molt. Allò que se'ns posa davant, por el culo, significa que tu...
3: Exacte, és una cosa positiva.
1: Sí, que t'agrada molt.
0: Por el culo i és una cosa positiva, va?
1: Sí, sí, sí.
3: Sí,
1: s'està fent una reivindicació.
3: Exacte. La
1: d'una pràctica sexual que ha estat pejorativa durant molt de temps.
0: Totalment. Sí, també és cert.
3: Exacte. Doncs, lore.
0: Ai. Lore, també. Ni idea. Aquesta sí que no res.
1: L'Alejandra tampoc.
2: Em sona perquè el meu fill alguna vegada l'ha dit, però és que no...
1: Segur. Ai, Rimi, Alejandra, què ens has de dir, Fara?
2: No recordo.
3: Lore és com el context d'una cosa per poder entendre. És el context d'aquella cosa que ens estan explicant. Sí, seria context.
2: Vale.
1: Per exemple, jo et dic, digue'm el lore de Mediterrània. És digue'm de què va Mediterrània, el teu programa. El lore és demanar de què va alguna cosa.
0: De què va alguna
1: cosa. Quin és el lore d'aquesta obra de teatre? És l'argument, no?
0: I d'on surten aquestes paraules?
1: De les xarxes, de l'internet.
0: No, no, però què? Vull dir, és en anglès? És...
1: Venen moltes del món anglosaxó, la veritat.
0: Sí, okay, això.
3: Sí. És una barresa entre sí, xarxes i...
1: Hi ha algunes que són, que són paraules escurçades i d'altres que són que s'extrapolen de l'anglès directament.
0: De l'anglès directament.
1: Tenim una altra paraula, hype, que s'escriu H-Y-P-E, hype.
0: Aquesta em sona també molt.
1: Tinc però... molt hype.
0: Si
1: et
0: dit així, molt sí, hype, tengo... és com dir, tengo flight, no? tengo swing, tengo, saps?
1: Sí? Allò.
0: Sí.
1: Sona com alguna cosa de ritme, no? I a tu,
0: bueno,
1: Alejandra?
0: Més que de ritme, de...
2: Tinc sort.
0: No, sort no, és allò, tinc gràcia, tinc...
1: Sí,
0: allò.
1: Sí, tens...
2: Tinc qualitat per fer
1: Àngel.
2: Això, no?
3: Doncs sí. Hype és expectatives.
0: Ah.
3: Doncs jo tenia expectatives, molt hype, per veure les mandarines.
1: Ah. Ah.
2: Molt hype.
0: Bueno, ens hem de posar el dia, ja, Alejandra.
2: Desde luego, porque yo estoy más fed, y això que treballo amb adolescents, m'hauré de posar el dia.
1: Doncs mira, hi ha una altra paraula que és situationship. Situationship. Bueno. Jo tinc una situationship que dura molts mesos.
0: És, jo aquí diria que és una situació petita, però que li molesta, no?
1: Ah, sí. T'has apropat molt.
2: Bona prop. Sí. Sí. No? Pues, por ahí.
1: T'hi sumes, eh? Que diu la Rim.
3: Doncs situationship és quan dues persones estan tenint cites, però no acaben de formalitzar res. Ah. I llavors no sap si sí, si no, i la situationship potser et mereix una mica.
0: O sigui que és, això és per deixar-se en cites, no?
3: Sí, exacte. Sí. I ja la darrera, volcada de chorro.
2: Adiós.
0: Com?
3: Volcada.
2: Això té pinta de algo una miqueta sexual.
1: Suggerent.
3: Sí, més
0: volcada
3: no suggerent.
0: De zorro.
3: De no, chorro.
1: De chorro.
0: Ah, de chorro.
1: Jo vaig volcat de chorro. Jo vaig volcada de chorro.
0: Sí? Això té a veure amb un acte sexual?
2: No.
0: No en acte sexual, sinó en fet.
3: No. És quan vas de festa i ja estàs...
0: Passada de voltes.
3: Ah, exacte.
0: Ah, o sigui que és passada de voltes. Sí. Com, com es diu?
1: Volcada de chorro.
0: Volcada de chorro. O sigui...
1: Sí. Això ho ha popularitzat una streamer, una persona que fa YouTube, no?
3: Soy una pringada.
2: Adiós mío.
1: Val. La veritat és que sou unes màquines a l'escenari, però aquí no us heu defensat gaire bé. 0 punts, noies.
0: No, res.
2: No va passar res. Jo res. No em perdo res.
1: Aplausos, va, aplaudiments de consol, perquè us ho heu guanyat. Heu estat unes segones convidades. Fara, m'ha encantat la sorpresa. Ningú coneix a ningú.
3: Moltíssimes gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres, per
3: convidar-nos. M'ha encantat escoltar-vos i tant de bo pugueu venir.
0: Dir que si us heu perdut l'espectacle d'aquest diumenge passat,
1: sí,
0: que vam estar al principal, doncs que hi tornem.
1: Quan?
0: El 20 de setembre.
1: El 20 de setembre d'aquest 2026.
0: A l'Odeon de Canet de Mar.
1: I doncs on... ja heu sentit, a Canet de Mar, eh?
3: I on podem comprar les entrades?
0: Aquestes sortiran a Antròpolis.
3: Perfecte.
0: Quan sigui el moment,
3: perfecte,
0: quan ens acostem a les dates, sortiran a Antròpolis.
1: Teniu Instagram?
0: No, és que nosaltres no estem a les xarxes com a mandarines. No.
1: Mare meva, doncs
3: molt
1: això...
3: Bé.
1: Bueno, molt bé, jo això us haig de dir que funcionaria molt bé si fóssiu.
0: Sí, imagina't, 55.000 entre...
3: Això no ho fa...
0: A veure tu,
2: no donaríem
1: abast. No donaríem abast. Bé, Ara sí que sí, acomiadem aquest aplec i drames intergeneracional. M'ha agradat molt la sorpresa que ens tenies preparades a Ningú coneix a ningú, Farah Sevillano, i jo crec que ha estat un aplec on nosaltres hem après de la vostra generació i vosaltres també alguna cosa heu après. Ara ja sabeu el que significa volcada de xorro, sí, sí, entre sí, d'altres.
4: Pues sí.
1: I acompanyeu-me a acomiadar el programa perquè sentirem la cançó Estúpidament feliç dels Pets per acabar amb un bon rotllo a tope i a gaudir fins d'aquí dues setmanes, perquè la setmana vinent, ja sabeu, tenim el ple municipal. Passeu-ho bé, ha arribat juny, ja l'estiu està aquí a tocar. Acomiada vosaltres el programa, què voleu dir als nostres oients?
0: Doncs que us escoltin.
1: Moltes gràcies.
4: Que sigueu molt feliços, que visqueu el moment.
1: Exacte, una abraçada.
3: Gràcies.
0: A vosaltres i a tothom que ens escolta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el seu compromís i el del govern per desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Niubó ha fet una reflexió i ha demanat una reflexió als sindicats educatius després que la majoria dels docents hagin rebutjat el preacord signat la setmana passada per USTEC i professors de secundària, i ha dit que mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats signants que començaran demà mateix. L'escoltem.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per la nova llei de prevenció del tabaquisme, tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys. En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
3: És importantíssim que la societat catalana comprenda esto i que les autoritats catalanes puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
1: I a hores d'ara està tallada la R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges a l'alçada de Ripoll en un tram de via única. No hi ha ferits. Els efectius d'emergència són al lloc dels fets i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera del tram afectat. El Prat de Llobregat compta amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Precisament es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El servei d'aparcament segur per a bicicletes de l'àrea metropolitana de Barcelona augmentarà en un 20% el seu nombre de places al 2027. I Barcelona viu la festa del Corpus amb l'ou com balla a 25 espais, volem dir, amb catifes florals a 31 localitzacions. En total, la programació en general de la festa arribarà a 45 espais repartits per tots els districtes des d'avui dijous i fins diumenge. Com a novetat, aquest any el Palau de la Virreina acull un ou com balla i una catifa floral a càrrec del Centre Ocupacional de Sant Camil i de Parcs i Jardins, respectivament.
0: Ràdio Arenys, la primera.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys, la primera.
8: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
9: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts sigueu al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Malgrat que els que fem aquest programa som conscients que no tot ens va bé, només cal fer una ullada a l'ull, una ullada al món. I a nivell personal, qui no té un ai té una ceba, doncs nosaltres volem que almenys el que dura aquest programa passeu una bona estona amb la nostra companyia. Des d'ara i fins a les 10, en Joan Bosch i l'Helena Soldate, la part tècnica, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, us estarem acompanyant en cançons de musicals que s'han pogut veure a Broadway, al West End, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del planeta, alguns dels quals encara segueixen en cartellera i es poden veure. La setmana passada el programa va estar dedicat als colors, però ens en vam oblidar d'un i ho vam fer expressament, perquè a aquest color, en concret, li volíem dedicar un programa temàtic. I aquest color és el verd. El color verd és el que està més present a la naturalesa del planeta que habitem. Prats, boscos, selves, el fons marí ple d'algues verdes. El verd és el color de l'esperança, però també el de l'enveja. Color emprat també en algunes litúrgies d'algunes religions. Els verds de la política són els ecologistes. El verd també és present al món de l'esport. Per exemple, la jaqueta verda dels golfistes. O les samarretes i els estàndards de diversos clubs esportius com el Betis de Sevilla o els Boston Celtics de bàsquet. I sense anar tan lluny, el Futbol Club Arenys i l'Arenys Bàsquet també duen color verd a les seves equipacions. Verd com els castellers de Vilafranca, del Penedès, o el verd de l'escut de la nostra vila, el verd de l'Aranyoner. I parlant de la nostra vila, des d'un temps ençà, doncs, també podem contemplar algunes nits els verds bujols de la recollida porta a porta. El verd que en català i en castellà també té connotacions negatives. El qui està verd és algú que li falta experiència en alguna matèria o professió. I el verd també pot ser un color amb significat obscè, quan fa referència als acudits verds o als vells verds.

Aquesta cançó que esteu escoltant de fons pertany a la banda sonora original de la pel·lícula de 1942, Woman of the Year, La dona de l'any, la primera comèdia romàntica que van rodar i protagonitzar la parella formada per la Katharine Hepburn, que era la dona de l'any, i la Spencer Tracy, que a més de ser parella a la ficció, amb el temps també van passar a ser parella a la vida real. En anglès hi ha una expressió que s'utilitza quan sentim una mena d'enveja per algú, pel motiu que sigui, perquè pensem que aquella persona té una vida molt millor que la nostra. I aquesta expressió és la següent: The grass is always greener on the other side. És a dir, en català, l'herba sempre és més verda a l'altre costat. I ara us preguntareu que què té a veure aquesta expressió amb la pel·lícula de la Katharine Hepburn i l'Spencer Tracy. Doncs us ho explico ràpidament. Aquesta pel·lícula de 1942 es va convertir en un musical el 1981, amb el mateix títol, Woman of the Year, La dona de l'any, un musical creat pel compositor John Kander i el lletrista Fred Ebb, que ja havien triomfat a Broadway amb els musicals Chicago i Cabaret. Aquests dos senyors, i també el llibretista Peter Stone, se'ls van fer un encàrrec. L'encàrrec era el següent: que transformessin aquella pel·lícula en un musical per al lluïment d'una gran actriu de Hollywood, que de cantar no és que cantés massa, però tenia una gran personalitat, això sí, i era capaç de qualsevol cosa al damunt d'un escenari. De fet, ja havia triomfat uns anys abans amb un altre musical titulat Aplaus. Parlo de la Lauren Bacall, la mítica Lauren Bacall, que volia tornar als escenaris i per la porta gran. És clar que sí. Ella, sobretot ella, i en Harry Guardino eren els que donaven vida als personatges de la pel·lícula, els personatges que a la pel·lícula eren interpretats per la Hepburn i l'Spencer Tracy. No entrarem en massa detalls pel que fa a l'argument d'aquest musical, perquè si no ens allargaríem massa, però sí que us parlaré d'un número musical en concret, un que es titula precisament The Grass is Always Greener, l'herba sempre és més verda. Un moment en què la protagonista es retroba amb una coneguda seva de quan eren joves, que ara resulta que és l'esposa del seu primer marit, un noi amb qui es va casar quan eren molt joves i van durar el que van durar. La Lauren Bacall interpreta una presentadora de televisió molt famosa, amb glamour, perseguida constantment pels periodistes i fotògrafs, que va a les festes de famosos i que sovint surt a les revistes i als diaris, i l'actual dona del seu exmarit és una dona vulgar, una trista mestressa de casa dedicada de ple al marit, als fills i a la llar, i amb una vida molt monòtona, molt rutinària. En aquest número musical, cadascuna d'elles enveja l'altra el que ella no té. I és que no estem mai satisfets amb el que tenim. I sempre la gespa és més verda a l'altre costat. The grass is always greener, del musical Woman of the Year. Primer escoltareu, pel que fa veus, la Marilyn Cooper, que era qui interpretava la dona de l'exmarit de la protagonista, personatge molt breu al musical, però que li va fer guanyar el Premi Tony a la millor actriu de repartiment en un musical. I després, a continuació, escoltareu la veu inconfusible de la Lauren Bacall, que també va guanyar el Premi Tony, però ella com a actriu principal, interpretant a la Tess Harding, que és la protagonista del musical Woman of the Year, la dona de l'any. What can I tell you? You're Tess Harding, for God's sakes. I've never done anything really important in my life the way you have. I'll bet your friends are all celebrities. That's wonderful. What's so wonderful? You can make a pot roast.

0: El personatge de la Lauren Bacall també va ser interpretat per les actrius Raquel Welch, Debbie Reynolds i Barbara Eden, en moments en què la Bacall feia vacances i també noves reposicions. Això sí, la Marilyn Cooper va estar totes les reposicions interpretant el mateix personatge, el de la Jane Donovan, l'actual esposa de l'exmarit de la protagonista. A la tardor del 2000, a Madrid es va poder veure aquest musical en la seva versió en castellà, protagonitzat ni més ni menys que per la Norma Duval. No n'hem trobat cap enregistrament sonor d'aquell musical i tampoc massa informació. No sabem si va ser un èxit o un fracàs. Això sí, es va poder veure la temporada 2000-2001 al Teatro Calderón de Madrid. Qui també va cantar aquesta cançó? A l'especial de cap d'any de TV3 de l'any 1993 és l'Àngels Gunyalons, que utilitzant tots els recursos tècnics i tota la màgia de la televisió, va interpretar els dos personatges a la vegada. La rutilant i famosa Tess Harding i la mestressa de casa, Jane Donovan. Nosaltres hem trobat el vídeo a internet, que no té massa bona qualitat, el vídeo. Però el so no està del tot malament. Li hem descarregat el so i ara mateix anem a escoltar un fragment d'aquesta cançó titulada La gespa és més verda, amb l'Àngels Gunyalons i l'Àngels Gunyalons. Dues gunyalons pel preu d'una.
1: Tu saps planxar, cosí.

0: Dionís, clar.
1: Tot ens va bé.
2: Me'n vaig a veure si trobo el meu home.
0: Si vols quedar-te el meu, fes-me un truc.
2: Adéu, fins una altra.
0: Adéu, adéu.
3: I ara, a continuació, ens calcem unes sabatetes vermelles de rubí i ens n'anem a seguir un camí de rajoles grogues que ens portarà fins a una ciutat on tots els edificis són de color verd perquè estan construïts de pedres precioses verdes. Els habitants d'aquesta ciutat tots vesteixen indumentàries de diverses tonalitats verdes. La ciutat en qüestió és Ciutat Maragda i allà hi trobarem el famosíssim Mac Doth. Aquí li podrem demanar el desig que vulguem. Tenir un cervell, tenir un cor, tenir coratge o tornar a casa.

0: desert.
1: Aquesta cançó és la que canten la Dorothy i els seus acompanyants de viatge pel meravellós món d'Oth quan arriben a la ciutat Maragda, el musical The Wizard of Oth, el Mag d'Oth, la producció de l'Andrew York Weber, que es va poder veure al London Palladium l'any 2011, creada a partir de la mítica pel·lícula de la Metro-Goldwyn-Mayer de 1939. Ciutat Maragda també és ben present al musical Wicked, amb música i lletres de l'Stephen Schwartz i llibret de la Winnie Holzman, que es va estrenar a Broadway el 2003 i que és una preqüela del Mag d'Oth, és a dir, el que va passar abans que la Dorothy arribés a Oth. Gràcies a aquest musical descobrim com eren... quan eren joves, les dues bruixes que al Mag d'Oth apareixen. D'una banda, la dolenta morena amb la pell verda, de nom Elphaba, i d'altra banda, la bona, la rossa i caucàssica Glinda. També descobrim en aquest musical per quins motius l'una es va convertir en la bona i l'altra en la dolenta, o si realment la bona és tan bona i la dolenta és tan dolenta. D'aquest musical ja n'hem parlat en altres programes i no ens extendrem més. Aquestes dues bruixes, de joves, eren molt, molt bones amigues i un dia qualsevol van decidir anar plegades a passar el dia a Ciutat Maragda i de passada veure si podien conèixer el prestigiós Mag d'Oth. Tant de bo no hi haguessin anat, ni l'haguessin conegut mai, pel bé d'elles. Però si no hi haguessin anat, ara no tindríem la història. Ni aquesta, la de Wicked, ni l'altra, la del Mag d'Oth. Anem a escoltar un fragment del moment en què la Glinda i l'Elphaba van a passar el dia a Ciutat Maragda i són tan ben rebudes pels seus ciutadans. Ciutat Maragda, la gran ciutat de fantasia que les enlluerna amb tot el que els pot oferir a elles dues. One short day, un dia curt o un dia breu, segons com vulgueu traduir, del musical Wicked, del muntatge original de Broadway del 2003, amb la Idina Menzel com a Elphaba i la Christine Chenoweth com a Glinda.

0: ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Quan apareix Ciutat Maragda, tant el muntatge del MacDuff com el Wicked, és una explosió de diverses tonalitats verdes al damunt de l'escenari que realment fan les delícies dels escenògrafs, utillers, il·luminadors, sastres, maquilladors, tots ells responsables de crear aquest món de fantasia a l'escenari, fer-lo realitat perquè després el puguin evitar els actors del musical i en podem gaudir nosaltres, els espectadors. Del verd de Ciutat Maragda passem al verd d'Uns Ulls. Uns ulls amb mirada intensa, que donen nom a una cançó romàntica composta el 1930 per en Manuel Quiroga, amb lletra d'en Rafael de León i en Salvador Valverde. Aquests tres senyors eren coneguts com el tercet Valverde, León i Quiroga, i van ser els creadors de diversos espectacles de teatre musical i també d'un munt de cançons del gènere conegut com a copla. Ojos Verdes està considerada una de les més famoses coples espanyoles de tots els temps. I Ojos Verdes donava nom a un espectacle de teatre musical creat per la companyia teatral de Barcelona, la Barni Teatre, l'any 2011, amb el qual es volia recuperar i posar en valor la figura de l'artista Miguel de Molina, que durant la Guerra Civil Espanyola va haver d'exiliar-se pel fet de ser artista roig i homosexual, per no haver d'acabar en una cuneta com en Lorca. Amb aquest musical, amb dramaturgia i direcció d'en Marc Vilavella i direcció musical d'en Marc Sembola, la Barni Teatre volia retre un sentit homenatge a Miguel de Molina, cantant que va popularitzar una sèrie de cançons, la gran majoria d'elles de copla, que quan se'n van a l'exili van quedar en mans d'altres artistes, artistes amics del bando nacional i del posterior règimen, com per exemple la Concha Piqué, que se les va fer seves i a través d'ella i altres artistes del règim van arribar al gran públic. Ara escoltarem un medley de l'espectacle Ojos Verdes del 2011, un espectacle que es va estrenar a Barcelona, després se'n va anar uns mesos a Madrid i que al cap d'uns anys, el 2022, se'n va fer una reposició per celebrar els 15 anys d'existència d'aquesta companyia, la Barni Teatre. Anem a escoltar aquest medley de cançons que de ben segur algunes us sonaran a base de copla.

El compositor del musical Rent, en Jonathan Larson, aquell compositor que ja us vam explicar que es va morir sent molt jove, uns dies abans que s'estrenés Rent i, per tant, mai va arribar a gaudir de l'èxit del seu propi musical, en Jonathan Larson, abans de Rent, havia compost un altre musical que era com una mena de monòleg autobiogràfic a base de rock que ell va estar representant per diversos locals de l'escena off de Nova York. Al morir de manera tan prematura, el 1996, i aconseguint un èxit tan gran amb el seu primer musical estrenat a Broadway, Rent, els productors van mirar si trobaven algun altre projecte en què estés treballant o hagués treballat a Larson, i van trobar aquell monòleg rock autobiogràfic de títol Tic Tic Boom. En aquest musical, en John, el protagonista, que és un alter ego del propi Jonathan Larson, se sent realment fascinat pel vestit de color verd que llueix la Susan, la seva enamorada, en una cita ben especial a la qual ella s'ha proposat fer-li de musa per així inspirar el seu promès, que és compositor musical i necessita noves idees per seguir creant. Green Green Dress és el títol de la cançó, un vestit verd-verd, interpretada per en Raúl Esparza, que és un dels actors més reconeguts i més versàtils que hi ha a Broadway des de fa unes dècades, i que va ser en John, el protagonista masculí del primer musical que es va fer, del primer muntatge que es va fer del Tic Tic Boom l'any 2001. I juntament amb ell escoltarem la veu de l'Amy Spanger, que era qui donava vida a la Susan, la seva enamorada, que li fa de musa perquè li vingui la inspiració lluint un sexy i atrevit vestit verd-verd.

El musical The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors, en composició musical de l'Alan Menken i lletres i llibret d'en Howard Ashman, hi ha dues Audreys. L'una és la planta carnívora de nom Audrey II, nom posat en honor a l'altra Audrey, que és la dependenta de la floristeria del senyor Mujnik, companya de feina d'en Seymour Claiborne i promesa a la força del sàdic dentista Orin Scrivelo. Aquesta Audrey, que ja fa anys que treballa a la floristeria Mujnik de Skid Row, als barris baixos d'una ciutat superpoblada i plena de misèria, té somnis. El seu somni és marxar algun dia d'aquesta ciutat superpoblada i bruta on viu i anar-se'n a viure al camp, prop de la natura, en algun d'aquests llocs verds que ella veu a les revistes de cases i jardins. Un lloc idealitzat on li agradaria formar una família amb en Seymour i tenir fills. Tot això, l'Audrey, la dependenta, ens ho explica en una cançó titulada Somewhere That's Green, en algun lloc verd. Aquí escoltarem ara és a la Ellen Green, que és l'actriu que va donar vida a l'Audrey tant al muntatge original de l'Off-Broadway de 1982 com al muntatge del West End de Londres de 1983. També l'Ellen Green, aquesta que escoltareu ara, va ser l'Audrey de la pel·lícula de 1986 dirigida per en Frank Oz i amb Henry Moranis de protagonista. Somewhere That's Green, en algun lloc verd del musical La petita botiga dels horrors.

0: Ai, els somnis, els somnis. De vegades els somnis es fan realitat, d'altres, malauradament, no. On sovint es fan realitat els somnis és els contes infantils. I molts de contes infantils tenen una part del conte que succeeix en un escenari que tots ells tenen en comú. Aquest lloc comú dels contes és el bosc. Mira, mira, mira. I ara ja ens trobem al mig del bosc. Bosc endins. Contemplem tota la verdor d'una naturalesa ben frondosa on potser ens trobarem una nena que vesteix una caputxa de color vermell. O un llop que busca menjar amb desesperació. O una princesa que va a un ball. O un forner i la seva muller que busquen una sèrie d'objectes per desfer un encanteri. Tots aquests personatges es trobaran al bosc del musical Into the Woods, amb música i lletres de Stephen Sondheim i llibret d'en James Lapin. Un musical que es va estrenar a Broadway l'any 1987 i que l'hem pogut veure també en català el 2007 en una producció als de Goy de Gom titulada Boscos endins. D'aquest musical també se n'han fet diversos muntatges arreu del món i reposicions de l'original a Broadway i al West End. Actualment n'hi ha anunciat un al West End que s'estrenarà al setembre i m'han comentat que l'escenografia és realment espectacular. La recreació d'un bosc a l'interior d'un escenari que fins i tot sembla un bosc real, amb uns efectes especials que semblen realment que els personatges estiguin al mig d'un bosc. Un bosc ben real. A continuació escoltarem la primera cançó que sona després del llarguíssim pròleg d'aquest espectacle de teatre musical. La cançó no és tan llarga com el pròleg i l'escoltarem per partida doble. Primer, la del muntatge original de Broadway de 1987 i, a continuació, la versió catalana del 2007 del Boscos endins de la Goy de Gom.
1: What am I to return with?
2: You don't remember? The cow is white as milk, the cape is red as blood, the hair is yellow as corn, the slipper is pure as gold.
1: The cow is white as milk, the cape is red.
3: And so the baker reluctantly set off to meet the enchantress's demands. As for Cinderella,
4: I still wish to go to the festival.
1: The cow is white as milk, the cape.

Amb aplaudiments i tot, eh? I d'aquest bosc del musical Into the Woods, musical del qual ja en parlarem amb més detall en un altre programa, perquè és un musical que no és tan senzill com sembla, aparentment sembla una cosa, però després n'és una altra. Bé, deixem aquest bosc i ens n'anem a una selva. Una selva també amb tota mena de tonalitats verdes i alguns animals també de color verd. I aquí trobem a la selva doncs, algú que quan faci acte de presència, de ben segur que els que ja tenim una edat us sonarà. Perquè hi ha micos, hi ha uns quants micos, hi ha unes serps, hi ha una anaconda, per allà hi ha també un tucà. Mare meva! I aquest crit, suposo que aquest crit que acabeu de sentir és inconfusible, és en Tarzan, el personatge creat per l'Edward Rice Burroughs l'any 1912, del qual se n'han creat un munt de còmics, pel·lícules, sèries de televisió i que també té el seu propi musical, el musical Tarzan, basat en la pel·lícula de dibuixos animats de la factoria Disney de 1999, amb composició musical i lletres d'en Phil Collins i llibret d'en David Henry Hwang. El musical Tarzan es va estrenar a Broadway el 2006 i d'aleshores ençà s'ha pogut veure representat a altres ciutats del món. Per exemple, per posar-vos un exemple, l'any passat, més o menys per les mateixes dates, es va estrenar simultàniament a Hamburg i a Tòquio. I ara d'aquest musical, compost i creat per en Phil Collins, n'escoltarem la cançó Strangers in Strangers Like Me, Estranys com jo, interpretada per en Joss Strickland i la gent Gambatese, que donaven vida a Jane i en Tarzan, molt ben acompanyats pels altres actors i actrius de la companyia, que tots ells els fan de cors. Anem a escoltar ara ja Strangers Like Me, Estranys com jo.

I fins aquí el programa d'avui. Hem anat a Ciutat Maragda, a la meravellosa terra d'Oth. Els boscos endins de l'Stephen Sondheim. Ara acabem d'anar a la verda i frondosa selva africana on viuen en Tarzan, la Jane i la Mona Chita. També hem tingut els ulls verds de la popular copla de Miguel de Molina. Els somnis verds de l'Odri de la petita botiga dels horrors. El vestit verd-verd inspirador del musical Tic Tic Boom. I les enveges tan verdes com la gespa de la Laura Mbacal i l'Àngels Bunyalons. Hi ha molts més musicals als quals el color verd hi és present, també d'alguna manera o altra. Per exemple, a Sweeney Todd, el Gran Gatsby, The Heathers, The Wedding Singer, que és el cantant de bodes, Anna de les Teules Verdes, El Sobre Verde, el musical del Grinch, Peter Pan, Cabaret, The Frogs, que són les granotes, i, per exemple, per posar un últim exemple, doncs, The Young Frankenstein, el jove Frankenstein, entre d'altres. De vegades el verd forma part del títol del musical o de la lletra d'una cançó. D'altres forma part del vestuari o del maquillatge d'algun personatge, o també de l'utilleria i atrets o del muntatge. Però el verd hi és ben present en tots aquests musicals que us acabo d'anomenar. No podíem acabar el programa d'avui sense dos dels personatges amb permís de l'Èlfaba i del Grinch, dos dels personatges més verds dels musicals. Sí, perquè aquests dos personatges són verds, tan verds de pell i de pelatge com l'Èlfaba i el Grinch, però no tan agraciats físicament com l'Èlfaba. No, més aviat són com el Grinch. Sí, són dos ogres. Un ogre i una ogra, que abans era una princeseta, com les de Disney, però que després es converteix en una ogra i ja no vol tornar al que era abans. No. Estic parlant de l'Shrek i la Fiona, que també tenen el seu propi musical. Shrek el musical, basat en la novel·la il·lustrada Shrek d'en William Steig, de 1991, i també en la pel·lícula de DreamWorks del 2001, es va estrenar a Broadway el 2008 amb música de la Janine Tesori, lletres d'en David Lindsay Abert i llibret d'en Martin Mitchell. És un musical que ens parla de les aventures de l'ogre Shrek, de color verd, que abandona la seva vila per anar a viure la vida i conèixer món. I enmig d'aquestes aventures coneixerà un asa, en Donkey, s'enamorarà d'una princesa, la Fiona, que després es convertirà en ogre com ell, i coneixerà un reguitzell de personatges de l'imaginari popular infantil que d'alguna manera o altra l'acompanyaran a les seves aventures i desventures. I de ben segur que si heu vist les pel·lícules ja sabreu de què va aquesta història, que compta amb personatges secundaris de luxe com el malvat Lord Farquaad, en Pinocho, en Gingy, que és la galeta de gingebre, o la dragona vermella que s'enamora d'en Donkey, l'asa amic de l'Shrek. I posarem punt i final al programa d'avui amb la cançó amb la qual s'acaba el musical Shrek. Una cançó titulada This is our story. Aquesta és la nostra història. I a qui no li agradi, que s'hi posi fulles. Fulles verdes, a poder ser, com el programa d'avui. Això és el que ens canten l'Shrek i la Fiona, interpretats pel camaleònic Brian D'Arcy James i la meravellosa Sutton Foster, acompanyats de tots els altres personatges del musical. Un cant a ser qui ets, a estar orgullós i satisfet de ser qui ets i no voler ser un altre que no ets, que realment és una estupidesa. A qui no li agradi com ets, que s'hi posi fulles, que és el seu problema, no pas el teu. Nosaltres, en Joan Bosch i l'Helena Soldate, la part tècnica, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, us donem les gràcies per haver-nos estat acompanyant un programa més, tant si ens heu estat escoltant avui dijous en directe, com si ho heu fet des de la web de Ràdio Arenys un altre dia, i us esperem el proper dijous amb un nou programa que serà una nova edició dedicada als musicals Jukebox, on escoltarem cançons de Jukebox que encara no han sonat mai aquí al Tot ens va bé. Ara us deixem ja amb la cançó This is our story, aquesta és la nostra història, del musical Shrek, per posar l'últim toc de color verd a aquest programa tan verd que avui hem tingut. I que mireu com són les casualitats de la vida, i us garanteixo que ha estat fruit de la casualitat, i no estava planificat, que demà és el Dia Mundial del Medi Ambient. El medi ambient, que el que hem de fer és protegir el nostre planeta, que no tenim cap altre planeta bé, per si aquest ens falla, i cada vegada queden menys zones verdes al nostre planeta. Posem-nos les piles entre tots, siguem ecològics, reciclem i protegim aquest planeta, que és el que tenim. Dit això, ja no em queda molt més a afegir, només com cada setmana dir-vos allò que sempre diem, allò de bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Arenys. Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els sindicats de mestres i professors mantinguen la vaga general per tot Catalunya prevista per demà divendres. El majoritari, l'USTEC, prepara noves mobilitzacions després del rebuig de 2/3 dels docents a la consulta. Sobre el preacord de la setmana passada, el sindicat havia avançat que si guanyava el no defensaria impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny, tot i que ara ha manifestat que les noves convocatòries es decidiran amb la resta de sindicats i aposta per aturades durant la visita del Papa el 9 i el 10 de juny. La consellera Esther Niubó ha anunciat que mantindrà una ronda de contactes que podria començar demà. I l'Ajuntament de Vilademuls considera una imposició al Plàter, el Pla per la Generació d'Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. L'alcalde, Àlex Terés, assegura que el document s'ha elaborat sense la participació dels municipis afectats. Afirma que Vilademuls té 800 habitants i se li demana produir 206 megawatts per al 2050, una xifra que suposa 216 vegades més la necessitat d'energia de tot el poble. L'escoltem.
2: Al municipi li estan demanant 4.500 hectàrees de zona prioritària, que són uns 45 quilòmetres quadrats, el qual és una autèntica bestiesa. I ens estan demanant 206 megawatts, que és una quarta part de la que se li demana a tota la ciutat de Barcelona, amb un municipi de 890 habitants. Mm-hmm. Ens estan demanant 2.5 vegades el que li demanen a la ciutat de Girona i 10 vegades el que li demanen a la ciutat de Salt.
1: En total hi ha més de 200 ajuntaments i 65 alcaldes que s'han mostrat frontalment contra aquest pla. Són unes declaracions que ha fet a la xarxa. I està tallada encara la R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges a l'alçada de Ripoll en un tram de via única. No hi ha ferits, els efectius d'emergència són al lloc dels fets i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera al tram afectat. Precisament Protecció Civil ha emès un nou avís de risc hidrològic per meteorologia vers el Ripollès. Hi ha possibilitat d'augments sobtats del nivell dels rius i rieres i els cursos fluvials. Continua activada l'alerta Inuncat, o estarà fins a les 2 de la matinada i es mantenen precipitacions fortes, especialment al nord-est de Catalunya. Es demana molta prudència a la mobilitat i activitats a l'exterior. I el Primavera Sound ha suspès temporalment alguns dels concerts previstos avui a conseqüència de la pluja en el recinte del Fòrum, on fa molt de vent. Tot i que s'havia dit des de l'organització que la gent anés amb impermeables i paraigües, finalment han hagut d'aturar els concerts. Avui havia d'actuar Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat, entre d'altres.
0: Ràdio Arenys.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
3: Ràdio Arenys, la primera.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Avui tindrem visita d'especialista. No anem al metge de capçalera, no pas. Ara toca derivació al doctor Salazar. Especialista en rumbes i salses. En Rafalito desplega el seu maletí facultatiu i ens ofereix un repertori de remeis infal·libles, teoria i pràctica de la salsa, en un especial dedicat a la Fania i al seu univers d'estrelles incandescents. El ventilador del nostre doctor acondiciona l'aire de l'estudi 1 de Premià de Premià Mèdia. I ja tenim damunt de la taula el monstruari, les vetes i els fils de la gran música popular llatina per excel·lència. Som-hi, Pops.

0: Sound System, edició 902, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la cantonada més llatina, el nostre racó on posem tota l'efervescència musical del Carib i d'altres conrades, que és el Valle, i fem un especial dedicat a la Fania, Fania All Stars, amb el gran Rafaelito Salazar.
1: Vaya! El racó més picant de Sound System.

0: Doncs som-hi. Aquí, avui pujarem uns quants graus la temperatura de l'estudi sí, de Premià Mèdia.
1: Ja que estem en època de calor, doncs augmentem la calor, no ve d'aquí. Sort que tenim per aquí un ventilador avui, eh?
0: Sí. Doncs, saludem,
1: això va molt bé.
0: Saludem en Rafalito Salazar.
2: Molt bona tarda, molt content d'estar aquí una vegada més. I més amb aquest especial de Fania, que jo soy un faniero a morir. Com molts de vosaltres, també.
1: Fan de Fania.
2: Total. Jo, total.
0: Doncs hem fet un... És que ni és ni resum, és el que deia l'Àngel. Avui és un mostrari.
2: Exacte.
0: Vull dir, podem obrir-lo un altre dia i ensenyar més vetes, fils
2: exacte,
0: i ritmes. Sí. I, a més, mira, començarem per una història que me la va dir el Rafalito l'altre dia. Diu, escolta, mira't aquest documental, aquest vídeo que explica d'on ve el nom de Fania.
2: Exacte.
0: Resulta que Fania l'agafen d'un son cubà que es diu Fania Funcher, del Conjunto Estrellas de Chocolate del 1960. I a partir d'aquí, doncs, el senyor Jerry Masucci i Johnny Pacheco, els factòtums en aquell moment de la Fania, agafen aquest nom i el fan servir per la...
2: El segell discogràfic.
0: El segell i tota la marca.
2: Sí, no? Sí. És el que sabem.
0: Sí.
2: Aquest documental està molt bé perquè explica bastant i crec que és bastant verídic, jo crec.
0: Doncs, si et sembla, anem a fer una cosa. Anem a escoltar la cançó.
2: Vinga, som-hi.
0: Perquè l'hem trobada, hem fet una recerca arqueològica sonora, ens hem anat cap a Cuba i hem trobat el Conjunto Estrellas de Chocolate del 1960 interpretant aquest Fania Funcher.

0: Doncs aquí estem, la música que ens acompanya també ens fa d'enllaç entre un tema i un altre, i avui hem començat directament des de l'any 60, el que podríem dir, tal com s'ha dit abans, un exercici pràcticament d'arqueologia, és a dir, l'origen del concepte Fania el podem ubicar aquí, en el Conjunto Estrellas de Chocolate de l'any 60.
1: I anem seguint, anem obrint calaixos, i ara ens trobem a... Aquest és un amic del programa, perquè l'hem fet sonar bastantes vegades. És Ray Barreto, del disc Latino con Soul, del 67, trompeta i trombón, i aquí ara li passo el micro en Rafaelito, perquè ell té alguna cosa a dir d'això, a part que el va conèixer personalment.
2: Doncs sí, sí, d'aquí. Un parell de vegades el vaig conèixer, el vaig portar amb cotxe també, el vaig acompanyar a l'hotel. Aquesta cançó... A veure, jo sóc superfan de Fania, i el tema Descarga Fania és el meu tema favorit, es pot dir. Però resulta que aquesta és la versió original. I llavors et vaig dir, la gent ha de conèixer aquesta, perquè l'altra la poden conèixer, però aquesta l'han de conèixer perquè és la mare. I llavors és molt important. I clar, en aquella època era molt important també els tècnics de so, perquè clar, estaven... Tots gravaven alhora, es pot dir. Un aquí, un altre allà, i el tècnic es tornaven bojos, però eren uns fenòmens. I això és molt important per mi, aquesta cançó. Em porta molts records, també, no?
1: Doncs l'escoltem.
2: Vamos a ver-la.

0: Doncs sí, sí, hem començat amb el Conjunto Estrellas de Chocolate del 60, hem saltat el Rei Barreto del 67 i ara aquí un altre important, un altre referent.
1: Doncs parlem de Cheo Feliciano. És que tots són institucions, són primers espases, tots, eh? Sí. El disc que escoltarem, que és Cheo, del 71, és un tema anacaona que jo, quan era jovenet i m'agradava la música allà, vaig intentar tocar amb gent i tal, i potser més que tocar destrossava la música, però m'ho vaig passar, i aquest tema el feia. Tocava percussions i tot això, no? I és preciós.
2: Sí. I la lletra és molt, molt atacant, eh? Perquè Anacaona, Índia de raça cautiva...
1: Sí, sí.
2: Cuidado, eh? Vull dir, era...
1: Poca broma.
2: Exacte. És un tros de disco, també, vull dir, i aquest home a mi m'agrada molt, també. Era com el Moncho, dalt de l'escenari, saps?
1: Sí.
2: Elegància total.
1: Inclús d'aspecte físic.
2: Sí, sí, sí. Semblaven
1: una miqueta i tot, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. M'agrada molt aquest home a mi.
1: Doncs escoltem aquest tros de cançó, aquest Anacaona, amb Cheo Feliciano, del 71.

0: Molt bé.
1: Doncs, ara entrem el que podíem dir
0: sí, però ara aquí...
1: amb un bloc que és Fania i les seves estrelles.
0: Clar,
1: i
0: hem de fer...
1: és un bloc de tres temes, no?
0: Un punt i a part, perquè ara el que hem escoltat eren temes gravats sota el segell Fania per...
1: Exacte.
0: Per Ray Barreto, bueno, primer els Conjunto este Chocolate, no? Perquè encara no existia Fania, però Barreto, Feliciano, sí. Però el que escoltarem, el que van fer ells, i que va ser una mica el leitmotiv de quan van parlar, i que el Rebelito ens diu, nens, hem de fer un programa a la Fania.
1: Sí.
0: Que ja n'havíem fet algun, però clar, no és el mateix sense tu, no? I llavors, ara ve el bloc, que és allò, aquell Fania All Stars,
1: exacte,
0: que dels tres que som aquí ara a l'estudi, dos els van veure en directe l'any 81 i jo no, per motius militars.
2: 21 de gener de 1981. No sé la matrícula del cotxe, no sé res, però aquesta data la tinc gravada. És l'únic.
3: Entre tema i tema podem recordar una mica què va passar aquell dia.
2: Vinga.
3: I podem començar amb aquest tema, no?
0: Exacte, però ara justament escoltarem la Fania All Stars i sempre hi havia un... feien els temes i generalment hi havia algun instrumental, però la majoria eren cantats, hi havia els cantants i n'hi havia...
2: tots.
0: Però ara anem amb el cantant dels cantants, que és Héctor Lavoe.
2: Sí.
0: Parla'ns una mica de senyor.
2: Jo, aquest senyor, molts... A veure, té un tipus... que això a vegades no m'agrada, però m'agrada molt cantant segons quins temes. Per exemple, aquest, el Blavadú... M'agrada molt. No és el meu cantant favorit, però era molt bo. Va tindre la desgràcia que se li va morir un fill, bueno, li van matar. Després, un dels cantants del Gran Combo va explicar la història dintre del cotxe, que la seva dona de l'Héctor Lavoe era bastant culpable de moltes coses xungues d'ell. Va acabar el món de les drogues, es va llançar per una finestra, no es va matar, va quedar malferit. Però aquest home, vull dir, per mi, aquests temes, per exemple, de Mi Gente... És que no pot cantar ningú més que ell.
0: Jo
2: cap cantant
0: que...
2: no el podria cantar.
0: Jo, és possible que l'hagi gravat a algun altre cantant, però quan jo em diuen Mi Gente, Fania All Stars, Héctor Lavoe.
2: Sí, senyor.
0: Héctor
2: sí,
0: Lavoe. Senyor. I a més, escoltarem amb un... És un directe, és el Yankee Stadium, sí, sí, un directe del 1976. I aquí ja estan tots. Ara sentirem a la introducció, encara no estan cantant, i és el Pacheco, el band leader, el director,
2: sí,
0: i comença a xerrar i tal, i llavors l'altre li respon que val la pena escoltar-ho des del principi, perquè és l'essència, és aquella vida que tenien en aquell moment la Fania i companyia.
2: Sí, sí, perquè el bo és que tots els cantants, que havíem, com hem escoltat el Cheo i altres, feien coros mentre ell cantava. O era al revés. Jo li faig coros i aquell canta.
0: No, i aquell tema, el Quítate tu,
2: exacte,
0: surten tots.
2: Tots van inspirant.
0: I el que fa els solos, les inspiracions, els altres els hi fan els coros.
2: Exacte, sí, sí.
0: Doncs, escolta'm, anem cap al Yankee Stadium. L'any 76 tirem uns quants anys enrere, 50.
2: Quasi res.
0: Estem allà davant i Johnny Pacheco diu això.
4: Nosotros prometemos y cumplimos. Siempre. Ahora viene lo bueno. Ahora va a cantar con ustedes el único hombre de la Fania que de frente parece que está de lado. El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina. Pero lo va a poner a gozar. Este sí lo va a poner a gozar. Porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, Mi Gente, con Héctor Lavoe. ¡Vaya!
5: Se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. ¿Ah? Y dice... Ay, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita. Cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? El mundo va a cantar aquí.

0: tema que hem escoltat és de l'any 76, però al cap d'uns anys, no gaires anys, al cap justament a l'any 81, més o menys l'essència del que hem escoltat ara es va fer realitat a Barcelona, en l'antic pavelló Palau d'Esports de Montjuïc. Sí. I no sé, vull dir, abans estàvem parlant d'allò del Quítame tú, que me pongo yo, sí. I és que realment va ser la desfilada del Dream Team en pes, no? Perquè allà hi eren tots. Sí, sí. I és un concert inoblidable. I això vol dir que avui podem parlar d'aquest concert, i especialment li diem al Rafael que ens faci una crònica, com si hagués sigut ahir.
1: Vale, doncs la meva crònica va ser que és el concert de la meva vida. Mira que he anat a molts concerts de salsa i d'altres gèneres. I no perquè fos el primer, jo tenia 14 anyets i el meu pare em va portar. Per fer promoció d'això, no sé si te'n recordaràs tu, a l'Àngel Casas, no sé si era un cop a la setmana a Ràdio Nacional, o no sé quina emissora, Ràdio Barcelona, li donaven 15 minuts i llavors ell punxava per fer la promoció d'aquest concert del 21 de gener del 81. I clar, allà ens vam trobar... Jo me'n recordo el grup Tequila, te'n recordes el grup Tequila? Llavors els teníem allà a un costat, veient a la Fània, tot ple d'artistes del món de la nit de Barcelona, estàvem allà. Bueno, jo encara no era un nen, però vaig disfrutar-ho. I recordo el Manel Josep... Bueno, Manel Josep, un dia l'heu de portar, us expliqui les anècdotes. El va convidar el Rubén Blades, després estava als camerinos, no tenia el passe, el van fotre al carrer, van trobar un lío. És molt guapo, això, que us ho expliqui. Però aquest concert per mi ha sigut el més gran del món. Vull dir, veure allà a Celia... No va vindre el Barreto, va vindre Eddie Montalvo, va començar el concert, que va llançar el Sal Cuevas, no sé si li van fotre foc o va llançar un baix expressament, un gran espectacle, saps allò? Tots estaven allà, va ser el més gran del món. Per mi ha sigut el meu concert. Tu?
0: No, per mi, jo hi anava molt pocs concerts de salsa i que ahir vaig estar aquest, i realment...
1: Encara tinc l'entrada per
0: ahir. Vaig tenir la sort.
1: Encara tinc l'entrada.
2: Em feu molta enveja.
1: Sí, però jo el segon no hi vaig anar, que hi eres tu. Jo ja era músic amb el Gato i vaig anar a Girona.
2: Bueno, continuem amb Fania All Stars. Vinga. Canviem de disc. Ara anem un disc d'estudi just un any següent, del 77, el Rhythm Machine, i és un disc del qual escoltarem dos temes. El primer l'hem triat, es diu En Òrbita, perquè és un tema d'aquelles descargues instrumentals que hi posen una mica de veu, però no és una cançó com hem escoltat a Héctor Lavoe en Mi Gente o Cheo Feliciano, sinó que tothom va dient la seva, però amb un instrument, veu a part, no? I aquí hi ha un All Stars, vull dir, te'n diré tres o quatre dels que graven aquí, Bobby Valentín al baix, Roberto Roeno als bongos, Mongo Santa Maria a les congas, no. Nicky Marrero als timbals, Papo Luco al piano i Luis Ortiz a la trompeta, entre molts d'altres que van
1: quedar. Luis Ortiz deu ser Luis Perico Ortiz.
2: Correcte, vale. És el senyor, vale. Perico Ortiz. Doncs si et sembla,
1: som-hi
2: sí. I anem a aquesta descàrrega i ens posarem En Òrbita.

0: com està pujant el nivell en aquest, en la part central del programa. Diguem que estem en el just a l'equador del programa i estem amb la gran fase en la qual la Fania All Stars era All Stars i ho agrupava tot. Estem a l'any 1977 i ara tenim... Bueno, abans han dit coses off the record que també estaria bé que sortissin per aquí relacionades amb tota aquesta escena.
1: Parlarem de la persona, però no direm de moment qui és, perquè és el següent cantant que tindrem.
2: Vale. Doncs vam anar a veure el meu cosí Jumitus, a Jumivan, vam anar a veure el poble espanyol, i llavors estàvem pixant i estàvem cantant un tema que no recordo quin era, i anava a lavabo. I quan sortim, comença aquesta cançó, i ens abracem amb el meu cosí germà i jo.
3: Ai, començava a plorar.
2: No dic a la mare de la cançó, perquè l'han d'escoltar. I la gent es miraven com a bojos, deien, què fan aquests dos bojos? No sabien el sentiment

0: que, bueno, podien tenir certa gràcia, però Rubén hi posa el...
1: Els van batejar com a salsa mensaje, ells, però per nosaltres és el poeta. El poeta de la salsa, perquè tenim el poeta de la rumba, que era el Gato, vale? Però ell és el poeta de la salsa.
0: Correcte, estic totalment d'acord.
2: I era un, i, clar, era un cronista de la realitat social del moment, que trencava una mica amb l'esquema de moltes cançons que podia, ara estarien vistes com a cançons molt masclistes i les històries, no? Salvant distàncies,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Però ell va introduir tot aquest tema, evidentment.
0: Doncs, parlant de crònica social, el seu hit més conegut, que el va fer famós, justament, l'Orquestra de Plateria, aquí a casa nostra, que és el Pedro Navaja, que ha sonat moltíssim, avui no ho posarem.
1: Perquè ja... És conegut, ja.
0: Correcte. En canvi, posarem Juan Pachanga, que és una bestiesa de tema, sí, i és un tema que parla també del carrer, del barri, de crònica social i històries que passen, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, és veritat. Vull dir, jo crec que la gent ha de conèixer aquest tema perquè és essència total.
0: És essència. I més li donen, és del mateix disc que hem sentit al tema anterior, una producció excel·lentíssima, i més es nota molt els tocs així, a part de llatins, a més que se'n van també cap al funk i aquestes històries. Això ho van fer molt bé, eh?
1: A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, és els teclats del Papa Luca. Aquí deixen anar unes cosetes que...
0: Sí. Uah,
1: però escolti,
0: en Fender, sí, posem-lo.

0: Mira, s'ha colat el quart per aquí sota,
1: Quart amb l'Eric Burdon. Aquests
0: no...
1: Que també demostra això, no? Aquestes connexions entre la música llatina, la música d'arrel i el mateix la música funky, el soul.
2: Això és el barri, això.
3: Clar. El calent... A vegades, una cosa... Caliente perquè sigui llatí, no. Però calent és quan t'ho fa vibrar, et fa trempar. I això és important, amb la música en general.
0: Doncs mira, ara enfilem el bloc final. I hem sentit abans dirigint el Pacheco, la Fania. Doncs ara hem trobat un disc del 77, també, Pacheco i Melón, que es diu Llegó Melón. Melón és un cantant mexicà de salsa. Sí, molt bo.
3: Perdona, antigament a Mèxic hi havia moltes orquestes de salsa i ara no n'hi ha més.
0: És molt curiós. I aquí tu ens pot explicar moltes coses, perquè fan un tema que es diu Don Toribio. I aquest tema, el mestre Paret,
3: sí,
0: havia fet una versió d'aquesta cançó, no? I llavors hem lligat, ja que has vingut al món de la rumba i tal, amb la Fania.
3: La rumba catalana sabem que és germana de la salsa. És una filla petita, per dir-ho, perquè ve del món del tanguillo flamenc. Els gitanos que van anar a vendre a Amèrica Llatina van portar els discos, van veure els mambo, no sé què, i va sortir la rumba, però això es va anar evolucionant. El Paret, sabem que agafava moltes cançons i es va fer famós a moltes cançons d'allà. Aquesta, de Don Toribio, quina és, et diré... Moltes. Què feia el Paret? Canviava una mica la lletra. I com que no existia internet ni res, se'l ficava i se'l registrava el seu nom. Saps? Aquells estaven allà a Puerto Rico ni s'enteraven de res, saps? Vull dir. I sí, va fer el Don Toribio, que és molt guapa, però molt guapa.
0: Molta gent la recordarà del Paret.
3: Exacte. Perquè en salsa molta gent aquí no la coneix. No.
0: Doncs ara l'escoltarem amb registre de salsa, amb el toc mexicà de Melón, i és fantàstic. Sona així.

0: Doncs hem escoltat un tema que condensa moltes coses, perquè teníem per aquí fins i tot la presència mexicana. Abans parlàvem de la tradició mexicana dintre del món de la salsa, que va venir bastant a partir del danzón, que és una de les particularitats que té Mèxic en el món aquest, i que tampoc va destacar molt més enllà en aquesta època, no? I clar, aquí doncs, ens hem trobat, hem acabat parlant d'en Peret, perquè s'ha barrejat tot i ja sap, perfecte.
1: Però el Peret va ser molt guapo el que va fer, perquè amb una guitarra i dos palmes la feia caminar la cançó. Això és molt important, vull dir, no ficar ni bongos, ni ficar pitos, ni res. Va fer un bon treball aquí, el Peret. Sí, sí.
2: Doncs ens queden dos cançons, i ara ve una que jo sé que al Rafaelito li agrada molt, perquè l'ha triat per descomptat, i no podia faltar Willy Colón, que ja ha sonat segurament amb el directe aquell de la Fania, però ara anem a escoltar un disc d'ell del 80, Sueño, i fa una versió d'un tema popular brasiler, el que serà...
1: O que serà? Un Chico Buarque o un d'aquests... Jo aquí el vaig conèixer, abans de tot, de salsa, per l'Anna Belén, que el va gravar l'Anna Belén aquí a Espanya.
2: Sí, sí.
1: Veus?
2: Sí, sí, sí.
1: Abans de saber de cap de les dues versions, de Willy Colón ni l'altra.
2: No, jo també, sí, tens raó. L'escoltarem amb... Fa aquesta versió, però se l'endú cap al seu terreny. Que ell havia fet coses, mestissatges de coses llatines en Brasil. Té coses molt, molt, molt xules. Un tema que es diu Quacuaracuacua, que és preciós, que és una mena de samba, però que li dona el toc llatí. Doncs anem a veure...
1: Vinga, a veure si els hi agrada la gent.
2: Com sona, segur.
3: És un tema en Technicolor para hacer algo útil de la

0: doncs ja estem al final. Queda una cançó. Hauries de tornar a venir un altre dia i ja faria una altra consulta amb el doctor Salazar.
1: Sí.
0: Podríem... I acabem amb un grup, que amb una orquestra que a tots ens agrada molt, que els hem vist, que és una institució a Puerto Rico, que és la Sonora Ponceña. Hi han dos institucions, Sonora Ponceña i el Gran Combo de Puerto Rico.
2: Sí, senyor. Que el pianista de la Sonora Ponceña era pianista, un dels pianistes de la Fania All-Star. L'altre era Larry Harlow.
0: Exacte, el Papa Luca.
2: El Papa Luca.
0: I aquí, del disc de l'any 82 de Determination, anem a escoltar, ja, perquè si no se'ns menja el temps, un tema preciós que obre el disc, que és el Llambeque. I escoltarem...
2: Vinga.

0: Aquest ha estat el Sound System 902. Avui hem tingut aquí en el Rafaelito Salazar, però ell ha dirigit amb el faristol al davant i la batuta el Conjunto de Estrellas de Chocolate,
1: Ray Barreto,
0: Cheo Feliciano,
1: Fanny All Stars,
0: amb Héctor Lavoe,
1: i Pacheco i Melón,
0: i el Willy Colón.
1: I la gran sonora Ponceña, Rafaelito, moltíssimes gràcies.
0: Fantàstic.
1: Saps que aquí estàs convidat a tornar quan vulguis?
2: Jo us faig una proposta.
1: Digue'm.
2: Va, temes que s'hagin gravat amb rumba catalana i que siguin també en salsa.
0: Endavant.
2: Dobles. Veiem la diferència.
0: A més, estem en el Maresme. I
2: lliure i tropical.
0: Lliure i tropical.
1: Ho farem la temporada que ve. I tant. Un plaer tenir-te al Sounda, com sempre l'hem fet, des del Falcó Mil·lenari, amb l'Àngel Sul Bizarre amb un costat, avui amb el gran Rafaelito fent-nos també costat. El gran Xavier Traït pilotant el sistema sonor i qui us parla, Ramonet 77. Fins al proper Sounda.
0: Pots.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Sí, expressant el seu amor per al públic que té avui al davant.
2: Let's me know you timed things just right this evening. It's great.
1: En punt la mitjanit. I encara ens queden per davant més o menys 20 minuts més de concert de Father John Misty i Cat des del Primavera Sound 2026.

Estem ja a l'últim quart d'hora d'aquesta actuació de Father John Misty, que realment està sonant molt i molt bé. Us recordem que estem al Primavera Sound.

Brothers on Misty en directe al Primavera Sound, sonant a ICAT i ara recuperant la cançó que donava títol al seu segon disc com a Father John Misty, I Love You Honey Bird, de l'any 2015. El disc que el va acabar de consolidar com un referent de la música indie més cool, podríem dir. Últims compassos, últimes cançons de Father John Misty en directe al Primavera Sound. Escoltem-lo.

0: Uau! Gran concert de Father John Misty. Jo no sé si els he vist tots els concerts que ha fet a Catalunya, però dels que he vist aquest és el millor amb diferència. Gran concert de Father John Misty. Us han pogut oferir en directe des de ICAT en aquest escenari el Cupra, que és el que diríem que ha funcionat amb més normalitat durant tot el dia malgrat la pluja. Després d'aquest bon gust que ens deixa Father John Misty, abans d'acabar aquesta transmissió, dues missions. Una, actualitzar la informació que tenim ara mateix sobre la resta de programació del dia d'avui, perquè, evidentment, s'ha hagut de retocar, i molt, a causa de la pluja. En aquests moments el que sabem és que Massive Attack actuarà d'aquí 10 minuts aproximadament i fins a les 2 de la matinada, i que en aquell mateix escenari, Estrella d'Am, un dels principals, hi actuarà Bad Girl a partir de 3:15 i fins 4:15 de la matinada. L'escenari que hi ha al costat, en aquesta zona de Mordor, que es coneix, l'escenari Revolut, no té programació. Per tant, s'ha cancel·lat el concert de Doja Cat, que era un dels més esperats aquesta edició. Era el debut, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat, d'aquesta artista de referència nord-americana. I ha penjat un vídeo a les xarxes on lamentava moltíssim, perquè ja estava vestida a punt per sortir a l'escenari. Ella tenia moltes ganes d'actuar, però això no podrà ser. En canvi, sí que es manté la programació a l'Occident, a l'escenari Occident, amb les actuacions de Typic Girl i Overmono, tal com estaven previstes, i aquest escenari Cupra, on acaba d'acabar el concert de Father John Misty, doncs continuarà amb normalitat amb la programació de Two Hollies i Yosuke Yukimatsu. La resta d'escenaris, doncs, funcionen amb certa normalitat, el Suarkov, el Port i el Plenitude. En tot cas, consulteu la programació perquè la pàgina web del festival ara sí que està actualitzada amb aquests horaris, i per tant, si esteu, no sé, dubtant si venir, o esteu per aquí a prop del fòrum perquè heu sortit un moment quan plovia tant, doncs aquest és el planning. I última cosa, la previsió del que tenim sobre la taula demà i demà passat en aquestes transmissions que està fent ICAT des del Primavera Sound. Demà divendres, a partir de les 9 de la nit, especial programa del Loft des d'aquí, des del Parc del Fòrum, com no, a partir de les 10. Ja ens hi posarem nosaltres amb la transmissió del concert de The Cure, que començarà a partir d'un 10:15. Us volem recordar que transmetrem íntegrament aquest concert. 2:45 és el que està previst que duri. Per tant, concert generós de The Cure, i això promet, perquè el grup està en molt bona forma. Això pel que fa demà divendres. Dissabte, i ja per acabar, a partir d'un 9:15, Rusowski, i després recuperarem alguns concerts, el de Jimena Amarillo i Yartak, a l'espera de la transmissió, l'última ja de les previstes, dissabte a partir de 11:45 aproximadament. DXX, una altra de les actuacions destacades d'aquest festival Primavera Sound. Això és el que tenim sobre la taula i esperem poder-ho complir, si no hi ha imprevistos a última hora. En tot cas, demà a partir de les 9 reprenem aquesta programació especial dedicat des del Primavera Sound amb aquest especial de Loft i la transmissió íntegra del concert de The Cure. Gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta transmissió. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Fins demà, a reveure.
1: Escoltes ICAT.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Escoltes, ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

ella. Yes, I'm gone.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.